mystery.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i estiuenc, amb sol i cel clar tot el dia i amb unes temperatures que en aquesta nit encara s'han mantingut agradables, semblants a les d'ahir, entre 17 i 18 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre 26 i 27, amb una humitat alta de nit i moderada de dia, però ja amb una miqueta més de sensació de calor que no pas ahir. Vents febles ara en Terrals, però domini de les marinades al centre del dia, entre migjorn i garbí, fent que a la mar hi hagi una mica de marejó.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: El socorrisme es desplegarà a les platges de Cubelles més enllà del 15 de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut que el procés de licitació encara no està del tot resolt i que, per tant, l'entrada en funcionament del servei serà uns dies més tard del que tenien previst. Així ho ha explicat en una entrevista al Canal Blau.
4: Ha sigut un any una mica complexa perquè se'ns han acabat moltes licitacions i un ha d'actualitzar els preus, ha de posar-se al dia, ha de redactar els nous plecs i posar-ho tot a puesto. I això doncs, té la seva feina, han passat molts anys, l'última licitació feia 6 anys, pel mig han pujat els convenis i tot això s'ha doncs, hagut d'actualitzar. I a part doncs, existeixen els períodes naturals d'al·legacions, etc., que també poden anar retrasant això. Malauradament, jo ho tenia tot preparat per començar el dia 15 i malauradament doncs, haurem d'esperar uns dies més. Estem valorant a veure si podem fer un petit reforç, mentrestant no s'activa el servei de socorrisme, però si tot va bé, ens sembla que ja ho tenim tot lligat.
1: Segons la documentació publicada per l'Ajuntament, el perfil del contractant, l'empresa guanyadora de les dues que han concursat seria Sealand On Offshore Services, que és una empresa amb seu a Tarragona i que hauria fet una oferta d'uns 270.000 euros per al servei per aquest 2026. El contracte, però, també té la possibilitat que es puguin fer fins a 3 pròrrogues més pels pròxims estius. Ara per ara, però, aquest procés de licitació encara no està del tot resolt, per la qual cosa, fins que no s'acabi de resoldre el procediment administratiu, no es podrà desplegar el servei de socorrisme a les platges de Cubelles. L'Ajuntament de Cubelles tornarà a oferir aquest estiu, gràcies al conveni amb el Consell Comarcal del Garraf, un servei gratuït de Cangur, l'espai Concilia, que vol ajudar a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal durant el període de vacances escolars. Aquest servei estarà disponible del 22 de juny al 31 de juliol, en horari de 3 de la tarda a 6 de la tarda, a partir de l'hora en què s'acaben els casals. Va adreçat a famílies que tinguin infants d'entre 3 i 14 anys i l'Espai Concili d'Estiu es durà a terme a les escoles Maricel i Vora del Mar, a més de la sala sociocultural en funció dels dies de la setmana. La sala sociocultural es farà els dilluns, dimarts, dijous i divendres, a l'escola Maricel els dimarts, dimecres i dijous i a l'escola Vora del Mar s'oferirà els dilluns, dimecres i divendres. Pel que fa als dissabtes, durant els mesos d'estiu no hi haurà servei de l'Espai Concili i el darrer dissabte amb aquest servei serà el 20 de juny. Per poder demanar el servei de l'Espai Concilia, cal fer un registre prèviament al web del Consell Comarcal del Garraf i un cop registrats es pot sol·licitar el servei via correu electrònic o al telèfon comarcal de l'Espai Concilia. Es pot demanar per totes les hores o només per una estona, depenent doncs, de les necessitats de cada família. L'oposició ha sortit decebuda de la Junta de Portaveus sobre els problemes de l'Ajuntament amb Hisenda, que s'ha fet aquest dimecres. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP consideren insuficients les explicacions del govern local d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú, qui encara no s'han pronunciat públicament ni sobre el mecanisme de pagament a proveïdors ni sobre les retencions del Ministeri d'Hisenda que hi ha hagut els últims mesos. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ho ha exposat així, en nom de tota l'oposició, en declaracions a Ràdio Cubelles.
2: Però sí que han dit que des d'allà es posarà remei o s'intentarà posar remei a intentar solucionar tots aquests problemes, no? I en això, doncs, tant tots els que estàvem allà, bueno, hem preguntat explícitament als comuns i al Partit Socialista si confiaven en la regidora i en aquesta solució, ens han dit que sí, i nosaltres doncs, el que hem de fer ara és esperar que tot això se solucioni, més que res pel bé dels proveïdors. Aquesta és la part de les llums. La part de les ombres és que no tenim clar, no ens han sabut respondre com hem arribat fins aquí. Ens han dit que, bueno, que això passa en molts municipis, que s'ha presentat la tormenta perfecta aquí amb qüestions de personal.
1: Segons el regidor de la CUP, Dani Pérez, l'oposició han entès que el govern local no té previst adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors proposat pel Ministeri d'Hisenda.
2: El que han dit, el que ha dit la regidora Corbillo, és que ara envien una circular a tots els departaments, perquè també ha dit que no eren tots els departaments que van perjudicar a l'Ajuntament amb el període mitjà de pagament. Ha dit que eren alguns, no ens ha volgut dir quins, sospitem, però no ens ha volgut dir quins, que enviaran a circular tots els departaments per fer un seguiment d'aquests pagaments. Entenc que amb això vol dir que no s'adheriran a aquestes propostes del Ministeri. Sí que ens han assegurat que hi haurà interessos de demora, perquè evidentment si portem pagant tard i ara cobren, doncs els proveïdors voldran cobrar interessos de demora.
1: La reunió sol·licitada pels grups de l'oposició ara fa unes setmanes s'ha fet finalment aquest dimecres al matí. Des del govern local han assegurat que donaran explicacions pròximament també als mitjans de comunicació. Ja estan acabades les obres del tram del passeig marítim afectat per la riuada del juliol de l'any passat. Les feines han anat a càrrec del Ministeri de Transició Ecològica i han reduït aproximadament uns 90 metres quadrats de paviment a favor de la desembocadura del riu Foix. L'empresa concessionària que gestiona l'espai natural ha col·locat ara per ara un tancament provisional amb cintes i pals que reforçarà pròximament amb tanques provisionals de l'Ajuntament. La intenció és que la gent no entri a la desembocadura per aquest punt que amb la reforma havia quedat obert i que més endavant es faci una altra intervenció per acabar de delimitar millor tot l'espai protegit. Les obres van arrencar el 15 de maig i s'han donat per acabades aquest dimarts passat 9 de juny. A l'inici de les obres, Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient, ja va comentar que el govern local ha preferit reconstruir aquest tros de passeig marítim malmès en lloc de fer una zona dunar nova, com tenia previst el Ministeri, a la platja llarga.
5: Aquestes obres s'han redestinat, és una altra de les valoracions que estàvem posant sobre la taula, era que nosaltres, com sabeu, hem estat ampliant el sistema dunar a Cubelles en els últims anys i hem anat guanyant terreny fins pràcticament arribar aquí al delta per la part sud. I aquests diners que s'han destinat a això en realitat estaven destinats a acabar d'unir el sistema dunar i tenir un corredor biològic entre el delta del Foix i tot el sistema dunar que arriba fins a les Gavines. Vam valorar, vam creure oportú redirigir aquest esforç cap al passeig marítim i, bueno, el preu és que no podrem acabar de fer el corredor biològic, però sí tindrem un passeig ja acabat que almenys doncs, podrem passar aquest estiu i disfrutar-lo.
1: Recordem que recuperar la passera de vianants que travessa la desembocadura costarà més temps. Segons ha explicat el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, s'han de seguir uns passos administratius més complicats amb la redacció del projecte, la licitació i que tot aquest procés, a més, va a càrrec directament del Ministeri de Transició Ecològica i l'Ajuntament, tot insistir, no ha aconseguit que es faci més de pressa que el que el Ministeri marca. Àlex Noeda apunta que es podrà recuperar aquesta passera tal com era, però guanyant una mica d'alçada.
5: Entenc que, per l'últim que sabem, és que tornaran a fer el disseny original, però una mica més elevat. Però la traçada i tot, com que els fonaments només se'n va moure un, els altres dos van quedar bastant fixes, la idea al principi era valorar a veure com estaven aquests fonaments. Al veure aquesta estimació s'ha dit, vale, doncs us poden reaprofitar, per tant podem tornar a fer el disseny original amb les seves modificacions.
1: Un altre element afectat per la riuada del juliol passat i que no s'ha pogut encara reconstruir és el pas de les Estoreres. En aquest cas, l'Ajuntament assegura que està estudiant la situació, que encara seria més complicada que la passera de la desembocadura perquè implica en aquest cas modificacions urbanístiques i també fer actuacions directament dins de la llera del riu. Des d'aquest dimecres ha entrat en funcionament la nova ambulància de suport vital bàsic a Cubelles. El servei passa a ser de 365 dies l'any a partir d'ara i tindrà una base fixa situada en una nau del polígon de les Salines. Aquest dimecres s'ha posat en marxa a Cubelles el nou contracte d'ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques, on es mantindrà a partir d'ara un vehicle i un equip de suport vital bàsic durant tot l'any i no només els mesos d'estiu com fins ara. L'empresa Falk Serveis Sanitaris és l'encarregada de gestionar el servei en aquesta etapa nova i, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, la base fixa de l'ambulància estarà situada en una nau del polígon de les Salines. El Departament de Salut de la Generalitat ha informat que la Regió Sanitària del Penedès reforça també la seva capacitat de resposta amb una nova configuració de les ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. Es mantenen unitats de suport vital avançat operatives les 24 hores a Igualada, Vilafranca del Penedès, Vilanova, la Geltrú i el Vendrell, així com un vehicle d'intervenció ràpida a Sant Pere de Ribes. Una distribució que ha de permetre garantir una resposta més eficient, especialment en situacions amb serveis simultanis. I una de les principals novetats del nou contracte també és la tecnologia sanitària avançada dins de les ambulàncies. Els nous equipaments permeten realitzar una orientació diagnòstica més precisa en el mateix lloc de l'emergència. El cinema negre clàssic serà el tema central del Cubelles Noir 2026. Del 27 al 30 d'agost, escriptors, lectors i amants del gènere es trobaran a la Biblioteca Municipal i al Centre Social Joan Roig i Piera de Cubelles per compartir debats, projeccions, clubs de lectura, teatre i converses al voltant de la literatura criminal. Després de celebrar el desè aniversari l'any passat, el Cubelles Noir afronta una nova edició consolidat com una de les cites de referència del gènere negre a tot Catalunya. Els organitzadors encara no han fet pública quina serà exactament la programació del 2026, però asseguren que tornaran a apostar per combinar noms consolidats amb noves veus alhora que volen ampliar la reflexió sobre les formes múltiples que adopta avui en dia la narrativa negra. Així s'ha expressat en la presentació aquest dimecres a la Biblioteca de Cubelles en Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir.
6: Creiem que entre la intel·ligència artificial que ara ha aparegut la paraula thriller a la novel·la, que abans no hi havia thrillers, hi havia només novel·les negres, això fa que el ritme hagi canviat, que la gent no se'n recordi dels diàlegs que s'escrivien de les novel·les negres. Parlem de Dashiell, parlem de Hammett, parlem de Jim Thompson.
1: La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó i el Centre Social Joan Roig i Piera tornaran a ser els escenaris principals de la programació, que arrencarà amb una projecció d'un curtmetratge, El Método M.O. de Rocío Juárez, i una xerrada sobre els orígens de la narrativa negra a càrrec de Joaquim Mico. Serà un tast del tema central d'aquest 2026, que serà el cinema negre clàssic, tal com ha avançat Pedro H., director del Cubelles Noir.
7: Després de la ressaca de l'any passat, en el qual vam celebrar els 10 anys, volem que sigui una edició que estigui dedicada al cinema negre clàssic. I ens preguntarem per què el cinema negre clàssic. Estem en un moment en el qual la novel·la negra pues, té molta influència o també influeix sobre el cinema, sobre les sèries de televisió, sobre els true crimes, que avui en dia estan tan de moda, molts d'ells pues, fet amb mitjans d'intel·ligència artificial, etc. I volíem doncs, fer un homenatge a lo que era el cinema negre clàssic i llavors volem dedicar algunes parts d'aquesta edició a aquest tema.
1: Entre els convidats destacats hi haurà autors i autores com Aro Sainz de la Maza, Rafa Melero, Núria Prades, Núria Bacardit, Marc Balcells, Imma Pelegrín, Marta Martín Girón, Fernando Martínez Laínez, Alexandra Escribà, Paco Gómez Escribano o Arantxa Tuixell, que participaran en diverses taules rodones i debats sobre els nous camins del gènere. Un dels trets característics continuarà sent el Premi Cubelles Noir per a autores publicades en català i en castellà, tal com ha afirmat Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir.
6: No parem de veure com els premis, sobretot els premis
8: la subscripció popular, les dones, el tant per cent de dones que queden nominades, o sigui, és molt més petit que el dels homes. Llavors, nosaltres cada dia li donem més força al fet de tenir un premi de novel·la negra escrita per dones, tant en català com en castellà, d'obra publicada de l'any anterior, i bé, que estem molt contents de tenir també el premi que fem homenatge a figures que, diguem, han sigut capdals al món de la novel·la negra tota la història.
1: Un dels moments especials del festival serà l'homenatge a l'escriptor Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el primer honorífic a la trajectòria dins la novel·la negra en reconeixement a la seva aportació al gènere durant dècades. L'autor compartirà una conversa amb el públic abans de rebre el guardó. En relació la relació també entre la literatura i els audiovisuals, com sempre, tindrà també un paper destacat amb projeccions, per exemple, del primer capítol de Ciudad de Sombras, una adaptació inspirada en les novel·les de Aro Sainz de la Maza. I fidel a la vocació participativa, el Cubelles Noir continuarà impulsant els clubs de lectura, les trobades entre autors i lectors i els espais de debat, sense oblidar les activitats escèniques. El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles representarà l'obra Casablanca i afegirà una vegada més la dimensió teatral a la programació dedicada al gènere negre. Des de l'Ajuntament, la regidora de Cultura, Renata Bedós, i l'alcaldessa Rosa Fonoll han donat suport a la presentació del Cubelles Noir 2026 i han tornat a lloar un festival que consideren bo tant per Cubelles com per la projecció exterior.
9: Té aquesta projecció exterior de col·locar Cubelles en el mapa cultural, per tant doncs, estem molt contents a nivell de regidoria que es faci aquest festival, que es consolidi i que es continuï fent.
10: El Cubelles Noir és també una mostra de compromís del nostre municipi amb la cultura de gran qualitat, amb la promoció de lectura i amb la creació d'espais de trobada oberts i participació de tota la ciutadania.

0: Alexandra Di Stefano visitarà Cubelles aquest divendres 12 de juny en una nova sessió de l'anomenada activitat Avui ens visita. Serà la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. La periodista i escriptora finalista del Premi Planeta 2020, amb El sueño de una sombra, compartirà la seva trajectòria literària i participarà també en un microtaller d'escriptura automàtica a la Biblioteca Municipal, com deia, Mossèn Joan Avinyó. Ella ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional cobrint esdeveniments i conflictes en regions com l'Orient Mitjà i Àsia. La seva experiència periodística, marcada pel compromís amb la justícia social i la realitat humana, impregna també la seva obra literària. Escoltem com ella mateixa ho explica al llarg d'una entrevista aquí a l'emissora municipal.
1: Yo me he dedicado muchos años al periodismo internacional, sobre todo en Oriente Medio, después en Asia, y tantos años de escribir noticias, escribir artículos, hacer reportajes, entrevistas, pues yo creo que eso ha sido lo que me ha dado el empuje para luego tener ánimos para escribir libros, porque escribir un libro no es tan fácil, necesitas mucha práctica detrás. Y eso yo se lo debo a la práctica de trabajar. Por ejemplo, yo he trabajado más de 20 años en una agencia de noticias y las agencias de noticias pues continuamente vas, ¿sabes? A lo mejor cada día tienes que escribir 20 noticias. O sea que esa práctica ha hecho que yo pudiera luego escribir esos 3 libros que he escrito, que tengo publicados ahora porque tengo más escritos, pero 3 publicados.
0: Aquest divendres a la Biblioteca Municipal, Alexandra Di Stefano parlarà del seu llibre, la seva novel·la, Premi Planeta 2020, El sueño de una sombra. Ella mateixa també ens parlava d'aquest llibre.
1: Este próximo viernes, el día 12, la biblioteca, pues hablaré sobre este libro, sobre las aventuras vividas como corresponsal en Oriente Medio. Habla de esto. Habla de esa búsqueda espiritual con los maestros que me he ido encontrando en cada país donde he ido viviendo. Ha sido una cosa que un regalo que me ha traído la vida, encontrarme a esas personas tan interesantes. Y luego también enfrentarme con muchas injusticias sociales. Y injusticias sociales que yo quería pues describir como testigo que he sido y dejarlas, digamos, reflejadas en algún sitio, que es lo que he hecho en este libro. Injusticias sociales que he visto en Dubái, en muchos países de Oriente Medio. Bueno, todo eso está reflejado en ese primer libro. Luego los otros dos libros, un segundo libro es de poesía meditativa, que es a partir de mis experiencias con la meditación, y un tercer libro también es de poesía, pero entonces también está más enfocado en temas de injusticias sociales. O sea que un poco de momento eso es lo que he publicado hasta ahora.
0: D'aquesta manera, Alexandra Di Stefano visitarà Cubelles aquest divendres 12 de juny a partir de les 6 de la tarda dins l'activitat Avui ens visita, un acte que compta amb la col·laboració de Libertània i que és lliure d'entrada fins a completar l'aforament. L'alumnat de segon de l'ESO de l'Institut Les Vinyes de Cubelles grava un nou programa aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles. Els estudiants de l'optativa de mitjans de comunicació han gravat aquest espai radiofònic amb notícies fictícies creades a l'aula sobre l'actualitat de Cubelles. Entre les informacions imaginàries hi ha la inauguració d'una nova escultura al municipi de Cubelles, la construcció definitiva de l'Institut Les Vinyes que permetria deixar enrere els barracons, la descoberta d'un fòssil d'una espècie animal desconeguda fins ara, una mobilització ciutadana provocada per una apagada total d'internet i de la telefonia mòbil, així com el sorprenent rumor sobre una possible retirada del futbolista Neymar al Club de Futbol Cubelles, entre d'altres notícies fictícies. Escoltem un dels moments d'aquest programa.
2: Nova escultura fa un homenatge al poble de Cubelles. El petit poble del Garraf ha inaugurat una nova escultura dedicada a la història i la cultura del poble. L'obra representa la relació entre el mar i les tradicions locals. La seva inauguració va permetre reunir a molts veïns i artistes de la zona.
3: Construeixen finalment l'Institut Les Vinyes deixant enrere els eterns barracons. Han passat molts anys, quasi semblen segles, però finalment han pogut fer el canvi del centre. Directament des de l'Ajuntament de Cubelles ens arriba aquesta notícia.

0: que portem més de 18 anys esperant. L'Institut de Cubelles deixarà enrere els barracons i es transformarà en un institut com Déu mana. La data apunta, segons les fonts de l'Ajuntament, a l'estiu de 2026. La idea és, segons els més optimistes, que durant el curs 27-28 estigui operatiu.
1: Societat, el poble es mobilitza sense internet ni mòbil. Per acabar de donar la catàstrofe, l'agricultura en un llap ha destrossat l'antena principal de telecomunicacions, deixant tota la ciutat de Cubelles completament a les fosques digitalment. Tot el poble està sense internet, sense cobertura de mòbil i sense telèfons que funcionin. Davant d'això, els veïns han hagut de reaccionar a l'antigua i centenars de persones s'estan comunicant a crits pel carrer i fent cadenes humanes per ajudar els futbolistes i salvar el museu.
2: Neymar i no el podria retirar-se al Club Futbol Cubelles? El petit poble de Cubelles s'ha despertat amb una notícia bomba, una notícia que sembla més pròpia del 28 de desembre i de Sant Innocents, i és el que la notícia té a veure amb Neymar Júnior i el seu actual equip, el Santos. Neymar estaria negociant la seva rescissió de contracte amb l'equip brasiler per a començar una nova aventura a Espanya i junt al Futbol Club Barcelona, concretament al Club Futbol Cubelles. El brasiler buscaria una vida més tranquil·la lluny de la pressió i dels focus mediàtics. Fonts properes asseguren que va quedar enamorat de la costa catalana durant la seva etapa blaugrana i a Cubelles valora l'ambient de tranquil·litat que atorga el poble.
3: Aquests han estat alguns dels moments enregistrats del programa amb notícies fictícies creades a l'aula sobre l'actualitat cubellenca per part de l'alumnat de segon de l'ESO de l'Institut Les Vinyes a través de l'optativa de mitjans de comunicació. Una gravació realitzada a càrrec d'Eric Romo, que també és alumne de Les Vinyes i que actualment realitza la seva estada formativa dins del projecte Onada. Aquesta iniciativa permet als estudiants conèixer de primera mà el funcionament d'un mitjà de comunicació local i experimentar també el procés de producció d'un programa de ràdio en un entorn professional com és Ràdio Cubelles, alhora que també desenvolupen la creativitat i les competències comunicatives a través de la creació de continguts propis.
4: El sènior femení del Club Patí Cubelles buscarà aquest diumenge l'ascens a la Nacional Catalana en una exigent fase final. Les cubellenques s'enfrontaran al Sant Celoni en una semifinal que podria obrir les portes d'una final per l'ascens prevista per a la mateixa tarda del diumenge. D'aquesta manera, l'equip femení del Club Patí Cubelles afronta aquest diumenge 14 de juny una de les cites més importants de la seva història recent amb la disputa del play-off d'ascens a la Nacional Catalana. Després d'una temporada marcada per al creixement esportiu i la consolidació d'un projecte, les jugadores tindran l'oportunitat de lluitar per una plaça a la màxima categoria catalana. La fase final reunirà els quatre equips classificats en una jornada decisiva. La primera semifinal enfrontarà el Torrelles davant de l'Olot a les 11 del matí, mentre que el conjunt cubellenc jugarà la segona semifinal a la 1 del migdia davant del Sant Celoni, anfitrió de la competició. Els dos equips vencedors es disputaran l'ascens en la final prevista per al mateix diumenge, en aquest cas a 6:45 de la tarda. L'equip arriba a aquesta fase després d'una temporada molt competitiva en què ha estat lluitant fins a les darreres jornades per les primeres posicions del grup. Malgrat que en els últims partits es van escapar per petits detalls, les bones sensacions mostrades davant de rivals directes reforcen la confiança del vestidor de cara a aquest repte. Així ho explicava la mateixa capitana del Club Patí Cubelles, Judit Esteve.
5: Bueno, aquest playoff ens trobem que és un cap de setmana que juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, per... i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del playoff. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més o destacar tot l'equip. Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
4: Des del club es considera que la classificació per a aquest play-off ja representa un èxit per a un projecte que enguany ha incorporat un nou model de joc i ha hagut d'adaptar-se a diversos canvis esportius. Amb els objectius inicials assolits, la fase final es viu com un premi, però també com una oportunitat única per continuar fent història. L'ascens a Nacional Catalana suposaria una fita sense precedents per al club, que mai no ha comptat amb un equip femení en aquesta categoria. Per aconseguir-ho, però, caldrà superar dues eliminatòries en una mateixa jornada i ser l'únic equip vencedor d'aquest play-off, en què només hi ha una plaça en joc. La temporada arriba així al seu moment més decisiu, amb la il·lusió intacta i després de mesos de treball. El sènior femení buscarà aquest diumenge culminar un curs brillant amb el premi més gran, l'ascens a la Nacional Catalana.
6: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
7: Ahora en Dental Company te ofrecemos 500 euros de descuento en tu pack integral de ortodoncia de brackets con blanqueamiento incluido. Pide tu cita al 900-926-900.
8: Dental Company. Porque sonreír es salud.
6: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
9: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de la FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles, amb Josep Lluís Villanueva.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol. Sí que amb alguns núvols baixos poc destacables ara primer al matí, però que marxaran ràpidament i deixaran un cel clar la resta del dia, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 16 a 17 graus, mentre que la màxima avui pujarà ja d'una manera més clara i s'acostarà als 27, amb una humitat més alta i ambient una mica més xafogós. Vent feble, amb mestral fins a mig matí, migjorn al migdia i de garbí a la tarda, fent que la mar, que ara està arrissada, augmenti a marejol a partir de migdia. Demà esperem un temps esplèndid i ja de ple estiu, amb sol i cel clar, sí que amb algun nuvolat al final del dia i amb una temperatura que pujarà especialment al centre de la jornada, voltant de 18 a 19 de mínima, pujarà una mica, però encara es mantindrà la nit agradable, mentre que demà ja tindrem un dia de ple estiu amb una màxima llarga de 28 graus, o es podria acostar als 29 amb una humitat alta i amb més xafogó. Bé, fem l'emperal fins a mig matí i marinades de migjorn o garbí a la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada o amb una mica de marejol a la tarda. Diumenge, dia de rigorós estiu, amb sol i amb bandes de núvols alts pràcticament la major part del dia, sí que amb un cel més clar al final de la jornada i amb una temperatura que pujarà i voltarà els 20 de mínima, mentre que la màxima passarà els 29 i es podria acostar els 30 amb un ambient xafogós. Vent feble amb domini del garbí al centre del dia i amb mar plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a primera hora de la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Ara ja sí, plena pretemporada o posttemporada, tenint en compte doncs, que ja s'han acabat les competicions, però no els actes esportius. I és que aquest proper 20 de juny, el Josep Pons i Ventura, el Club de Futbol Cubelles, organitza el primer memorial Marià Talló. Per parlar d'això tenim a l'altra banda del fil telefònic el president del Club de Futbol Cubelles, el Toni López. Toni, bon dia.
5: Hola, bon dia, Marc.
4: Dèiem que s'ha acabat la temporada, evidentment no al futbol, perquè doncs, el Club de Futbol Cubelles no s'atura, estem en els últims entrenaments, a punt de començar els campus, vaja, que el futbol no s'atura mai. No? L'activitat allà no s'atura, eh?
5: Únicament, sí, sí. A veure, tenim a l'agost hi ha 15 dies, que, bueno, que sí que agafem una mica de forces.
4: 15 dies, però encara queda per l'agost, per tant, doncs, seguim en marxa. I dèiem que un dels últims actes que organitza el Club de Futbol Cubelles és aquest 20 de juny amb aquest memorial Marià Talló. Explica'ns una mica d'on sorgeix la idea i una mica què és el que planteja el club.
5: Bueno, doncs mira, aquest primer memorial de Marià, doncs bueno, ja el que coneixeu a Marià és una persona molt entranyable, molt lligada al nostre club i al nostre poble, i bueno, vam decidir, sobretot després del seu funeral, bueno, doncs, com treballava a TV3, i bueno, vam parlar amb el Xavi Torres de TV3, que tenia també molt bona relació amb ell, havia jugat alguna vegada també als partits que feien de veterans de TV3, i bueno, vam coincidir allà i vam parlar que seria bonic fer-li un homenatge, no? I llavors, doncs bueno, ens vam agafar el telèfon i així ha sigut. Farem un partit d'homenatge a veterans de TV3, a veterans de Cubelles i sobretot amics del Marià. I bueno, doncs, farem un partidet a les 12 i bueno, que serà bueno, com una bueno, això, com per tindre una mica en record del nostre amic Maria. Després farem una botifarrada, que la farem aquí al pàrquing del club, i bueno, amenitzarem amb una mica de musiqueta de tardeo per fer, bueno, pues, per recordar, sobretot per recordar els bons moments de Maria amb la seva gent.
4: En aquest cas ho hem vist a través de les xarxes socials, heu fet, bé, no sé si és una crida o no, però sí, anunciant aquest memorial. I una mica, doncs, aquests logos, no?, del Club de Futbol Cubelles i de TV3, no sé si per banda de TV3, bé, vindran, doncs, professionals de la casa.
5: Perdona, que és que tinc poca cobertura i s'ha trebat una mica i no t'he entès bé.
4: Dic que a les xarxes socials heu penjat, heu fet difusió d'aquest memorial, hi ha el logo de TV3, no sé si sabeu ja qui són aquests veterans de TV3, que evidentment no sé si juguen habitualment.
5: Sí, sí, és l'equip de... Bueno, no tenim, encara no s'han passat l'alineació, però sí, són jugadors que actualment estan jugant amb... Ells fan una lliga de veterans i estan jugant. Un d'ells és el Xavi Torra, que surt a l'11 i a alguns programes d'esport de futbol, i bueno, i més periodistes que són que treballen allà a la casa i que juguen. Mm-hmm. Però sí, encara no tenim qui vindrà d'ells, no s'han donat l'alineació encara, però sí, bé, gent coneguda.
4: A les xarxes socials també poseu inscripcions, no sé si es tracta de per participar de la botifarrada, del partit, per, bé, una mica com funciona, no?, aquest esdeveniment, no sé si estarà obert, si t'has d'inscriure abans...
5: Sí, sí. Mira, nosaltres el que hem fet és una petita pàgina web del memorial, i allà pues, posa pues, si el que vulgui participar com a jugador, omples el formulari, has de comprar la samarreta, una samarreta commemorativa que hem dissenyat per l'ocasió, i després hi ha gent que, bueno, que pot vindre no a jugar, però que... a fer aquesta parrada i aquest, bueno, vindre la família també de Marià, i bueno, una mica pues, per reconeixement i per l'amistat que tenia amb quasi tot el poble, pues, qualsevol que pugui o que vulgui que pugui vindre, evidentment, pot deixar les seves dades, més que res, el tema del que hem fet de la botifarra és una mica per tenir una previsió, per no quedar-nos curts de material, però sí, estarà el bar obert i farem les botifarres i passarem una estoneta agradable.
4: Doncs, per tant, la gent es pot connectar a través de la pàgina del club, entenc, no?
5: Sí, sí, bueno, ja és un... Està dintre de la pàgina del club i hi ha un enllaç, és que allò d'això no massa, hi ha un enllaç que ho hem passat a les xarxes socials, i des d'allà pues, ja posa tot el que és l'esdeveniment, com funciona i com apuntar-se.
4: Perfecte. La web del Cubelles, bueno, posant club de CF Cubelles al buscador, de seguida
5: sí,
4: surt.
5: Si poses el buscador Memorial Maria Talló, CF Cubelles, surt, t'explica tot.
4: Perfecte. Doncs la gent que vulgui participar, recordem que és el proper 20 de juny a les 12 del migdia, el Josep Pons i Ventura, aquest primer memorial, amb aquest partit entre veterans del Cubelles i veterans del TV3. Veurem qui són aquests veterans. Espero que no vingui cap analista futbolístic, exjugador, perquè si no... al nivell
5: analistes sí que vindran, però bueno, nosaltres tenim també alguna sorpresa, hem fet algun fitxatge
4: vale.
5: per l'ocasió, bueno, no el posarem senzill.
4: Vale. Per tant, hi ha fins i tot reforços aquí, per si un cas, per anivellar el tema. En tot cas, qui vulgui participar, a través de la web del Club de Futbol Cubelles pot trobar aquest formulari per apuntar-se, ja sigui com a jugador, ja sigui, vaja, com a assistent només o per participar d'aquest memorial. Toni, abans d'acomiadar-te i aprofitant que et tenim en línia, sí que ja hem pogut conèixer el nou entrenador del Club de Futbol Cubelles, anem veient com es van fent doncs, els moviments a la plantilla, evidentment renovacions i algunes baixes. Imagino que, suposo que des del club, contents també, no?, de com ha començat el nou entrenador, del plantejament. No, no sé com ho valoreu, aquest inici una mica de la preparació de la nova temporada.
5: Bueno, com sempre, bueno, aquest any anem amb una mica més de temps. O sigui, hem començat abans, hem parlat amb tots els jugadors del planter, pràcticament... ho tenim bastant clar de qui continua, qui no continua, però bueno, anem fent una mica aquesta setmana, no sé si avui han sortit un o dos que renoven, durant aquesta setmana continuarem les renovacions i a partir de final d'aquesta setmana, a principis, ja començarem a anunciar els nous fitxatges per la temporada propera. I sí, el que em preguntes de... bueno, amb molta il·lusió, crec que ha tingut un molt bon entrenador i que ell està convençut que es pot treballar bé i amb molta il·lusió i amb molt respecte per qui intenta aconseguir. No vull parlar d'ascensos abans de temps, però sí, aquesta és la idea, treballar amb aquesta il·lusió de com a mínim, partit a partit, però estar a final de temporada en posicions de lograr l'objectiu de tornar a primera catalana, si pot ser.
4: Ara ens deies que aneu fent amb la plantilla i aneu avançant, evidentment això porta temps. El que sí que és la gran incògnita és... en quin grup anirà a parar el Cubelles, no? Si tornarà una altra vegada en el cantó de Tarragona, si es quedarà per Barcelona, no sé si us han pogut avançar alguna coseta o podeu esbrinar alguna coseta.
5: Bueno, a veure, això fins a la propera setmana, que no quedin al final el tema de les... ja saps que hi ha promocions d'ascensos, descensos i tot això, i al final fins que no estiguin totes les inscripcions dels equips, no se sap 100%. Sí que és veritat que hi ha una petita possibilitat que hi hagi que algú del grup de Barcelona tingui que anar al grup 6, però sí que és veritat que hi ha també equips de la zona de Lleida, del sud de Lleida, que estan també molt a prop, i després hi ha equips d'aquí també de la zona, com el Ribes, que acaba de pujar també, o sigui, no se sap. Nosaltres, evidentment, hem parlat amb la Federació Catalana de Futbol, que, bueno, ja hem patit dos anys consecutius. El primer, sobretot, va ser molt, molt dur, perquè eren, a més, 18 equips, el que estaven englobat a la part de Tarragona, i a més a més eren 13 o 14 que eren de les Terres de l'Ebre, o sigui que eren uns trajectes inaguantables. I l'anterior, la passada temporada que van jugar allà, ja no era tant, perquè eren 16 equips i no tots eren de la part de tan llunyana. Però clar, nosaltres ja els hem dit que nosaltres ja hem passat per allà dos anys i que hi ha clubs que arriben a la segona catalana i bueno, pues que siguin ells, que al final que hi ha equips de la zona de Lleida, del sud de Lleida, que estan quasi igual com nosaltres i bueno. Nosaltres no volem anar. Això sí que ho hem dit per activa i per passiva.
4: Serà una de dels culebrons de l'estiu, no? Perquè els fitxatges al final són els que són, però quasi és més important fins i tot saber en quin grup i sobretot això, no? Aquesta càrrega que suposava aquests desplaçaments tan llunyans, el cost econòmic, evidentment, per un club que suposa doncs, fer aquests trasllats i moltes vegades tenir que dinar fora o buscar autobusos, tot això, evidentment, és una càrrega econòmica que pesa a l'entitat.
5: Sí, sí.
4: i que, doncs...
5: Més que res, la càrrega és econòmica. A veure, també són més hores, perquè, clar, de posar mitja hora, una hora més de desplaçament d'un partit qualsevol, però sobretot el que més costa al final és el tema dels calés, perquè has d'agafar autobusos, autocars, i amb això és un cost. O sigui, me'n recordo el primer any, no sé si van ser a prop de 5.000 o 6.000 euros al tema d'autocars. I bueno, al final tot suma. La veritat és que, clar, som club petitet, que tampoc som amateurs, i això també costa.
4: Bé, doncs estarem pendents, evidentment, d'aquesta notícia, d'aquesta col·locació dels equips en els grups. Evidentment haurem d'anar esperant, primer passaran els grups, després els calendaris i tota la pesca. Ja sabem que a finals de setembre començarà la competició i el club començarà, doncs, l'equip començarà a entrenar, doncs, la segona quinzena d'agost. Toni, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi bé l'estiu, que vagi molt bé.
5: Molt bé, gràcies, Marc. Una abraçada.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
6: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de l'FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Avui conversem amb Neus Arqués, escriptora, comunicadora i divulgadora, autora també d'una extensa trajectòria literària marcada per l'interès en relacions humanes, identitat, canvis socials i desenvolupament personal. Al llarg de la seva carrera també ha compaginat la narrativa amb l'assaig i la comunicació, consolidant-se com una veu reconeguda dins del panorama literari català. Neus Arqués serà una de les protagonistes de la nova sessió d'autors convidats a la Biblioteca de Cubelles, una activitat organitzada en el marc del Club de Lectura de Novel·la El Cubelletres, que tindrà lloc dilluns, dia 15 de juny, a 6:15 de la tarda. La trobada serà moderada per Elena Cejas i combinarà literatura i música amb la participació del músic Jordi Imella, oferint als assistents una oportunitat per conèixer de prop l'autora, conversar sobre la seva obra i gaudir d'una proposta cultural que fusiona diferents disciplines artístiques. Amb ella parlem de la seva trajectòria, del procés creatiu i també d'aquesta relació amb els lectors de la Biblioteca de Cubelles, aquesta oportunitat de participar d'aquest club de lectura. Anem a saludar-la, la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, benvinguda, Neus.
2: Gràcies, bon dia.
1: Què significa per tu participar d'aquesta trobada com la del club de lectura, com dèiem, aquest Cubelletres?
2: Mira, em fa molta il·lusió per dos motius. Primera, perquè a mi m'encanta parlar amb les lectores i els lectors. Penso que quan una persona escriu un llibre, la imatge que a mi em ve al cap, jo sempre dic, jo soc responsable del meu llibre fins que el porto vora el riu, no? Però qui l'ajuda a travessar el riu fins a l'altra banda són les persones que el llegeixen. I per mi trobar-me amb aquestes persones sempre és una font d'alegria i de sorpresa. I d'altra banda t'he de dir que jo crec que no he estat mai a Cubelles i llavors em crida molt l'atenció.
1: Uh-huh. Com has preparat tu aquesta participació aquí al Cubelletres? Una mica, no sé si tenim una mica clar el format d'aquesta activitat amb la teva participació i també doncs, acompanyada, no? En aquesta ocasió, com bé explicàvem, amb Jordi Imella.
2: Sí, mira, el Jordi i jo som coautors. O sigui, el Jordi i jo hem fet una cosa molt peculiar. Hem escrit una novel·la a quatre mans, que és l'última novel·la que he publicat, es diu Veu de Foc, i l'hem escrit a quatre mans amb el Jordi. El Jordi ve de l'àmbit musical, jo vinc de l'àmbit més literari, però ja havíem coincidit amb altres projectes creatius i vam decidir un dia, mig de broma, que podíem escriure una novel·la junts, no? I vam escriure aquesta novel·la, Veu de Foc, i és sobre això que venim tots dos a Cubelles a parlar, no? De com hem pogut, sent dues persones molt diferents, convergir en un únic projecte com és la novel·la, d'on sorgeix aquesta novel·la, i quin és la pregunta que ens fem. Perquè la meva teoria és que darrere de cada llibre, i fins i tot darrere de les novel·les, sempre hi ha una pregunta que l'autor o l'autora es vol formular.
1: Uh-huh. Anem a presentar també per Ràdio Cubelles una mica aquesta novel·la, aquest Veu de Foc, no? Com la descrius una mica la sinopsi, no?, del que es pot trobar el lector o lectora?
2: Veu de Foc és la història d'un jove que als anys 70 es planteja des d'un barri de Barcelona que ell el que vol és ser artista i triomfar. Pensem que els anys 70 no són els anys que vivim ara, és un moment on no hi ha internet, on donar-se a conèixer la indústria musical és molt complicat, on tot passa per Madrid perquè les discogràfiques estan totes allà, on tot passa per Benidorm perquè hi ha el Festival de la Canción, també hi ha els turistes, és un món molt peculiar als anys 70. Però si rasques una mica, resulta que també hi ha moltes semblances amb el món d'avui, no? Llavors, nosaltres hem volgut explicar la història de Juan Vicente, que és el protagonista de Veu de Foc, per fer-nos la pregunta, què és en realitat l'èxit?
1: Uh-huh. A partir d'aquesta pregunta es va desenvolupant la novel·la, doncs?
2: La novel·la deriva d'una sèrie documental en la qual vam participar el Jordi i jo, que es diu Mític 70 i es pot veure a Televisió Espanyola, que és una sèrie que ens parla dels cantants famosos dels anys 70, com ara Nino Bravo o Camilo Sesto, no? Aleshores, el que nosaltres hem volgut és dir, vale, partint de l'experiència d'aquests cantants en aquells anys, quines vivències podem compartir encara avui, no? I llavors ho hem fet combinant el que és la meva experiència literària com a escriptora amb l'experiència musical del Jordi, que és productor musical. O sigui, el documental és una cosa, el documental sí. Ja es pot veure per televisió, és una sèrie audiovisual, i el documental tot és veritat. Per què? Perquè els documentals tot ha de ser veritat, per això són documentals. La novel·la és una història inventada, però es basa en aquells anys, en aquella indústria musical, en aquell tipus de cançons, en aquell tipus de vida.
1: Molt bé. I, per tant, aquest club de lectura, les persones que hi prenguin part han llegit, doncs, aquest llibre, aquest Veu de Foc. I a partir d'aquí, doncs, es tracta de que vosaltres expliqueu una mica com ha anat aquest procés creatiu, entenc, i que ells facin també preguntes sobre el que ells, doncs, no sé, es van plantejant al llarg d'aquesta lectura, no? Dubtes o intriga o alguna pregunta en concret que pugui tenir el lector, no?
2: Mira, nosaltres amb el Jordi, que ja hem fet algunes presentacions, ens hem inventat un format que l'anomenem l'autoentrevista. Per què? Perquè jo aprofito les trobades per preguntar-li al Jordi coses que a mi em criden l'atenció del nostre procés creatiu i ell em pregunta a mi. I, òbviament, ens encanta que ens preguntin coses, no? L'avantatge de ser dos autors és que també tens una mirada molt àmplia sobre com ha anat tot, sobre com s'ha escrit, sobre què hem volut dir, sobre les anècdotes. O sigui, no sé, a mi m'agrada molt aquestes trobades amb el Jordi i amb els lectors.
1: I de les altres experiències que has tingut, doncs, no sé, què ens pots explicar, no? És a dir, què n'extreus, no? D'aquesta participació també dins un club de lectura, d'aquelles preguntes que puguin plantejar a través, com deies, d'aquest format d'entrevista que us feu, doncs, els dos autors, no?
2: Jo crec que quan un llibre t'ha cridat l'atenció prou com per llegir-lo, et deixa moltes preguntes, no?, de com se'ls haurà acudit això, o, per exemple, jo me'n recordo d'haver viscut una cosa semblant al que expliquen en aquesta escena, no? I tens ganes de que la persona que ho ha escrit t'expliqui a tu com hi ha arribat, no? I jo, com a autora, tinc ganes de conèixer què és el que llegir el llibre ha generat en les persones que l'han llegit, i llavors per això m'encanten els clubs de lectura, perquè tinc aquesta immediatesa, no?, de saber la reacció dels lectors i de les lectores, que moltes vegades em sorprèn.
1: I, clar, dèiem, el Jordi Mella és músic, no? Hi haurà aquest toc musical al llarg d'aquesta trobada a Cubelles?
2: Jo crec que alguna cosa han preparat a la Biblioteca de Cubelles en aquest sentit. Pel que fa a nosaltres, venim com escriptors, diguéssim, no? Però també, mira, m'agrada que em preguntis això perquè dins del llibre ens hem arribat a imaginar la banda sonora, no? La banda sonora de les cançons que composa i que canta el protagonista. I això també ha sigut un exercici molt divertit.
1: I bé, no sé, en què esteu treballant també actualment, per parlar també una mica de projectes de futur, a banda de Veu de Foc, hi ha algun projecte que estigueu treballant conjuntament?
2: Conjuntament estem treballant en l'adaptació de Veu de Foc com a guió de llargmetratge, és a dir, per transformar-lo en pel·lícula, no? Que ens encantaria, no?, haver fet un documental, que del documental sortís una novel·la i que ara de la novel·la sortís una pel·lícula, i aquest és el projecte en el que estem treballant. I després el Jordi té els seus concerts i les seves produccions musicals per una banda, i jo estic escrivint altres llibres ja de forma individual per altra.
1: Si vols pots comentar-los, com vull dir, endavant, doncs, pots fer promoció també.
2: Bueno, és que clar, estem promocionant una cosa que encara no existeix, però mira, serà primícia mundial.
1: Sí.
2: Estic escrivint un llibre sobre cartes, sobre les cartes que ens escrivíem, no?, les persones, bueno, que ens escrivíem i que ens escrivim, perquè jo encara envio cartes als meus parents i als meus amics. I bueno, m'agradaria molt que es tornés a posar de moda enviar cartes i escriure cartes.
1: Bé, doncs estarem pendents d'aquest nou llibre a través d'aquestes cartes, i no sé si vols llançar un missatge a aquelles persones que ens estan escoltant a través de la ràdio. Poden ser persones, doncs, que ja participen normalment d'aquest Cubelletres, d'aquest club de lectura, o usuaris de la biblioteca que els hi pugui interessar també venir a conèixer-vos, a parlar d'aquest llibre.
2: Jo el convido a les persones que formen part de Cubelletres i també als usuaris de la biblioteca i també a les persones que viuen a Cubelles que vinguin amb nosaltres a aquesta trobada per parlar de Veu de Foc, per recordar com eren els 70, per fer-nos una espècie de guateque i passar-nos-ho bé i celebrar que ja arriba l'estiu.
1: Perfecte, doncs esperem que vagi molt bé aquest acte a la biblioteca aquest dilluns 15 de juny, a 4:15 de la tarda, recordem-ho, no? Aquest Cuba Lletres que doncs, tindrem aquí al municipi a través d'aquest Veu de Foc. Moltes gràcies per la teva participació, Neus.
2: Gràcies a vosaltres i fins ben aviat.
1: Fins ben aviat, moltes gràcies, adeu.
2: Adeu.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Ahora en Dental Company disfruta de tu pack integral de ortodoncia transparente con blanqueamiento incluido por solo 2.999 euros. Pide tu cita en el 900 926 900. Dental

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol. Sí que amb alguns núvols baixos poc destacables ara primer al matí, però que marxaran ràpidament i deixaran un cel clar la resta del dia, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 16 a 17 graus, mentre que la màxima avui pujarà ja d'una manera més clara i s'acostarà als 27, amb una humitat més alta i ambient una mica més xafogós. Vent feble, amb mestral fins a mig matí, migjorn al migdia i de garbí a la tarda, fent que la mar, que ara està rissada, augmenti a marejol a partir de migdia. Demà esperem un temps esplèndid i ja de ple estiu, amb sol i cel clar, sí que amb algun nuvolat al final del dia i amb una temperatura que pujarà especialment al centre de la jornada, voltant de 18 a 19 de mínima, pujarà una mica, però encara es mantindrà la nit agradable, mentre que demà ja tindrem un dia de ple estiu amb una màxima llarga de 28 graus, on es podria acostar els 29 amb una humitat alta i amb més xafogor. Bé, en fem l'emperal fins a mig matí i marinades de mitjorn o garbí a la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada o amb una mica de marejol a la tarda. Diumenge, dia de rigorós estiu, amb sol i amb bandes de núvols alts pràcticament la major part del dia, sí que amb un cel més clar al final de la jornada i amb una temperatura que pujarà i voltarà els 20 de mínima, mentre que la màxima passarà els 29 i es podria acostar els 30 amb un ambient xafogós. Ben feble, amb domini del garbí al centre del dia i amb mar plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a primera hora de la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: El socorrisme es desplegarà a les platges de Cubelles més enllà del 15 de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut que el procés de licitació encara no està del tot resolt i que, per tant, l'entrada en funcionament del servei serà uns dies més tard del que tenien previst. Així ho ha explicat en una entrevista al Canal Blau.
4: Ha sigut un any una mica complexa perquè se'ns han acabat moltes licitacions i un ha d'actualitzar els preus, ha de posar-se al dia, ha de redactar uns nous plecs i posar-ho tot a puesto. I això doncs també té la seva feina, han passat molts anys, l'última licitació feia 6 anys, pel mig han pujat els convenis i tot això s'ha doncs, hagut d'actualitzar. I a part doncs existeixen els períodes naturals d'al·legacions, etc, que també poden anar retrasant això. Malauradament, jo ho tenia tot preparat per començar el dia 15 i malauradament doncs haurem d'esperar uns dies més. Estem valorant a veure si podem fer un petit reforç, mentrestant no s'activa el servei de socorrisme, però si tot va bé, em sembla que ja ho tenim tot lligat.
1: Segons la documentació publicada per l'Ajuntament, el perfil del contractant, l'empresa guanyadora de les dues que han concursat seria Sealand On Offshore Services, que és una empresa amb seu a Tarragona i que hauria fet una oferta d'uns 270.000 euros per al servei per aquest 2026. El contracte, però, també té la possibilitat que es puguin fer fins a 3 pròrrogues més pels pròxims estius. Ara per ara, però, aquest procés de licitació encara no ha estat del tot resolt, per la qual cosa, fins que no s'acabi de resoldre el procediment administratiu, no es podrà desplegar el servei de socorrisme a les platges de Cubelles. L'Ajuntament de Cubelles tornarà a oferir aquest estiu, gràcies al conveni amb el Consell Comarcal del Garraf, un servei gratuït de Cangur, l'espai Concilia, que vol ajudar a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal durant el període de vacances escolars. Aquest servei estarà disponible del 22 de juny al 31 de juliol, en horari de 3 de la tarda a 6 de la tarda, a partir de l'hora en què s'acaben els casals. Va adreçat a famílies que tinguin infants d'entre 3 i 14 anys i l'espai Concili d'Estiu es durà a terme a les escoles Maricel i Vora del Mar, a més de la sala sociocultural en funció dels dies de la setmana. La sala sociocultural es farà els dilluns, dimarts, dijous i divendres, a l'escola Maricel els dimarts, dimecres i dijous i a l'escola Vora del Mar s'oferirà els dilluns, dimecres i divendres. Pel que fa als dissabtes, durant els mesos d'estiu no hi haurà servei de l'espai Concili i el darrer dissabte amb aquest servei serà el 20 de juny. Per poder demanar el servei de l'Espai Concilia, cal fer un registre prèviament al web del Consell Comarcal del Garraf i un cop registrats es pot sol·licitar el servei via correu electrònic o al telèfon comarcal de l'Espai Concilia. Es pot demanar per totes les hores o només per una estona, depenent doncs, de les necessitats de cada família. L'oposició ha sortit decebuda de la Junta de Portaveus sobre els problemes de l'Ajuntament a Hisenda que s'ha fet aquest dimecres. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP consideren insuficients les explicacions del govern local d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú, qui encara no s'han pronunciat públicament ni sobre el mecanisme de pagament a proveïdors ni sobre les retencions del Ministeri d'Hisenda que hi ha hagut els últims mesos. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ho ha exposat així en nom de tota l'oposició en declaracions a Ràdio Cubelles.
2: Però sí que han dit que des d'allà es posarà remei o s'intentarà posar remei a intentar solucionar tots aquests problemes, no? I en això, doncs, tant tots els que estàvem allà, bueno, hem preguntat explícitament als comuns i al Partit Socialista si confiaven en la regidora i en aquesta solució, ens han dit que sí, i nosaltres doncs, el que hem de fer ara és esperar que tot això se solucioni, més que res pel bé dels proveïdors. Aquesta és la part de les llums. La part de les ombres és que no tenim clar, no ens han sabut respondre com hem arribat fins aquí. Ens han dit que, bueno, que això passa en molts municipis, que s'ha presentat la tormenta perfecta aquí amb qüestions de personal.
1: Segons el regidor de la CUP, Dani Pérez, l'oposició han entès que el govern local no té previst adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors proposat pel Ministeri d'Hisenda.
2: Jo crec que no. El que ha dit la regidora Corbillo és que ara envien una circular a tots els departaments perquè també ha dit que no eren tots els departaments que estaven perjudicant a l'Ajuntament amb el període mitjà de pagament. Ha dit que eren alguns, no ens ha volgut dir quins, sospitem, però no ens ha volgut dir quins, que enviaran a circular tots els departaments per fer un seguiment d'aquests pagaments. Entenc que amb això vol dir que no s'adheriran a aquestes propostes del Ministeri. Sí que ens han assegurat que hi haurà interessos de demora, perquè evidentment si portem pagant tard i ara cobren, doncs els proveïdors voldran cobrar interessos de demora.
1: La reunió sol·licitada pels grups de l'oposició ara fa unes setmanes s'ha fet finalment aquest dimecres al matí. Des del govern local han assegurat que donaran explicacions pròximament també als mitjans de comunicació. Ja estan acabades les obres del tram del passeig marítim afectat per la riuada del juliol de l'any passat. Les feines han anat a càrrec del Ministeri de Transició Ecològica i han reduït aproximadament uns 90 metres quadrats de paviment a favor de la desembocadura del riu Foix. L'empresa concessionària que gestiona l'espai natural ha col·locat ara per ara un tancament provisional amb cintes i pals que reforçarà pròximament amb tanques provisionals de l'Ajuntament. La intenció és que la gent no entri a la desembocadura per aquest punt que amb la reforma havia quedat obert i que més endavant es faci una altra intervenció per acabar de delimitar millor tot l'espai protegit. Les obres van arrencar el 15 de maig i s'han donat per acabades aquest dimarts passat 9 de juny. A l'inici de les obres, Àlex Noé, de regidor de Medi Ambient, ja va comentar que el govern local ha preferit reconstruir aquest tros de passeig marítim malmès en lloc de fer una zona dunar nova, com tenia previst el Ministeri, a la platja llarga.
5: Aquestes obres s'han redestinat, és una altra de les valoracions que estàvem posant sobre la taula, era que nosaltres, com sabeu, hem estat ampliant el sistema dunar a Cubelles en els últims anys i hem anat guanyant terreny fins pràcticament arribar aquí al delta per la part sud. I aquests diners que s'han destinat a això en realitat estaven destinats a acabar d'unir el sistema dunar i tenir un corredor biològic entre el delta del Foix i tot el sistema dunar que arriba fins a les Gavines. Vam valorar, vam creure oportú redirigir aquest esforç cap al passeig marítim i bueno, el preu és que no podrem acabar de fer el corredor biològic, però sí tindrem un passeig ja acabat que almenys doncs, podrem passar aquest estiu i disfrutar-lo.
1: Recordem que recuperar la passera de vianants que travessa la desembocadura costarà més temps. Segons ha explicat el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, s'han de seguir uns passos administratius més complicats amb la redacció del projecte, la licitació i que tot aquest procés, a més, va a càrrec directament del Ministeri de Transició Ecològica i l'Ajuntament, tot insistir, no ha aconseguit que es faci més de pressa que el que el Ministeri marca. Àlex Noeda apunta que es podrà recuperar aquesta passera tal com era, però guanyant una mica d'alçada.
5: Entenc que, per l'últim que sabem, és que tornaran a fer el disseny original, però una mica més elevat. Però la traçada i tot, com que els fonaments només se'n va moure un, els altres dos van quedar bastant fixes. La idea al principi era valorar a veure com estaven aquests fonaments. Al veure aquesta estimació s'ha dit, vale, doncs us poden reaprofitar, per tant podem tornar a fer el disseny original amb les seves modificacions.
1: Un altre element afectat per la riuada del juliol passat i que no s'ha pogut encara reconstruir és el pas de les Estoreres. En aquest cas, l'Ajuntament assegura que està estudiant la situació, que encara seria més complicada que la passera de la desembocadura perquè implica en aquest cas modificacions urbanístiques i també fer actuacions directament dins de la llera del riu. Des d'aquest dimecres ha entrat en funcionament la nova ambulància de suport vital bàsic a Cubelles. El servei passa a ser de 365 dies l'any a partir d'ara i tindrà una base fixa situada en una nau del polígon de les Salines. Aquest dimecres s'ha posat en marxa a Cubelles el nou contracte d'ambulàncies del servei d'emergències mèdiques, on es mantindrà a partir d'ara un vehicle i un equip de suport vital bàsic durant tot l'any i no només els mesos d'estiu com fins ara. L'empresa Falc Serveis Sanitaris és l'encarregada de gestionar el servei en aquesta etapa nova i, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, la base fixa de l'ambulància estarà situada en una nau del polígon de les Salines. El Departament de Salut de la Generalitat ha informat que la Regió Sanitària del Penedès reforça també la seva capacitat de resposta amb una nova configuració de les ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. Es mantenen unitats de suport vital avançat operatives les 24 hores a Igualada, Vilafranca del Penedès, Vilanova, la Geltrú i el Vendrell, així com un vehicle d'intervenció ràpida a Sant Pere de Ribes. Una distribució que ha de permetre garantir una resposta més eficient, especialment en situacions amb serveis simultanis. I una de les principals novetats del nou contracte també és la tecnologia sanitària avançada dins de les ambulàncies. Els nous equipaments permeten realitzar una orientació diagnòstica més precisa en el mateix lloc de l'emergència. El cinema negre clàssic serà el tema central del Cubelles Noir 2026. Del 27 al 30 d'agost, escriptors, lectors i amants del gènere es trobaran a la Biblioteca Municipal i al Centre Social Joan Roig i Piera de Cubelles per compartir debats, projeccions, clubs de lectura, teatre i converses al voltant de la literatura criminal. Després de celebrar el desè aniversari l'any passat, el Cubelles Noir afronta una nova edició consolidat com una de les cites de referència del gènere negre a tot Catalunya. Els organitzadors encara no han fet pública quina serà exactament la programació del 2026, però asseguren que tornaran a apostar per combinar noms consolidats amb noves veus alhora que volen ampliar la reflexió sobre les formes múltiples que adopta avui en dia la narrativa negra. Així s'ha expressat en la presentació aquest dimecres a la Biblioteca de Cubelles en Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir.
6: Creiem que entre la intel·ligència artificial que ara ha aparegut la paraula thriller a la novel·la, que abans no hi havia thrillers, hi havia només novel·les negres, això fa que el ritme hagi canviat, que la gent no se'n recordi dels diàlegs que s'escrivien de les novel·les negres. Parlem de Dashiell, parlem de Hammett, parlem de Jim Thompson.
1: La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó i el Centre Social Joan Roig i Piera tornaran a ser els escenaris principals de la programació, que arrencarà amb una projecció d'un curtmetratge, El Método M.O., de Rocío Juárez, i una xerrada sobre els orígens de la narrativa negra a càrrec de Joaquim Mico. Serà un tast del tema central d'aquest 2026, que serà el cinema negre clàssic, tal com ha avançat Pedro H., director del Cubelles Noir.
7: Després de la ressaca de l'any passat, en el qual vam celebrar els 10 anys, volem que sigui una edició que estigui dedicada al cinema negre clàssic. I ens preguntarem per què el cinema negre clàssic. Estem en un moment en el qual la novel·la negra pues, té molta influència o també influeix sobre el cinema, sobre les sèries de televisió, sobre els true crimes, que avui en dia estan tan de moda, molts d'ells pues, fet amb mitjans d'intel·ligència artificial, etc. I volíem doncs, fer un homenatge a lo que era el cinema negre clàssic, i llavors volem dedicar aquesta, algunes parts d'aquesta edició a aquest tema.
1: Entre els convidats destacats hi haurà autors i autores com Aro Sainz de la Maza, Rafa Melero, Núria Prades, Núria Bacardit, Marc Balcells, Imma Pelegrín, Marta Martín Girón, Fernando Martínez Laínez, Alexandra Escribà, Paco Gómez Escribano o Arantxa Tuixell, que participaran en diverses taules rodones i debats sobre els nous camins del gènere. Un dels trets característics continuarà sent el Premi Cubelles Noir per a autores publicades en català i en castellà, tal com ha afirmat Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir.
8: No parem de veure com els premis, sobretot els premis de la subscripció popular, les dones, el tant per cent de dones que queden nominades, o sigui, és molt més petit que el dels homes. Llavors, nosaltres cada dia li donem més força al fet de tenir un premi de novel·la negra escrita per dones, tant en català com en castellà, d'obra publicada de l'any anterior, i bé, que estem molt contents de tenir també el premi que fem homenatge a figures que, diguem, han sigut capdals al món de la novel·la negra tota la història.
1: Un dels moments especials del festival serà l'homenatge a l'escriptor Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el premi honorífic a la trajectòria dins la novel·la negra en reconeixement a la seva aportació al gènere durant dècades. L'autor compartirà una conversa amb el públic abans de rebre el guardó. En relació la relació també entre la literatura i els audiovisuals, com sempre, tindrà també un paper destacat amb projeccions, per exemple, del primer capítol de Ciutat de Sombres, una adaptació inspirada en les novel·les de Aro Sainz de la Maza. I fidel a la vocació participativa, el Cubelles Noir continuarà impulsant els clubs de lectura, les trobades entre autors i lectors i els espais de debat, sense oblidar les activitats escèniques. El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles representarà l'obra Casablanca i afegirà una vegada més la dimensió teatral a la programació dedicada al gènere negre. Des de l'Ajuntament, la regidora de Cultura, Renata Bedós, i l'alcaldessa Rosa

0: veus del gènere, es convertirà aquest festival en una oportunitat única per convertir experiències, idees, mirades diverses sobre la lectura i la creació contemporània.
1: El Cubelles Noir preveu anunciar el programa d'actes sencer i les novel·les i autores candidates d'aquest 2026 a finals del mes de juliol, aproximadament un mes abans del festival.
2: Alexandra Di Stefano visitarà Cubelles aquest divendres 12 de juny en una nova sessió de l'anomenada Activitat Avui ens visita. Serà la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. La periodista i escriptora finalista del Premi Planeta 2020, Amb el sueño de una sombra, compartirà la seva trajectòria literària i participarà també en un microtaller d'escriptura automàtica a la Biblioteca Municipal, com deia, Mossèn Joan Avinyó. Ella ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional cobrint esdeveniments i conflictes en regions com l'Orient Mitjà i Àsia. La seva experiència periodística, marcada pel compromís amb la justícia social i la realitat humana, impregna també la seva obra literària. Escoltem com ella mateixa ho explica al llarg d'una entrevista aquí a l'emissora municipal.
3: Yo me he dedicado muchos años al periodismo internacional, sobre todo en Oriente Medio, después en Asia. Y tantos años de escribir noticias, escribir artículos, hacer reportajes, entrevistas, pues yo creo que eso ha sido lo que me ha dado el empuje para luego tener ánimos para escribir libros, porque escribir un libro no es tan fácil, necesitas mucha práctica detrás. Y eso yo se lo debo a la práctica de trabajar. Por ejemplo, yo he trabajado más de 20 años en una agencia de noticias, y las agencias de noticias pues continuamente vas, ¿sabes? A lo mejor cada día tienes que escribir 20 noticias. O sea que esa práctica ha hecho que yo pudiera luego escribir esos 3 libros que he escrito, que tengo publicados ahora, porque tengo más escritos, pero 3 publicados.
2: Aquest divendres a la Biblioteca Municipal, Alexandra Di Stefano parlarà del seu llibre, la seva novel·la, Premi Planeta 2020, El sueño de una sombra. Ella mateixa també ens parlava d'aquest llibre.
3: Este próximo viernes, el día 12, la biblioteca, pues hablaré sobre este libro, sobre las aventuras vividas como corresponsal en Oriente Medio. Habla de esto, habla de esa búsqueda espiritual con los maestros que me he ido encontrando en cada país donde he ido viviendo. Ha sido una cosa que un regalo que me ha traído la vida, encontrarme a esas personas tan interesantes. Y luego también enfrentarme con muchas injusticias sociales. Y injusticias sociales que yo quería pues describir como testigo que he sido y dejarlas, digamos, reflejadas en algún sitio, que es lo que he hecho en este libro. Injusticias sociales que he visto en Dubái, en muchos países de Oriente Medio. Bueno, todo eso está reflejado en ese primer libro. Luego los otros dos libros. Un segundo libro es de poesía meditativa, que es a partir de mis experiencias con la meditación, y un tercer libro también es de poesía, pero entonces también está más enfocado en temas de injusticias sociales. O sea que un poco de momento eso es lo que he publicado hasta ahora.
2: D'aquesta manera, Alexandra Di Stefano visitarà Cubelles aquest divendres 12 de juny a partir de les 6 de la tarda dins l'activitat Avui ens visita, un acte que compta amb la col·laboració de Libertània i que és lliure d'entrada fins a completar l'aforament.
4: El sènior femení del Club Patí Cubelles buscarà aquest diumenge l'ascens a la Nacional Catalana en una exigent fase final. Les cubellenques s'enfrontaran al Sant Celoni en una semifinal que podria obrir les portes d'una final per l'ascens prevista per a la mateixa tarda del diumenge. D'aquesta manera, l'equip femení del Club Patí Cubelles afronta aquest diumenge 14 de juny una de les cites més importants de la seva història recent, amb la disputa del play-off d'ascens a la Nacional Catalana. Després d'una temporada marcada per al creixement esportiu i la consolidació d'un projecte, les jugadores tindran l'oportunitat de lluitar per una plaça a la màxima categoria catalana. La fase final reunirà els 4 equips classificats en una jornada decisiva. La primera semifinal enfrontarà el Torrelles davant de l'Olot a les 11 del matí, mentre que el conjunt cubellenc jugarà la segona semifinal a la 1 del migdia davant del Sant Celoni, anfitrió de la competició. Els dos equips vencedors es disputaran l'ascens en la final prevista per al mateix

0: diumenge, en aquest cas a 6:45 de la tarda. L'equip arriba a aquesta fase després d'una temporada molt competitiva en què ha estat lluitant fins a les darreres jornades per les primeres posicions del grup. Malgrat que en els últims partits es van escapar per petits detalls, les bones sensacions mostrades davant de rivals directes reforcen la confiança del vestidor de cara a aquest repte. Així ho explicava la mateixa capitana del Club Patí Cubelles, Judit Esteve.
1: Bueno, aquest playoff ens trobem que és un cap de setmana que juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, i el guanyador doncs puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del playoff. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més, però destaca tot l'equip. Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
0: Des del club es considera que la classificació per aquest play-off ja representa un èxit per a un projecte que enguany ha incorporat un nou model de joc i ha hagut d'adaptar-se a diversos canvis esportius. Amb els objectius inicials assolits, la fase final es viu com un premi, però també com una oportunitat única per continuar fent història. L'ascens a Nacional Catalana suposaria una fita sense precedents per al club, que mai no ha comptat amb un equip femení en aquesta categoria. Per aconseguir-ho, però, caldrà superar dues eliminatòries en una mateixa jornada i ser l'únic equip vencedor d'aquest play-off, en què només hi ha una plaça en joc. La temporada arriba així al seu moment més decisiu, amb la il·lusió intacta i després de mesos de treball. El sènior femení buscarà aquest diumenge culminar un curs brillant amb el premi més gran, l'ascens a la Nacional Catalana. Torna la festa de la bicicleta a Cubelles amb la 36a edició. Enguany, el gran protagonista sobre rodes serà el pas del Tour de França per al municipi el proper 5 de juliol. Com a avançada d'aquesta històrica cita, la regidoria d'Esports ha programat la 36a festa de la bicicleta per al dissabte 27 de juny, una setmana abans de l'arribada de la Ronda Francesa. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Qués, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que la intenció inicial era moure la data de la festa per evitar les hores de més calor, però finalment s'ha optat per fer-la coincidir com a prèvia del Tour. A més, gràcies a aquesta col·laboració, els participants rebran marxandatge oficial del Tour. Com és tradició, també es lliuraran premis a la bicicleta més antiga, al participant més gran, la disfressa més elaborada, entre altres categories originals. Les inscripcions per participar-hi s'obriran el proper 15 de juny. Així ho explicava el mateix regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Qués.
2: Bueno, la festa de bicicleta doncs, serà amb el mateix format, com hem tingut rere any. És un format on la gent pot vindre doncs, disfressada amb aquests otorgaments de premis doncs, per diferents conceptes, ja sé el grup més gran, la disfressa més original, però també doncs, donant suport a aquest Tour de França doncs, tindrem també merchandising per aquests participants que ens ofereix el Tour de França i doncs, serà aquest, com t'he comentat, aquesta prèvia doncs, a aquest esdeveniment que ens porta per aquí Cubelles. No, és un circuit, és un circuit. Hem d'acabar de veure amb la policia i de com fer-ho, si el tema de calor ens apreta més o menys per medir distàncies. L'any passat, per exemple, pel tema de calor ho vam tindre que escurçar una miqueta. Doncs arribar del moment, doncs, depenent una mica la situació del temps, si fa més o menys calor, doncs acabarem de fer aquest circuit més o menys curt.
0: El preu enguany de la inscripció serà 2 euros, una recaptació que es destinarà íntegrament a una causa social que es donarà a conèixer properament. L'organització, a més, recomana apuntar-se amb antelació per poder fer millor una previsió del material que es repetirà. La jornada mantindrà el seu format habitual i festiu. Es té previst que l'ambientació comenci a partir de les 6 de la tarda al mateix poliesportiu municipal, on es farà la sortida cap al volt de les 7 de la tarda. Al final, un cop enllestit el recorregut, hi haurà l'entrega de premis a les disfresses més original, el sorteig de bicicletes i el repartiment de regals. Pel que fa al recorregut de la pedalada popular, l'organització adaptarà la distància segons la temperatura del dia per garantir la seguretat de tots els participants, tal com ja es va fer en l'edició de l'any passat. Però el recorregut no canviarà massa i passarà bàsicament per la façana marítima, tant per al passeig antic com també per la zona de les Salines, per completar doncs una bona pedalada, que no es tracta d'una competició, sinó d'una festa, i enguany una festa per donar la benvinguda al pas al Tour de França.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Ahora en Dental Company te ofrecemos 500 euros de descuento en tu pack integral de ortodoncia de brackets con blanqueamiento incluido. Pide tu cita en 900-926-900.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de la FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles, amb Josep Lluís Villanueva.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
7: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, a Cubelles.
8: El temps.
9: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol. Sí que amb alguns núvols baixos poc destacables ara primer al matí, però que marxaran ràpidament i deixaran un cel clar la resta del dia, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 16 a 17 graus, mentre que la màxima avui pujarà ja d'una manera més clara i s'acostarà als 27, amb una humitat més alta i ambient una mica més xafogós. Vent feble, mestral fins a mig matí, migjorn al migdia i de garbí a la tarda, fent que la mar, que ara està arrissada, augmenti a marejol a partir de migdia. Demà esperem un temps esplèndid i ja de ple estiu, amb sol i cel clar, sí que amb algun nuvolat al final del dia i amb una temperatura que pujarà especialment al centre de la jornada, voltant de 18 a 19 de mínima, pujarà una mica, però encara es mantindrà la nit agradable, mentre que demà ja tindrem un dia de ple estiu amb una màxima llarga de 28 graus, o es podria acostar als 29 amb una humitat alta i amb més xafogó. Bé, fem lamparals fins a mig matí i marinades de migjorn o garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada o amb una mica de marejol a la tarda. Diumenge, dia de rigorós estiu, amb sol i amb bandes de núvols alts pràcticament la major part del dia, sí que amb un cel més clar al final de la jornada i amb una temperatura que pujarà i voltarà els 20 de mínima, mentre que la màxima passarà els 29 i es podria acostar els 30 amb un ambient xafogós, ben feble amb domini del garbí al centre del dia i amb mar plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a primera hora de la tarda.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
0: Ara ja sí, plena pretemporada o posttemporada, tenint en compte doncs, que ja s'han acabat les competicions, però no els actes esportius. I és que aquest proper 20 de juny El Josep Pons i Ventura, el Club de Futbol Cubelles, organitza el primer memorial Marià Talló. Per parlar d'això tenim a l'altra banda del fil telefònic el president del Club de Futbol Cubelles, el Toni López. Toni, bon dia.
10: Hola, bon dia, Marc.
0: Dèiem que s'ha acabat la temporada, evidentment no al futbol, perquè doncs, el Club de Futbol Cubelles no s'atura, estem en els últims entrenaments, a punt de començar els campus, vaja, que el futbol no s'atura mai. No? L'activitat allà no s'atura, eh?
10: Únicament, sí, sí. A veure, tenim a l'agost. A l'agost hi ha 15 dies que, bueno, que sí que agafem una mica de forces.
0: 15 dies, eh? Però encara queda per l'agost, per tant, doncs, seguim en marxa. I dèiem que un dels últims actes que organitza el Club de Futbol Cubelles és aquest 20 de juny amb aquest memorial Marià Talló. Explica'ns una mica... d'on sorgeix la idea i una mica què és el que planteja el club.
10: Bueno, doncs mira, aquest primer memorial de Marià, doncs bueno, ja el que coneixeu a Marià és una persona molt entranyable, molt lligada al nostre club i al nostre poble, i bueno, vam decidir, sobretot després del seu funeral, bueno, doncs, com treballava a TV3, i bueno, vam parlar amb el Xavi Torres de TV3, que tenia també molt bona relació amb ell, havia jugat alguna vegada també als partits que feien de veterans de TV3, i bueno, vam coincidir allà i vam parlar que seria bonic fer-li un homenatge, no? I llavors, doncs bueno, ens vam agafar el telèfon i així ha sigut. Farem un partit d'homenatge veterans de TV3, amb veterans de Cubelles i sobretot amics del Marià. I bueno, doncs, farem un partidet a les 12 i bueno, que serà bueno, com una... Bueno, això, com... Per tindre una mica en record del nostre amic Marià. Després farem una botifarrada que la farem aquí al pàrquing del club i bueno, amenitzarem amb una mica de musiqueta de tardeo per fer, bueno, pues, per recordar, sobretot per recordar els bons moments de Marià amb la seva gent.
0: En aquest cas ho hem vist a través de les xarxes socials, heu fet, bé, no sé si és una crida o no, però sí anunciant aquest memorial. I una mica, doncs, aquests logos, no?, del Club de Futbol Cubelles i de TV3, no sé si per banda de TV3, bé, vindran, doncs, professionals de la casa.
10: Perdona, que és que tinc poca cobertura i s'ha trebat una mica i no t'he entès bé.
0: Dic que a les xarxes socials heu fet difusió d'aquest memorial, hi ha el logo de TV3, no sé si sabeu ja qui són aquests veterans de TV3, que evidentment no sé si juguen habitualment.
10: Sí, sí, és l'equip de... Bueno, no tenim... Encara no s'han passat l'alineació, però sí, són jugadors que actualment estan jugant... Ells fan una lliga de veterans i estan jugant. Un d'ells és el Xavi Torra, que surt a l'11 i a alguns programes d'esport de futbol i, bueno, i més periodistes que són... Que treballen allà a la casa i que juguen. Mm-hmm. Però sí, encara no tenim qui vindrà d'ells, no s'han donat l'alineació encara, però sí, bé, gent coneguda.
0: A les xarxes socials també poseu inscripcions, no sé si es tracta per participar de la botifarrada, del partit, bé, una mica com funciona, no?, aquest esdeveniment, no sé si estarà obert, si t'has d'inscriure abans...
10: Sí, sí. Mira, nosaltres el que hem fet és una petita pàgina web del memorial i allà pues, posa pues, si el que vulgui participar com a jugador, omples el formulari, has de comprar la samarreta, una samarreta commemorativa que hem dissenyat per l'ocasió. I després hi ha gent que, bueno, que pot vindre no a jugar, però que a fer aquesta botifarrada i aquest, bueno, vindre la família també de Marià. I bueno, una mica pues, per reconeixement i per l'amistat que tenia quasi tot el poble, pues, qualsevol que pugui o que vulgui, que pugui vindre, evidentment, pot deixar les seves dades. Més que res, el tema del que hem fet de lo de la botifarra és una mica per tenir una previsió, per no quedar-nos curts de material. Per si estarà el bar obert i farem les botifarres i passarem una estoneta agradable.
0: Doncs, per tant, la gent es pot connectar a través de la pàgina del club, entenc, no?
10: Sí, sí, bueno, ja és un... Està dintre de la pàgina del club i hi ha un enllaç, és que allò d'això no massa. Hi ha un enllaç que ho hem passat a les xarxes socials i des d'allà pues, ja posa tot el que és l'esdeveniment, com funciona i com apuntar-se.
0: Perfecte. La web del Cubelles, bueno, posant club de CF Cubelles al buscador, de seguida
10: sí,
0: surt.
10: Si poses el buscador Memorial Maria Talló, CF Cubelles, surt, t'explica tot.
0: Perfecte. Doncs la gent que vulgui participar, recordem que és el proper 20 de juny a les 12 del migdia, el Josep Pons i Ventura, aquest primer memorial, amb aquest partit entre veterans del Cubelles i veterans del TV3. Veurem qui són aquests veterans. Espero que no vingui cap analista futbolístic exjugador, perquè si no el nivell...
10: Analistes sí que vindran, però bueno, nosaltres tenim també alguna sorpresa, eh? Hem fet algun fitxatge
0: vale.
10: per l'ocasió, bueno, no el posarem senzill.
0: Vale. Per tant, hi ha fins i tot reforços aquí, per si un cas, per anivellar el tema. En tot cas, qui vulgui participar a través de la web del club de Futbol Cubelles pot trobar aquest formulari per apuntar-se, ja sigui com a jugador, ja sigui, vaja, com a assistent només o per participar d'aquest memorial. Toni, abans d'acomiadar-te i aprofitant que et tenim en línia, sí que ja hem pogut conèixer el nou entrenador del club de futbol Cubelles, anem veient com es van fent doncs, els moviments a la plantilla, evidentment renovacions i algunes baixes. Suposo que des del club contents també, no?, de com ha començat el nou entrenador, del plantejament. No sé com ho valoreu, aquest inici una mica de la preparació de la nova temporada.
10: Bueno, com sempre, bueno, aquest any anem amb una mica més de temps. O sigui, hem començat abans, hem parlat amb tots els jugadors del planter, pràcticament... ho tenim bastant clar de qui continua, qui no continua, però bueno, anem fent una mica aquesta setmana, no sé si avui han sortit un o dos que renoven, durant aquesta setmana continuarem les renovacions i a partir de final d'aquesta setmana, a principis ja començarem a anunciar els nous fitxatges per la temporada propera. I sí, el que em preguntes de... Bueno, amb molta il·lusió, crec que ha tingut un molt bon entrenador i que ell està convençut que es pot treballar bé i amb molta il·lusió i amb molt respecte per qui intenta aconseguir. No vull parlar d'ascensos abans de temps, però sí, aquesta és la idea, treballar amb aquesta il·lusió de com a mínim, partit a partit, però estar a final de temporada en posicions de lograr l'objectiu de tornar a primera catalana, si pot ser.
0: Ara ens deies que aneu fent amb la plantilla i aneu avançant, evidentment això porta temps. El que sí que és la gran incògnita és... en quin grup anirà a parar el Cubelles, no? Si tornarà una altra vegada en el cantó de Tarragona, si es quedarà per Barcelona, no sé si us han pogut avançar alguna coseta o podeu esbrinar alguna coseta.
10: Bueno, a veure, això fins a la propera setmana, que no quedin al final el tema de les... Ja saps que hi ha promocions d'ascensos, descensos i tot això, i al final fins que no estiguin totes les inscripcions dels equips, no se sap 100%. Sí que és veritat que hi ha una petita possibilitat que hi hagi que algú de grup de Barcelona tingui que anar al grup 6, però sí que és veritat que hi ha també equips de la zona de Lleida, del sud de Lleida, que estan també molt a prop, i després hi ha equips d'aquí també de la zona, com el Ribes, que acaba de pujar també, o sigui, no se sap. Nosaltres, evidentment, nosaltres hem parlat amb la Federació Catalana de Futbol, que bueno, ja hem patit dos anys consecutius. El primer, sobretot, va ser molt, molt dur, perquè eren, a més, 18 equips, el que estaven englobat a la part de Tarragona, i a més eren 13 o 14 que eren de les Terres de l'Ebre, o sigui que eren uns trajectes inaguantables. I l'anterior, la passada temporada que van jugar allà, ja no era tant, perquè eren 16 equips i no tots eren de la part de tan llunyana. Però clar, nosaltres ja els hem dit que nosaltres ja hem passat per allà dos anys i que hi ha clubs que arriben a la segona catalana i bueno, doncs que siguin ells, que al final, que hi ha equips de la zona de Lleida, del sud de Lleida, que estan quasi igual com nosaltres, i bueno, nosaltres no volem anar. Això sí que ho hem dit per activa i per passiva.
0: Serà una de dels culebrons de l'estiu, no? Perquè els fitxatges al final són els que són, però quasi és més important fins i tot saber en quin grup, i sobretot això, no? Aquesta càrrega que suposava aquests desplaçaments tan llunyans, el cost econòmic, evidentment, per un club, que suposa doncs fer aquests trasllats i moltes vegades tenir que dinar fora o buscar autobusos, tot això, evidentment, és una càrrega econòmica que pesa a l'entitat.
10: Sí, sí.
0: I que, doncs,
10: més que res, la càrrega és econòmica. A veure, també són més hores, perquè, clar, de posar mitja hora, una hora més de desplaçament d'un partit qualsevol, però sobretot el que més costa al final és el tema dels calés, perquè has d'agafar autobusos, autocars, i amb això és un cost. Doncs, sí, me'n recordo del primer any, no sé si van ser a prop de 5.000 o 6.000 euros al tema d'autocars. I bueno, al final tot suma. La veritat és que, clar, som un club petitet, que tampoc som amateurs, i això també costa.
0: Bé, doncs estarem pendents, evidentment, d'aquesta notícia, d'aquesta col·locació dels equips en els grups. Evidentment haurem d'anar esperant, primer passaran els grups, després els calendaris i tota la pesca. Ja sabem que a finals de setembre començarà la competició i el club començarà, doncs, l'equip començarà a entrenar doncs la segona quinzena d'agost. Toni, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi bé l'estiu, que vagi molt bé.
10: Molt bé, gràcies, Marc. Una abraçada.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
6: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de l'FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Avui conversem amb Neus Arqués, escriptora, comunicadora i divulgadora, autora també d'una extensa trajectòria literària marcada per l'interès en relacions humanes, identitat, canvis socials i desenvolupament personal. Al llarg de la seva carrera també ha compaginat la narrativa amb l'assaig i la comunicació, consolidant-se com una veu reconeguda dins del panorama literari català. Neus Arqués serà una de les protagonistes de la nova sessió d'autors convidats a la Biblioteca de Cubelles, una activitat organitzada en el marc del Club de Lectura de Novel·la El Cubelletres, que tindrà lloc dilluns, dia 15 de juny, a 6:15 de la tarda. La trobada serà moderada per Elena Cejas i combinarà literatura i música amb la participació del músic Jordi Imella, oferint als assistents una oportunitat per conèixer de prop l'autora, conversar sobre la seva obra i gaudir d'una proposta cultural que fusiona diferents disciplines artístiques. Amb ella parlem de la seva trajectòria, del procés creatiu i també d'aquesta relació amb els lectors de la Biblioteca de Cubelles, aquesta oportunitat de participar d'aquest club de lectura. Anem a saludar-la, la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, benvinguda, Neus.
2: Gràcies, bon dia.
1: Què significa per tu participar d'aquesta trobada com la del club de lectura, com dèiem, aquest Cubelletres?
2: Mira, em fa molta il·lusió per dos motius. Primera, perquè a mi m'encanta parlar amb les lectores i els lectors. Penso que quan una persona escriu un llibre, la imatge que a mi em ve al cap, jo sempre dic, jo soc responsable del meu llibre fins que el porto vora el riu, no? Però qui l'ajuda a travessar el riu fins a l'altra banda són les persones que el llegeixen. I per mi trobar-me amb aquestes persones sempre és una font d'alegria i de sorpresa. I d'altra banda t'he de dir que jo crec que no he estat mai a Cubelles i llavors em crida molt l'atenció.
1: Uh-huh. Com has preparat tu aquesta participació aquí al Cubelletres? Una mica, no sé si teniu una mica clar el format d'aquesta activitat amb la teva participació i també doncs, acompanyada, no?, en aquesta ocasió, com bé explicàvem, amb Jordi Imella.
2: Sí, mira, amb el Jordi i jo som coautors. O sigui, el Jordi i jo hem fet una cosa molt peculiar. Hem escrit una novel·la a quatre mans, que és l'última novel·la que he publicat, es diu Veu de Foc, i l'hem escrit a quatre mans amb el Jordi. El Jordi ve de l'àmbit musical, jo vinc de l'àmbit més literari, però ja havíem coincidit amb altres projectes creatius i vam decidir un dia, mig de broma, que podíem escriure una novel·la junts, no? I vam escriure aquesta novel·la, Veu de Foc, i és sobre això que venim tots dos a Cubelles a parlar, no? De com hem pogut, sent dues persones molt diferents, convergir en un únic projecte com és la novel·la, d'on sorgeix aquesta novel·la, i quina és la pregunta que ens fem, perquè la meva teoria és que darrere de cada llibre i fins i tot darrere les novel·les sempre hi ha una pregunta que l'autor o l'autora es vol formular.
1: Uh-huh. Anem a presentar també per Ràdio Cubelles una mica aquesta novel·la, aquest Veu de Foc, no? Com la descrius una mica, la sinopsi, no?, del que es pot trobar el lector o lectora?
2: Veu de Foc és la història d'un jove que als anys 70 es planteja des d'un barri de Barcelona que ell el que vol és ser artista i triomfar. Pensem que els anys 70 no són els anys que vivim ara, és un moment on no hi ha internet, on donar-se a conèixer la indústria musical és molt complicat, on tot passa per Madrid perquè les discogràfiques estan totes allà, on tot passa per Benidorm perquè hi ha el Festival de la Canción, també hi ha les turistes, és un món molt peculiar als anys 70. Però si rasques una mica, resulta que també hi ha moltes semblances amb el món d'avui, no? Llavors, nosaltres hem volgut explicar la història de Juan Vicente, que és el protagonista de Veu de Foc, per fer-nos la pregunta, què és en realitat l'èxit?
1: Uh-huh. A partir d'aquesta pregunta es va desenvolupant la novel·la, doncs?
2: La novel·la deriva d'una sèrie documental en la qual vam participar el Jordi i jo, que es diu Mític 70 i es pot veure a Televisió Espanyola, que és una sèrie que ens parla dels cantants famosos dels anys 70, com ara Nino Bravo o Camilo Sesto, no? Aleshores, el que nosaltres hem volgut és dir, vale, partint de l'experiència d'aquests cantants en aquells anys, quines vivències podem compartir encara avui, no? I llavors ho hem fet combinant el que és la meva experiència literària com a escriptora amb l'experiència musical del Jordi, que és productor musical. O sigui, el documental és una cosa, el documental sí. Ja es pot veure per televisió, és una sèrie audiovisual, i el documental tot és veritat. Per què? Perquè els documentals tot ha de ser veritat, per això són documentals. La novel·la és una història inventada, però es basa en aquells anys, en aquella indústria musical, en aquell tipus de cançons, en aquell tipus de vida.
1: Molt bé. I, per tant, aquest club de lectura, les persones que hi prenguin part han llegit, doncs aquest llibre, aquest Veu de Foc. I a partir d'aquí, doncs, es tracta de que vosaltres expliqueu una mica com ha anat aquest procés creatiu, entenc, i que ells facin també preguntes sobre el que ells, doncs, no sé, es van plantejant al llarg d'aquesta lectura, no? Dubtes o intriga o alguna pregunta en concret que pugui tenir el lector, no?
2: Mira, nosaltres amb el Jordi, que ja hem fet algunes presentacions, ens hem inventat un format que l'anomenem l'autoentrevista. Per què? Perquè jo aprofito les trobades per preguntar-li al Jordi coses que a mi em criden l'atenció del nostre procés creatiu i ell em pregunta a mi. I, òbviament, ens encanta que ens preguntin coses, no? L'avantatge de ser dos autors és que també tens una mirada molt àmplia sobre com ha anat tot, sobre com s'ha escrit, sobre què hem volut dir, sobre les anècdotes... O sigui, a mi m'agrada molt aquestes trobades amb el Jordi i amb els lectors.
1: I de les altres experiències que has tingut, què ens pots explicar, no? És a dir, què n'extreus, no? D'aquesta participació també dins un club de lectura, d'aquelles preguntes que puguin plantejar a través, com deies, d'aquest format d'entrevista que us feu els dos autors, no?
2: Jo crec que quan un llibre t'ha cridat l'atenció prou com per llegir-lo, et deixa moltes preguntes, no?, de com se'ls haurà acudit això. O, per exemple, jo me'n recordo d'haver viscut una cosa semblant al que expliquen en aquesta escena, no? I tens ganes de que la persona que ho ha escrit t'expliqui a tu com hi ha arribat, no? I jo, com a autora, tinc ganes de conèixer què és el que llegir el llibre ha generat en les persones que l'han llegit. I llavors, per això m'encanten els clubs de lectura, perquè tinc aquesta immediatesa, no?, de saber la reacció dels lectors i de les lectores, que moltes vegades em sorprèn.
1: Uh-huh. I, clar, dèiem, el Jordi Mella és músic, no? Hi haurà aquest toc musical al llarg d'aquesta trobada a Cubelles?
2: Jo crec que alguna cosa han preparat a la Biblioteca de Cubelles en aquest sentit. Pel que fa a nosaltres, venim com escriptors, diguéssim, no? Però també, mira, m'agrada que em preguntis això perquè dins el llibre ens hem arribat a imaginar la banda sonora, no? La banda sonora de les cançons que composa i que canta el protagonista. I això també ha sigut un exercici molt divertit.
1: Uh-huh. I bé, no sé, en què esteu treballant també actualment? Per parlar també una mica de projectes de futur, a banda de Veu de Foc, hi ha algun projecte que estigueu treballant conjuntament?
2: Conjuntament estem treballant en l'adaptació de Veu de Foc com a guió de llargmetratge, és a dir, per transformar-lo en pel·lícula, no? Que ens encantaria, no?, haver fet un documental, que del documental sortís una novel·la i que ara de la novel·la sortís una pel·lícula, i aquest és el projecte en el que estem treballant. I després el Jordi té els seus concerts i les seves produccions musicals per una banda, i jo estic escrivint altres llibres ja de forma individual per altra.
1: Uh-huh. Si vols pots comentar-los, endavant, pots fer promoció també.
2: Estem promocionant una cosa que encara no existeix, però mira, serà primícia mundial.
1: Sí.
2: Estic escrivint un llibre sobre les cartes que ens escrivíem, no?, les persones, bueno, que ens escrivíem i que ens escrivim, perquè jo encara envio cartes als meus parents i als meus amics. I m'agradaria molt que es tornés a posar de moda enviar cartes i escriure cartes.
1: Uh-huh. Bé, doncs estarem pendents d'aquest nou llibre a través d'aquestes cartes, i no sé si vols llançar un missatge a aquelles persones que ens estan escoltant a través de la ràdio. Poden ser persones, doncs, que ja participen normalment d'aquest Cubelletres, d'aquest club de lectura, o usuaris de la biblioteca que els hi pugui interessar també venir a conèixer-vos, a parlar d'aquest llibre.
2: Jo convido a les persones que formen part del Cubelletres i també als usuaris de la biblioteca i també a les persones que viuen a Cubelles que vinguin amb nosaltres a aquesta trobada per parlar de Veu de Foc, per recordar com eren els 70, per fer-nos una espècie de guateque i passar-nos-ho bé i celebrar que ja arriba l'estiu.
1: Perfecte, doncs esperem que vagi molt bé aquest acte a la biblioteca aquest dilluns 15 de juny, en 4:15 de la tarda, recordem-ho, no? Aquest Cuba Lletres que doncs, tindrem aquí al municipi a través d'aquest Veu de Foc. Moltes gràcies per la teva participació, Neus.
2: Gràcies a vosaltres i fins ben aviat.
1: Fins ben aviat, moltes gràcies, adeu.
2: Adeu.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Ahora en Dental Company disfruta de tu pack integral de ortodoncia transparente con blanqueamiento incluido por solo 2.999 euros. Pide tu cita en el 900 926 900.
4: Dental

0: Bon dia, senyores i senyors, us parla Josep Lluís Villanueva. Comencem nova edició de Le Weekend, el programa de cultura d'aquesta casa, Ràdio Cubelles. Com sempre, amb nosaltres, la inestimable Mònica Montaner.
1: Hola.
0: Què tal, Mònica, com estàs?
1: Molt bé.
0: Perfecte, i a l'altre costat del telèfon, perquè avui és el seu dia, hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
1: Sí, sí, aprovechar lo que pasa de largo.
0: Això mateix, la Misha me dona la sensació que no deixa passar de llarg absolutament res, perquè és una dona superactiva i no sap dir que no quan li diuen per fer una cosa. Misha, amiga, bon dia. Sí o
2: bon
0: sí,
2: dia,
0: sí
2: bon
0: o
2: dia.
0: Sí.
2: A vosaltres no, per vosaltres no tinc mai un no, això està clar.
0: I em sembla a mi, no sé, hi ha gent que quan està carregadíssima, que té ja l'esquena que no li caben més coses, és capaç de dir que no, i hi ha gent que no ho és de capaç,
1: jo no sóc capaç tampoc.
0: No, jo ara sí.
1: Jo no.
0: Jo ara sí.
1: No sóc capaç, no sé dir no.
0: I la Misha em sembla que... Doncs, jo penso que s'ha d'aprendre a dir no.
2: Estic aprenent a dir que no, però és veritat que costa. Perquè...
1: Costa, eh? Costa sí, molt.
2: Sí, sí, sí. Hi ha tants projectes xulos, hi ha tantes coses fascinants, hi ha tants llibres per llegir. Ah, i en fi. Doncs
0: pues de vegades per poder llegir llibres has de dir que no a altres coses. Vull dir, és que...
2: Jo... O a vegades dir que no al llibre és acceptar que no podràs llegir-los tots.
0: Ja.
2: Sí, sí.
0: Bueno, suposo que el tema està en tenir molt clares quines són les prioritats. I a partir d'aquí decidir, no? Però bueno, escolta, Misha, mira, abans de començar d'entrar en matèria, hem de dir que la Misha és la nostra booktuber, nostra i de molta més gent, perquè els seguidors que té són infinits. També és la persona que coordina dos clubs de lectura a la Biblioteca de Cubelles, els de Vora Llibres, que tenen cita justament avui, divendres, i el Top Secret, que són els més petitons, i que aquests no tenen cita avui divendres. Bé, hi ha una cosa a l'entrada d'agenda de la Biblio, Misha, que m'agradaria aclarir. Diu, trobada mensual tercer divendres de cada mes. Avui no és el tercer divendres.
2: És cert, aviam, tècnicament normalment és el tercer divendres, però depèn del mes. A vegades el segon, a vegades és el tercer.
0: Vale. Bueno, pues digue-li a la Núria de la Biblio que t'ho canviï, que posi un divendres de cada mes. I d'aquesta manera no hi ha confusió possible. Però bueno. Vale, pues aclarit aquest punt, diguem-ne que, de vegades és el tercer, de vegades no. Ens veiem demà o no?
2: Bona pregunta, és que mira, justament demà serà la cloenda del Club Top Secret, que com bé has explicat és el Club de Lectura Infantil de la Biblioteca.
0: Correcte. Però llavors el de Vora Llibres no és el títol Ens veiem demà?
2: Ah!
0: Vale, t'he pescat, no t'has enterat de per on anava el rotllo, eh? Vale. Correcte. És aquest d'autoria diversa?
2: M'encanta. Efectivament, aviam, anem a resoldre el malentès. Efectivament, el llibre que comentarem al Club de Vora Llibres es diu Ens veiem demà. Però sí, que dona la casualitat, cada demà dissabte tenim la cloenda també del Club Top Secret, que no ho has dit, no has dit que era demà dissabte, he pensat, vol que ho expliqui, que a més tenim preparada una activitat Top Secret superespecial que encara no us puc desvetllar, però que aviat, ben aviat descobrireu.
0: O sigui, que és a dir, que aquesta nit dormiràs a la biblioteca, no?
2: Pràcticament, només em falta això, sí, posar una mica de campanya i quedar-me a passar la nit.
0: Bueno, allà els jardins aquests que hi ha al costat està bé, allà podries estar de conya, però bueno, no sé si et deixarien, ojo, però bueno. Molt rebé, molt rebé. És a dir, que avui divendres tens els de Vora Llibres i demà tens els Top Secrets, vaja, dos dies seguits en aquesta ocasió, Hola, hola.
2: Efectivament.
0: Correcte. El de Vora Llibres, Ens veiem demà. Un llibre que dius que és d'autoria diversa, no? Allò descrit a 4, 6, 8 mans.
2: Exacte, sí. Hi ha diferents autores que han participat, des de Laia Soler, el Rubén Montanyà, l'Arturo Padilla, en fi, una pila d'autors i autores de quilòmetre zero que cadascú va escriure un relat breu ambientat a Catalunya, però en un escenari futurista, no? I que planteja diferents qüestions, reflexions i dilemes morals, que són molt interessants. Així que, de veritat, tinc ganes de saber aviam què en pensen els de Vora Llibres, però jo crec que és una lectura idònia per joves, tant que siguin molt lectors com no, perquè són relats molt curtets, que tenen molta intriga i que et deixen pensant durant molta estona.
0: Molt bé, perfecte. I acomiadeu també de vora llibres per aquesta temporada o no?
2: Efectivament, sí. Aquesta
0: o sigui, setmana de comiats. Sí.
2: Exacte, ja fins al curs vinent.
0: Correcte. I dona una bona notícia als teus amiguets i amiguetes, que continuareu la temporada vinent. O no?
2: Jo ho desitjo. Home, aquesta és la idea. Jo ho desitjo de tot cor. El meu sí el teniu.
0: Vale.
2: Jo estaré encantada de continuar.
0: Perfecte. Doncs, Misha, si et sembla, entrem en matèria amb aquests tres llibres que ens recomanes cada mes. Comença quan vulguis.
2: Doncs mireu, començo pels més petits. Avui he portat un llibre per cada franja d'edat i començo pels més petits amb un àlbum il·lustrat de Picarona, de l'editorial Picarona, que es diu Totes les famílies del meu poble, de Ofelí Celier i Tomàs Tiet, amb il·lustracions d'Ariane Caldín. I us el recomano, m'ha semblat un llibre ideal, perquè aquest mes es celebra el Dia Internacional de l'Orgull LGBTIQ+.
0: Sí, és veritat.
2: I a més, en aquest llibre hi ha representació a cabassos. És un llibre d'un poble on hi ha 9 cases, però cada una conté tot un univers. A cada casa hi ha famílies molt diverses i aquest conte tan bonic, amb aquestes il·lustracions precioses i acolorides, ens demostra, no?, que hi ha moltes menes de famílies i totes doncs, poden conviure i són igual de vàlides, precioses i meravelloses. Així que un llibre molt bonic per... no? És tot un cant a la diversitat, a la tolerància i que crec que és perfecte per llegir i recomanar aquest mes.
0: Aquest per quina franja d'edat seria?
2: Aviam, tenint en compte que és un àlbum il·lustrat amb poquet text i unes il·lustracions de veritat que a mi m'encanten, així d'aquarel·les, que són precioses, jo crec que és ideal a partir de 4, 5 anys, fins i tot, 5, 6, si volen començar a llegir-ho ells solets, però és un d'aquests contes ideals per llegir en família, no?, i parlar sobre com és la nostra família, com és la família de les altres persones que coneixem, no?, i obrir un debat molt necessari i molt bonic.
0: Esperem que el papa no estigui escoltant el programa.
2: No, jo al contrari, jo desitjo que estigui escoltant el programa i que prengui nota, que llegeixi aquest llibre i el deixi portar per aquest missatge tan preciós.
0: Si acaba llegint el llibre sí que està bé que l'escolti, però, bueno, ja m'entens per on anava jo. A lo millor no li agrada el que acabes de dir. Vale. Següent llibre.
2: Mira, el segon llibre que us recomano ja per la franja juvenil, però de veritat que és un llibre que poden llegir totes les edats, adults també, és Regresión. El subtítol és Un poemari escrito desde la herida emocional, de Luna Iglesias. És la primera obra d'aquesta autora, és un poemari, i és una història, és un poemari molt punyent, i que està precisament basat en les experiències de l'autora i aborda la salut mental amb molta honestedat, d'una forma molt dura, però alhora també esperançadora. I crec que és una òpera prima molt potent i crec que també obre debat sobre un tema molt important com és la salut mental. I crec que, de veritat, joves a partir de 14, 15 anys, adults, tothom que pugui sentir-se identificat amb les experiències que narra la Luna o que tingui familiars també que estiguin batallant amb aquestes malalties mentals, crec que és un llibre de veritat molt necessari i que us recomano moltíssim.
0: De moment has tocat dos temes força paliaguts i interessantíssims, vull dir que el tercer grup, digues, sí.
2: I el tercer, doncs també déu-n'hi-do, perquè us recomano Les Galápagos, de Kurt Vonnegut, amb traducció de Martí Sales, que publica Males Herbes, i és un llibre que hem llegit recentment a un altre dels clubs de lectura que dinamitzo, en aquest cas per adults, i és una obra molt estranya. Mira, vam tenir la sessió del club fa poc i tots vam estar d'acord que és un d'aquests llibres que no saps si t'agrada o no t'agrada, però que t'explica el cap una mica quan el llegeixes i que conté una pila de temes super actuals, atemporals i que costa adonar-te que aquest llibre va ser escrit el 1985, però que és molt actual. Mireu, perquè us en feu una idea, és una història que comença quan una sèrie de persones es preparen per pujar a un creuer naturalista que els ha de dur a fer un petit viatge per les Illes Galápagos. Però és una la casualitat que s'acosta la fi de la humanitat tal com la coneixem. I sense saber-ho, aquestes persones es convertiran en el futur de la humanitat. Tota aquesta història ens la narra des d'un milió d'anys en el futur un personatge molt sorprenent i està ple de crítica social contra doncs, la hipocresia de la humanitat, la naturalesa humana, com són no? les societats, les parts més fosques i també doncs, això, no? Més desagradables de la societat. I en general ens demostra que si bé l'ésser humà és capaç de fer coses meravelloses, també som capaços d'autodestruir-nos a nosaltres mateixos. Així que si voleu un llibre que, com he dit, molt estrany, molt peculiar de llegir, però alhora molt irònic, molt profund i molt atemporal, de veritat, Les Galápagos és per a vosaltres. Jo us dic que no és un llibre per tothom, però, ostres, és un d'aquests llibres també que et deixa pensant i pensant i repensant. Així que a més em sembla una obra mestra en quant a estil narratiu, perquè és molt curiós, i, en fi, jo ha sigut la primera vegada que llegia en Kurt Vonnegut, però ja m'han dit que és un autor que escrivia llibres molt punyents i que no deixaven indiferent.
0: Jo crec que tinc bastanta cosa d'aquest home. M'ho he de mirar, ara que ho dius, amb e-book. És possible.
2: Ah!
0: E-book.
2: Doncs ja et dic, aquest de Les Galápagos, ostres. Clar, perquè vosaltres, on us imagineu que estarem d'aquí a un milió d'anys?
0: No hi serem. Oh, vaja, ni un milió, no sé. ni 100, el pas que portem, vull dir.
1: Tu i jo no hi serem.
0: No, tu i jo no, en 100, però ningú.
1: Ni la Renata.
0: Ningú.
1: Bueno, no sabíem que hi era, un secret.
0: No, secret o golfes, bueno, cap problema.
1: Ni la Renata tampoc hi serà.
0: No fa falta que t'apropis tant el micro que et deixa sordo.
1: Ah, perdó.
0: Vale, gràcies. Bé. Doncs, Misha, penso que fins aquí hem arribat per avui, no? I per aquesta temporada, a part.
2: Sí, si em permets, faig un repàs dels títols.
0: Fes, sí, correctíssim, sí.
2: Doncs mireu, per públic infantil he recomanat Totes les famílies del meu poble, que publica l'editorial Picarona, de Felice Lier i Tomàs Piet.
0: M'encanta el nom de l'editorial. Que m'encanta el nom de l'editorial, Picarona.
2: Picarona, exacte, es diu Picarona. I després és el segell juvenil, el segell infantil de l'editorial Obelisco, d'acord? Després, per públic jove i també adult, per què no, us he recomanat Regressió, de Lluna Iglesias, que publica Bresca. I per públic adult us he recomanat Les Galápagos, de Kurt Vonnegut, que publica Males Herbes.
0: Correcte, i es podrà trobar aquell llibre? Perquè si dius que és del 85...
2: El llibre originalment va ser escrit en anglès el 85, però aquesta edició és del 2022.
0: Ah, vale. L'hem
2: trobat, era un club de lectura d'una llibreria i l'hem trobat, estava perfectament disponible.
0: Sí.
2: Així que també, que això també us ho vull dir, normalment sempre recomano novetats, però també crec que és important posar en valor el llibre de fons. Jo sempre ho dic, que un llibre sempre és novetat fins que no l'has llegit. Per tant,
0: no, i tant.
2: Dos novetats i una que no ho estan.
0: Perfecte, doncs, Misha, faràs vacances o no? Perquè tu ets un cul inquiet.
2: Efectivament, tinc molts projectes entre mans en els quals hauré de seguir treballant durant l'estiu, però jo el que espero és poder descansar, poder llegir uns quants dels llibres que tinc pendents i poder desconnectar. Jo amb això ja seré feliç.
0: Molt rebé.
2: I vosaltres?
0: Bueno, nosaltres, de fet, pleguem la setmana vinent del programa i senzillament no farem el programa. La resta de la vida seguirà igual com cantava el Julio Iglesias, no? Vull dir que...
1: Si a l'any 85 li sembla la prehistòria, el Julio Iglesias li deu semblar ja, vamos.
0: No, el Julio Iglesias ja d'aviat passarà a l'estatus de dinosaure, directament. Misha, amiga, ens retrobem la temporada vinent, si no dius el contrari.
2: Oh, sí? I tant, per mi serà un plaer també. Desitjo que passeu un molt bon estiu i que gaudiu també de lectures fantàstiques aquestes vacances.
1: Igualment bonica.
0: Igualment, un petonàs molt fort.
1: Adeu.
0: Adeu.
2: Adeu.
1: Quan ha dit 1985.
3: Le Weekend, Ràdio Cubelles.
0: La Mònica que es lamentava, sí, el temps passa volant, Mònica, volant.
1: No, no,
0: volant.
1: No, que m'ha semblat que deia com si fos la prehistòria.
0: El 85, home, a veure, 15 i 26 són 40 anys, eh? Com sí, qui sí. No vol la cosa.
1: Sí, sí.
0: O sigui que el 85 ja és una mica prehistòria.
1: Home, no sé.
0: Mira, 5 anys més i serà antiguitat, com a poc, vull dir que... Vinga, va,
1: anem,
0: no sé si la nostra convidada d'avui, cuyo nombre ja has revelat fa un moment.
1: Sí, bueno, m'has dit que era Voces, pues a Voces sí. Lo digo yo.
0: Renata, tens pressa o no. Disposem de tu durant
3: sí,
0: el programa?
3: Sí, podem disposar
0: durant
3: una estona, sí. Sí.
0: Vale, doncs pues escolta, anem a pams, anem seguint el guió que teníem previst. I la patem en tu d'aquí un momentet.
3: Molt bé.
0: Mònica, entrem, si et sembla, ja de ple i de quatre potes amb les activitats que organitza la Biblioteca de Cubelles avui i els propers dies. Avui tenim a la Rigol a les 11 del matí, és a dir, que tot just quan acabi el programa, corrents, corrents, corrents cap a la biblioteca per veure poesia Manuel Duss. De què va aquesta vegada?
1: Presència i record, de Rosa Leveroni. Conducció Carme Rigol, grup de lectura de poesia, tertúlia a partir de les lectures del llibre de poemes. Sessions obertes amb aforament limitat.
0: Perfecte. Aquesta tarda a les 6, avui ens visita... Qui ens visita?
1: Alexandra Di Stefano, escriptora finalista del Premi Planeta. Es farà un microtaller d'escriptura automàtica dinamitzat per Virgínia Ferrer amb col·laboració de Libertània. Entrada lliure amb aforament limitat.
0: Perfecte. I ja passem al dilluns pel que fa a actes fets a la Bíblia. Autors convidats i concert. Què és això?
1: Amb Neus Arqués i Jordi Meia. Trobada moderada per Helena Cejas en el marc del Club de Lectura de novel·la Cubelletres. Conversa i música en directe amb els autors de la novel·la Veu de Foc. Entrada lliure, aforament limitat, tampoc diu massa cosa, vull dir, no és el que diu. No.
0: I això és, el, no, és que en general no es diu, no posa massa.
1: Però bueno, que hi haurà concert, que està

0: programa aquell a Ràdio 3.
1: De Don Winslow. Conducció, Javier Borrell, Club de Lectura de Gènere Negre, sessions obertes amb aforament limitat. No posa res més, o sigui, ja sabem qui és el Javi i sabem que és Cubelles, no?
0: Correcte, ja està tot dit. I una cosa que no és ben bé cultura, però que sí que és cultura.
1: Bueno, però està bé.
0: I està molt bé, exacte. El dimarts, dia 16, de 17 a 18 hores, també podien haver estirat una miqueta més, perquè el tema s'ho mereixia. Taller. No en dubtis, reutilitza. Una cosa xulilla.
1: Sí.
0: Taller de reutilització d'objectes. Explica, aquí tens més lletra, va.
1: Sí, vols donar una...
0: Et pots esplaiar.
1: Vols donar una segona vida a objectes que ja no utilitzes? Vine a aquest taller pràctic on aprendrem a reutilitzar materials del dia a dia d'una manera creativa i sostenible. Les persones participants han de portar un pot de vidre, taps de suro i retalls de roba. Activitat per adults. Places limitades, màxim 15 participants. Inscripció fins al 12 de juny, avui, agenda web.
0: Correcte, i la inscripció és ben fàcil. Només heu d'entrar al web de l'Ajuntament, anar a l'agenda, que està una mica més a baix, i buscar la notícia aquesta en concret, que es diu taller 2. No en dubtis, reutilitza, i aquí ja teniu el link per fer la inscripció. I ara sí que ja deixem la Biblio, però no pas l'agenda cubellenca. Tenim els amiguets de la Mònica, que com cada setmana visitaran...
1: Els vaig anar a veure algun dia,
0: nostre...
1: aquests personatges els vaig anar a veure.
0: Sí, sí. Visitaran el nostre municipi per fotre's totes les abelles que puguin.
1: Ostres,
0: i que deixin de polinitzar. Vinga, va, parla d'aquests bitxos. Explica'ns.
1: Visita guiada a la recerca de l'Abellerol 2026, perquè clar, venen cada any.
0: Sí, sí.
1: A través de la zona agrofluvial de Cubelles arribarem a una de les colònies de Ballarols, espècie protegida d'origen africà, que venen a passar l'estiu i crien al nostre municipi. També observarem verdums, mussols, cueretes, diferents tipus de coloms i, si tenim sort, conills i...
0: I ratetes.
1: Guineus i ratetes, i serpetes, i el que es faci.
0: I algun
1: porc
0: senglar, potser, també.
1: El que trobem per allà. Dissabte 13 de juny, demà, posa demà, sí, demà, punt de trobada, plaça del Mercat, hora 19:15, durada 1 hora mitja, 2 hores aproximadament. Activitat gratuïta, activitat adreçada a majors de 14 anys. Cal fer inscripció prèvia i les places són limitades.
0: I com que els abellerols tenen molts colors, hem triat una cançó molt colorida per aquest moment.

0: Doncs aquesta era l'àmplia paleta de colors del senyor Donovan Leitch. Colors, es diu la cançó. I bé, avui és amb nosaltres, com ja us hem explicat fa un moment, la regidora de Cultura, la Renata Badós. Què tal, Renata?
1: Bon dia. Bon dia, bon dia. Què tal?
0: Que no s'ha volgut perdre aquest penúltim programa de la temporada de Le Weekend. De fet, és amb nosaltres per parlar de coses futures, però si més no, ja està bé que ser els primers, no?, de saber coses, diguem-ne, l'exclusiva la tenim nosaltres. Regidora, el que ve ja ho tenim aquí, pràcticament és futur, però tampoc és un futur tan llunyà, són les festes, no?, ja?
1: Sí, nosaltres ara estem...
0: En què estàs ficada? A veure, parlem.
1: Estem preparant les festes majors i hi ha companys que em diuen, oh, però en què ja esteu ficats en això, si encara queda molt de temps, no?
2: No.
1: Però clar, és que la festa major és un dels esdeveniments més grans que es fan a Cubelles, i a més a mi especialment m'agrada perquè és una festa en la que participa la gent de Cubelles, perquè a vegades organitzem coses que amb tot el carinyo, però que ve molta gent que és de fora, que són molt benvinguts i que donen molta vida, molta alegria, sobretot als negocis d'hostaleria i de comerç, però la festa major és una festa que és per gaudir des de dintre. I per tant, doncs, la veritat és que és un goig, i jo la gaudeixo molt, el fet de viure-la com a regidora de Cultura. És una experiència molt bonica.
0: Vam tenir en un moment donat de la vida una regidora que tenia ja tots els vestits programats amb etiquetes per tots els dies de la festa major. Tu ho fas això també o no?
1: Per mi és una cosa important el tema de la vestimenta del dia del pregó, perquè és un dia molt protocolari, i a més el dia de la foto, perquè abans fan una foto que surt al programa de la festa major i és una foto que després està impresa i que la veu molta gent, no? I sí que em tensiona el tema, és molt frívol parlar d'això, però sí que em tensiona el moment look del dia i de la foto, i a més hem d'escollir el lloc i on fem la foto, que també crec que tant jo com les regidores anteriors sempre hem buscat algun lloc que sigui emblemàtic per nosaltres i vinculat amb aquell any. I bueno, per exemple, jo recordo una de les primeres decisions que vaig prendre com a regidora de Cultura va ser canviar el lloc de l'ubicació del pregó. O sigui, era en Cantrabé, però va ser la primera vegada que es va fer on es fa ara la casa del nebot, i llavors la meva primera foto l'any 23 va ser en aquell espai de Can Travé, i sempre busquem algun lloc que sigui més representatiu. L'any passat la vaig fer a la plaça de la Vila i aquest any encara li estic donant voltes.
0: Oh, vale, perfecte. Com està tot plegat? Suposo que ja ho deies tu, que tot i que falta temps, la festa major d'un any es comença a preparar quan acaba la de l'any abans, ja, vull dir.
1: Sí, de fet, ens hi posem tot just després de Carnaval. A la Regidoria Cultura sempre comencem l'any amb Reis i l'acampament reial, amb les activitats de Nadal, seguim amb Carnaval, després ja ens posem amb les festes majors, que ens donen moltíssima festa, moltíssima feina, perquè a més tenim dues festes majors amb 15 dies de diferència,
0: sí.
1: Per tant, doncs són complexes de preparar, perquè pràcticament és com una festa seguida, perquè
0: sí,
1: tenim
0: sí.
1: Entre que s'acaba la festa major petita, que a més des d'aquesta legislatura hem recuperat la celebració del dia del patró, perquè el dia 30, que és el dia dels patrons, fem activitats, quan les anteriors legislatures es feia només el cap de setmana anterior. Clar, aquest any, per exemple, el dia dels patrons cau, si no recordo malament, en dijous. Per tant, fem activitats aquell dijous, tenim com una mena de setmana de descans, perquè divendres següent ja comencem amb l'assaig de festa major. Divendres, dissabte, comencem amb bueno, l'any passat hi va haver una novetat, que és que l'agrupació Baix Popular es va demanar que era l'assaig passés de divendres a dissabte, però llavors divendres tenim una activitat i ho passem a dissabte. Vull dir que pràcticament tenim una setmana de descans entre la petita i la gran. I la veritat és que ens hem vist afectats per baixes laborals, que és una cosa de les quals a mi no m'agrada parlar, perquè crec que a la gent del carrer li importa bastant poc això, però és veritat que ens ha afectat molt, no? El fet de que la regidoria és una cosa que tenim com molt... sempre fem el mateix, i aquest any doncs, hem tingut a nivell organitzatiu uns canvis molt, molt importants. I després de les festes majors ja ens hi posem amb la mostra de pallassos, i després tornem a començar la roda, és a dir, és una regidoria que no es para pràcticament en tot l'any.
0: Fins ara no ha hagut cap ajuntament que s'hagi plantejat el fet de canviar la festa major petita a una altra data de l'any. Tan complicat és això?
1: No, jo crec que al final les dates són les coses que no podem canviar, i són les coses que sempre parlem de la regidoria, no? Que hi ha, jo què sé, hi ha altres feres, altres festes, altres fires, que les pots canviar un dia amunt, un dia avall, però una setmana amunt, una setmana avall, però per exemple el dia de Reis és el dia de Reis, no, podem canviar el dia de la cabalgata, no? I el dia de les festes majors tampoc, perquè al final doncs estem parlant de que la festa es celebra, és una festa que ve d'origen eclesiàstic i els patrons són els que són. La festa major petita, doncs, són els patrons que de Cubelles, que a més estan molt vinculats a l'agricultura, i el dia 15, que és el dia de l'Assumpció, que a mi organitzativament i sobretot econòmicament m'agradaria fer-la en un altre moment, perquè pràcticament Catalunya està de festa el 14 i el 15 d'agost, i això ens provoca molts problemes a l'hora de trobar tant orquestes, i quan les contractem doncs se'n surten molt cares perquè estan molt buscades, i a més també ens genera problemes de seguretat perquè no podem repartir els cossos de seguretat, no els podem concentrar a Cubelles perquè hi ha festes pràcticament a tot arreu, no? I els pobles del nostre voltant no fan festes majors, però hi ha moltes festes de barri que sí que es fan en aquestes dates, no? Per exemple, a Vilanova, les festes de la Geltrú coincideixen amb les festes de Cubelles. Per tant, doncs és complicat organitzativament, però és el que és, i jo sempre dic que com a regidora de cultura hi ha hagut coses que sí que he pogut canviar i he pogut innovar, però hi ha altres que no les puc canviar, i això ho tinc assumit, no? Ara em diuen allò de, ai, és que clar, és que els focs artificials, no em puc carregar els focs, per molt que jo sigui la primera animalista i que consideri que els focs artificials, és veritat que tenen conseqüències negatives no només sobre els animals, sinó en persones amb sensibilitats diverses, però és una cosa que la gent demana, i és de les activitats amb més gent que ve només per veure els focs, no?
0: El que passa, Renata, és que el tema dels focs, sí, correcte, però que ja de per si sol al final cauran del mes d'agost.
1: Possiblement, però no és el moment ara.
0: Pel tema dels boscos, vull dir que és un perill.
1: No, al final un ha de fer el que vol, no? Quan hi va haver un canvi, hi va haver també la grupa que un any va dir, perquè no es va poder fer el correfoc durant el 14 d'agost, i vam haver de fer aquell invent raro de fer-ho a partir de tirar-lo a les 12, començar el correfoc i tirar els focs d'artifici a les 12 de la nit, perquè hi havia una alerta de foc fins de risc de foc fins a les 12 hores del dia 14, vam dir, l'any següent vam dir, doncs canviem, posem els balls blancs a la festa major petita i fem durant la setmana cultural el correfoc. Després, a l'abril també hi va haver una alerta al risc d'incendi, que no sabem mai la meteorologia. Jo, a més, ja no sé si riure o plorar, perquè és que crec que no he fet pràcticament cap festa sense risc de pluja, i sempre m'ha hagut allò de...
0: Tens mala sort.
1: Tinc molt mala sort amb això. És veritat que fins ara més o menys han sortit, però sempre hi ha algun risc de pluja, i això fa que hem hagut de... Bueno, de fet, hi va haver una festa major, crec recordar, de fa 2 anys, que vam canviar tot el programa perquè hi havia una previsió horrorosa de pluja, i al final no es van complir cap de les previsions que hi havia. És a dir, quan teníem la previsió de que plouria, no va ploure, i quan havia de ploure... No, quan no havia de ploure, no va ploure, i quan no havia de ploure, va ploure. Vull dir que va ser una mica desastret tot. Però vaja, així és la vida, i ja està, la vida d'artista, i així fem, no? I bueno, també vam fer una primera festa de la Castanyada, que hi va haver, malauradament, hi va haver la Dana de València, que també ho vam anul·lar, no? Evidentment, per respecte a totes les víctimes que hi van haver a València. Vull dir que no és fàcil l'organització de les festes majors.
0: Ho deia el senyor aquell de les ulleres, que feia cançons tan boniques, que si mentre la vida és allò que passa mentre tu fas altres plans.
1: Tal qual, tal qual.
0: T'has deixat un esdeveniment important que encadena encara més tot plegat, tot i que no depèn de la teva regidoria, que és que tot seguit de la festa major, què tenim?
1: El Cubelles Noir?
0: No, la Verema.
1: Ah, perdó.
2: No sé, el Cubelles Noir
0: està dins de la festa.
1: Està dins de la festa major, sí, està al programa.
2: Però una cosa, està al programa, el que passa és que està el 28 aquest any.
1: Sí, sí, sí, passa que el posem...
0: Es fa més tard?
1: Sí, el fa més tard, quan s'acaba la festa major oficial, que sempre intentem acabar el 16, es fa la setmana següent després, però està inclòs dintre del programa de la festa major. I sí, la Verema no és... Jo no la conto mai perquè no està dintre la regidoria de cultura, igual que ara també la setmana vinent tindrem la festa de Sant Joan, que té un component important perquè és el començament de l'estiu i participen doncs els castellers del Foix, que a més l'origen dels castellers del Foix a Cubelles ve precisament de la festa de Sant Joan, i també ha participat l'agrupació Ves Populars, vull dir que també tenim una festa que no és organitzada per cultura, perquè s'organitza directament des d'alcaldia, però que també té un component cultural important. Per tant, al final, mai plou a gust de tothom. Segurament hi haurà qui et dirà que a Cubelles fem moltes coses a nivell cultural i hi ha qui et dirà que no fem absolutament res. Però jo crec que tenim una promoció cultural bastant farcida.
0: A mi hi ha una cosa que no l'entenc, jo i més gent. Quina és la festa més important de totes? De tot això que hem parlat, quina diries tu que és la més important de Cubelles, anualment parlant, eh?
1: Per mi la festa major, pel que dic, perquè crec que és la festa on participa més la gent de Cubelles i que l'organitza la gent de Cubelles.
0: Correcte.
1: I les cercaviles, doncs, les cercaviles són 500 persones de l'agrupació que surten a ballar, i crec que això s'ha de posar en valor, igual que hi ha altres activitats que s'organitzen des de les entitats, poder més modestes que no pas les cercaviles, però que també es fan amb tot el carinyo, i per tant, doncs, crec que és important. A vegades la gent diu, és que sempre feu el mateix, bueno, perquè les pròpies entitats suggereixen que es faci el mateix, i crec que si és una cosa que surt de les pròpies entitats, s'ha de respectar. De fet, a mi m'agradaria, i intento ser breu, que sé que m'enrotllo molt.
0: No, tranquil·la.
1: A mi m'agradaria que al final la Regidoria de Cultura fes com es fa altres municipis, on pràcticament l'únic que fa la regidoria és acompanyar a les entitats, seguint el model que es fa, per exemple, a Vilanova, tant amb el Carnaval com amb la Festa Major, o que es fa a Sitges, no? A mi m'agradaria que encara les entitats tinguessin més paper, tot i que el paper que tenen crec que se'ls ha d'agrair, perquè a més s'ha de recordar que les entitats ho fan de forma total voluntària, i no és fàcil formar part d'una entitat cultural de qualsevol tipus, però cultural tampoc, perquè no està clar que no ho fan per diners. Les entitats culturals no guanyen diners, no hi ha ningú que guanyi diners, tot el contrari, i tenen una feina molt considerable, per tant se'ls hi ha d'agrair molt.
0: Correcte, doncs estem d'acord totalment, i la Mònica suposo que també, que la festa més important de l'any és la Festa Major. Va, no hi ha, aquí no hi ha, és que no hi ha discussió possible. Llavors la meva pregunta és, per què collons el concert més important que es fa a l'any a Cubelles es fa a la Verema i no a la Festa Major? No seria més normal?
1: Sí, també és veritat que hi ha un component pressupostari important, que és el que et deia, no és el mateix contractar un grup...
0: Es pot passar perfectament d'una regidoria a una altra, els diners?
1: Sí, però, clar, el mateix grup que et ve a principis de setembre no et costa el mateix que un 14 d'agost o un 17 d'agost. I, bàsicament...
0: Bueno, fins al 15 de setembre, més o menys, sí. Els preus no varien gaire, Renata,
1: Ja.
0: Vull dir, no sé, és una cosa que sorprèn. Si és la festa més important, perquè, quan, a part, la festa de la Verema, de fet, pocs veremadors hi ha al poble. Vull dir, això
1: jo crec que el tema, la festa de la Verema és una mica com la festa major,
0: no produïm res.
1: Perquè es fa la festa major durant la festa major petita el dia 30, doncs perquè venim d'un municipi agrícola, un municipi de vinyes, aquí es veremava, i per això la festa de la Verema és tan important, perquè al final és el final de l'estiu i és quan arriba la Verema, perquè aquí doncs hi havien veremadors. Pensem que Cubelles d'ara no és la mateixa Cubelles de fa 50 anys. Es manté, i és veritat que a vegades costa d'entendre perquè es mantenen certes tradicions, perquè amb el tema, per exemple, dels pàmpols, el primer dels pàmpols, cada cop costa més trobar a qui donar-li, perquè cada cop hi ha menys hectàrees, o metres quadrats ja fins i tot, de conreus. Però és veritat que venim d'aquest origen i...
2: Però a mi m'agrada aquesta festa.
0: Sí,
2: a mi m'agrada.
1: Sí, i a més els que som de Cubelles de tota la vida, jo la meva família no ve de pagès, però nosaltres no... Jo sempre dic que soc de Cubelles de tota la vida, però els meus pares no ho eren, però jo tenia moltes companyes que tenien el tros on anaven a veremar i anaven a acollir a la vinya, no? Per tant, bueno, venim, és aquest origen, i està bé també fer la festa a la Verema, però en quant a participació, crec que és més important la participació de la festa major, tant la festa major petita com la gran.
0: Per això t'ho dic, perquè sobta una mica, no és? Dius, bueno, el gran concert que es pugui fer un cop a l'any, tal,
1: ja.
0: Fem-ho a la festa important del poble, no? Jo, si més no, ho faria així, però bueno. Bueno, corramos un tupido velo.
1: Sí.
0: En aquest sentit, vull dir, alguna novetat que ens puguis xivar allò en 2 mesos?
1: No, la festa major, insisteixo que tampoc és el lloc o el moment, penso, de fer grans canvis, no? El canvi que vam fer l'any passat, sobretot pel tema de la calor, perquè s'ha d'assumir, les coses també s'han d'assumir, s'han d'assumir que tenim canvi climàtic i que era insostenible fer el pregó el dia 14 a les 12 del migdia. Això és així, vull dir que ja ho vam canviar i mica en mica...
2: Que està molt bé, aquest
1: canvi. Jo crec que sí, és una cosa que vam coincidir diverses... des de diversos sectors van coincidir que era absolutament necessari i es va fer i jo crec que tampoc no cal donar-li més voltes perquè és així i ja està, no ho dic perquè jo que també sabeu que sóc castellera, no? Hi ha aquella discussió sobre si les diades s'han de fer a les 12 del migdia o a les 6 de la tarda. Jo ho tinc clar, ni tradicions, ni hem d'assumir que hi ha un canvi climàtic.
2: Exacte.
1: I no pots fer una pinya a 30 graus com la vam fer fa 15 dies a Monjos, que no sé ni com vam sobreviure. I les coses són així i realment els últims pregons, a mi em sap greu pels últims pregoners que van fer a les 12 perquè al final la gent es refugiava sota els arbres en aquella part on abans feia mal pregó i tampoc quedava lluït, no? Al final es tracta que tothom gaudeixi començant pel pregoner i per això vam canviar-ho i la veritat és que va funcionar molt bé. Aquest canvi el vam fer l'any passat i aquest any en principi, que jo així recordi de memòria, no hi han fet els canvis en les edicions anteriors, com amb la festa major petita, que recuperem el fet de, per exemple, de fer sardanes el dia 30, que feia anys que no es feien sardanes al municipi, i crec que això també s'ha de recuperar perquè al final estem parlant de cultura i és difícil mesurar la cultura en quant a nombre de persones que assisteixen o el nombre de persones que hi participen, no? Al final hem de promocionar tant la cultura de masses, com podrien ser altres tipus d'esdeveniments, com els no sé, hi ha algun que busca desesperadament. Jolín. Com amb altres esdeveniments que són més petits, no? Que culturalment són més reduïts, com podria ser el tema de les sardanes, però crec que s'ha de reivindicar i s'han de fer.
2: Puc fer una pregunta?
0: Última pregunta.
2: Encara que no ho diguis, que clar, no es pot dir, ja teniu pregonera i tot això?
1: Tot just ahir o fa uns dies hem fet la comissió del pregoner i
2: ja està?
1: El que passa és que no s'ha comunicat encara i esperarem a comunicar la decisió de la comissió i és un dels canvis que també, per això que enguany no hi ha masses novetats perquè les novetats ja les hem fet anteriorment. Jo la primera decisió que vaig prendre va ser el canvi de lloc d'ubicació del pregó, però la segona que vaig fer va ser la de fer la comissió del pregoner, perquè em feia molta por, no per lo que havia passat, a vegades hi ha qui em diu, però és que no estaves d'acord amb com s'havia fet la decisió del pregoner. No, i la veritat és que molt contenta els pregoners que hi han ara, però pensant en el futur, penso que la figura del pregoner és una cosa que s'ha de preservar i sempre dic jo, no?, de que no podria ser que amb Cubelles fes com va passar amb Televisió Espanyola amb el Chiquile 4, no?, que al final fem una votació popular i surt qualsevol que pugui fer, al final la figura del pregoner és un honor ser pregoner de la Festa Major i això també explica el fet de que el pregoner de la Festa Major no només ha d'estar vinculat directament amb la Festa Major, sinó que ha de ser una persona vinculada a Cubelles i per això decidim que hi ha una comissió en la qual es valora quins són els mèrits d'aquella persona per poder tenir l'honor de ser pregoner, i en aquell primer model vam escollir l'Amàlio Pérez, que poder no era una persona directament vinculada amb la Festa Major, però sí que era una persona molt vinculada al poble i en un moment molt concret de Cubelles, que és una Cubelles molt diferent al que ens trobem avui, no? I crec que també va ser molt bonic, jo almenys, clar, personalment tinc una relació molt personal amb l'Amàlio, per tant crec que va ser un pregó molt bonic, molt diferent dels altres, i a quedar veurem aquest any qui decideix la comissió, que sigui el pregoner.
2: Ah, no ho teniu encara, vols dir que encara
1: el tenim,
2: no.
1: Però no ho puc dir.
2: No, ja t'ho dic, que no, igual que el qui farà el cartell, m'imagino que ja ho teniu. Sí. Tampoc bueno, ho pots dir.
0: No. Deixa-ho. No li traurà res.
2: No li traurà res?
1: No, perquè no és públic.
0: Ja pots insinuar.
2: No, clar que no.
0: Normal, clar. Perfecte,
2: no,
0: doncs, Renata, et quedes amb nosaltres?
1: Sí, una estoneta.
0: Vinga, doncs, anem a fer... Escoltem una mica de música festera.
2: Sí,
0: i anem a veure si trobem a la nostra estimada...
2: Charo.
0: Per parlar de la Charopèdia. Sí.

0: Doncs a l'altre costat del telèfon hauríem de tenir la Charo González. És així, Charo?
1: Sí, sí, efectivament, aquí estic.
0: Ets.
1: Sí, sí, sí, aquí estic.
0: Vale, correcte.
2: Avui
0: de moment, aquí la Mònica, hola.
1: Bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
0: Avui amb la Misha hem tingut sort i no s'ha tallat cap vegada la trucada, eh? Vull dir que esperem, toquem fusta i tot això. Bé.
1: Pues a veure si tenim sort.
0: Vale. Escolta, em deies abans de passar la trucada a antena que volies parlar de la realitat que de vegades supera la ficció. Jo la veritat és que no, encara no estava assabentat d'aquesta notícia, perquè hem de dir i confessem, com sempre fem, que el programa aquest el gravem el dimecres, i justament avui sembla ser que una vegada més, perquè no és novetat, a Barcelona ha hagut un tret, no?
1: Sí, un assassinat.
2: Sí.
0: Directament.
1: Un assassinat comès, evidentment, per un sicari. Un sicari que és un assassí a sou.
0: Ja.
2: Un llibre, això és per un llibre?
1: Sí, no, bueno, això ja comença a passar una mica de castanyo.
2: No, és molt, s'està posant ja molt potent, sí.
1: Sí, la veritat és que és un tema ja preocupant, sí.
0: Ja.
1: Perquè portem una època que a Barcelona ara crec que han estat 4 o 5 assassinats en les últimes 3 setmanes.
0: 4 o 5?
1: Sembla ser, sí, sembla ser que hi ha com una espècie justament de comptes entre les màfies que estan evidentment establertes aquí a Catalunya, i bueno, no ells, però sí, diguéssim, els capos, i s'estan matant entre ells.
2: No, mira.
1: Sí, però el pitjor de tot això és que s'estan matant a l'últim, al carrer Balmes Travessera de Gràcia, davant de la comissaria de Policia Nacional.
2: A mira perquè vagi més ràpid, els hi han posat la feina bé. Hòstia, és que això ja és...
1: És un tema complicat, per això us deia que la realitat sempre supera la ficció. Sempre.
0: Això vol dir que de por no els hi fan gens ni mica a la policia, no?
2: No.
1: Bueno, aquesta gent, aquests assassins, són gent molt curtida i són molt professionals. O sigui, jo ara diré una cosa que possiblement m'estirareu de les orelles, però el tio és un professional de tomo i lomo. Ha anat a escollir el millor dia, el dia que està tothom esbarat perquè ha vingut
2: el papa. Home, clar, exacte.
0: Dius que estàs davant de la comissaria. Sí, sí. La comissaria hauria estar buida.
1: Clar, la comissaria, a més és la comissaria on es fan els DNIs.
0: Ja. Allí treballava una amiga meva. Suposo que ja no deu treballar, però bueno.
1: Clar, llavors és una comissaria molt petita. O sigui, diguéssim, l'espai que tenen és... Bueno, és on nosaltres, perquè està molt a prop del meu despatx, està molt a prop. És on enviem a la gent quan venen a fer-se el DNI electrònic i tot això, és on enviem a la gent perquè treguin el PIN i totes aquestes coses. O sigui, és una comissaria, jo diria que merament administrativa. Però bueno, allà hi ha policies,
0: yeah.
1: O sigui... Pues, davant dels seus nassos, o sigui, és una cosa, una sanfreda espectacular.
0: Yeah.
1: A més que l'assassí aquest senyor ha deixat l'arma a una parada de l'autobús.
0: Què dius? Ah, sí?
1: Sí, tal qual.
0: Oh.
1: Ha deixat la pistola a la parada de l'autobús. O sigui, tu t'imagines això?
0: Jolín, no? Com per que l'agafi una criatura, jo què sé.
1: Bueno, home, evidentment, clar, això ha passat de seguida, perquè a més hi ha un testimoni d'una senyora que ho ha vist, i bueno, si entreu a Instagram i en algun lloc d'aquests, o sigui, ja hi ha testimonis d'aquestes persones que ho han vist.
0: Joli.
1: I que evidentment han pensat que era un petardo, no han pensat que era un tret.
0: Ja.
1: Sí. I ha de pensar aquestes coses.
0: Se sap qui és el finiquitado?
1: No se sap encara. No se sap.
0: Ja, però se suposa que deu ser algun mafiós o algo
1: així. Sí, segur que és això.
0: Algun maleante.
1: Sí, sí, evidentment, o sigui, el modus operandi està molt clar. Això no és un assassinat ni per la maté perquè era mia, ni lo maté perquè era mio, ni un assassinat en un rampell, perquè a més, un no, aquí a Espanya encara no tenim armes, No anem amb armes pel carrer i no tenim la sang freda de després anar tranquil·lament i deixar la pistola amb una
0: parada de bus.
1: Amb una parada de bus. O sigui, això és, vamos, o sigui, si us recordeu de la famosa escena on Michael Corleone es carrega a un mafiós i es carrega al jefe de la policia, que ho fa en un bar, el que fa és llançar l'arma al terra i sortir tranquil·lament.
0: Ja.
1: O sigui, i bueno, us volia parlar d'això perquè la realitat sempre supera la ficció. Bueno, hi ha moltes novel·les basades en assassinos a sueldo. Inclús hi ha com una espècie de, com us diria jo, com una espècie de sentiment de, no d'admiració, però sí de comprensió cap als assassins a sou, perquè molts d'ells, que són, normalment solen ser de països que han patit molta violència, o sigui, països, doncs, per exemple, del bloc de l'est, d'Europa, o sud-americans, per les quals la vida no té la mateixa valua que la pot tenir per qualsevol altre habitant del planeta, per dir-ho d'alguna forma. I sí que hi ha molts autors que han fet servir aquest personatge per fer les seves obres. I si, doncs, per exemple, començant per la famosa Chacal de Frederick Forsyth, bueno, aquí hi ha un personatge que és un franctirador que volia carregar-se a Charles de Gaulle, o podríem tenir també la mateixa novel·la, El francotirador, de Philip Kerr, que també és un assassí d'èlit que està contractat en l'època dels 60 per acabar amb Fidel Castro, o Jean-Patrick Manchet, per exemple, en Caza l'assassino, que també és un assassí que està buscant retirar-se i es veu obligat a tornar a la seva antiga vida, no?
0: Yeah.
1: Ahir, per exemple, tenia jo un club de lectura en el que vam parlar precisament d'aquesta figura, perquè és un personatge de les últimes novel·les del Víctor del Árbol, i en aquest concret cas vam parlar del Tiempo de las Fieras, en el que hi ha un assassí a sou, que és l'assassí sense nom, perquè no sabem el seu nom. O jo que sé, o Pierre Lemaitre.
0: Estàs embalada.
1: Estic embalada, ja veus.
0: Sí, sí, i t'he de fer una pregunta i se'ns està acabant el temps.
1: Pues vinga, va, pregunta.
0: Vale, no va de sicaris, ni d'assassins de sou, Vull dir que...
1: Vinga
0: va, anem amb la xaropèdia. Aviam aquesta vegada si està fina la nostra amiga o no tant.
1: A veure de què em preguntes.
0: Prrrrrum. Quina va ser la professió del segon marit d'Agatha Christie, de la teva amiga?
1: Arqueòleg.
0: Visca, hombre!
1: Per favor.
0: Bravo.
1: I saps el que deia sempre Agatha Christie del seu segon marit, que era més jove que ella?
0: Sí, sí.
2: Que per això li agradava, sí.
0: I tant.
1: La gran sort de casar-se amb un arqueòloga és... amb un arqueòleg, és que sempre la trobaria jove.
0: Sí, textualment diu, casa't amb un arqueòleg. Com més vella et facis, més encantadora et trobarà.
1: Sí.
0: Bona frase.
1: El
0: primer era militar i el segon, efectivament, que es deia Max Mallowan, era arqueòleg i es va casar amb aquest senyor el 1930. Ole tu, t'has guanyat una piruleta. Molt rebé, Charo, molt rebé.
1: Molt bé.
0: Vale.
1: Tanco bé el curs, llavors.
0: Sí, senyora. Bueno, doncs mira, com que estem parlant de la gran Agatha Christie, què millor que acabar el programa amb la musiqueta de Mort al Nil, una gran banda sonora del Nino Rota. Diguis, no tenim temps, eh?
2: No, no, és un segon. Mm. Falta un personatge molt important aquí en el Mort al Nil.
0: Quin?
2: La Jens Birkins.
0: Bueno, sí, falten uns quants.
2: No, però ella era molt important aquí.
0: Sí, bueno, sí. És igual. Bé, doncs, Charo González, amiga, un petonàs. Que
2: un
0: vagi petó molt bé.
2: Fins al proper curs.
1: Molt bé, molt bé.
0: Sí, senyora, no, fins al proper curs, no, la setmana que ve la Charo torna.
2: Ah, bueno, és veritat, la setmana que ve no ens acomiadem, Charo, no ens acomiadem tu i jo. No.
0: Va, fins la setmana vinent, amiga.
1: Vinga, adéu, adéu, maco.
0: Un petonàs, adéu.
1: Adéu.
0: Regidora, moltíssimes gràcies una vegada més per venir a l'E-Weekend. Ens retrobem la temporada vinent i ens expliques com ara tot plegat.
3: I tant.
0: Farem una mica de balanç.
3: A vosaltres per convidar-me un cop més i ja sabeu. Espero que tingueu un bon estiu tots plegats.
0: Esperem que sí. Mònica, que vagi molt bé.
2: Igualment.
0: Apa, adéu. Senyores, senyors, salutacions, bon cap de setmana. Ens retrobem la propera setmana amb una nova edició, l'última de la temporada de l'E-Weekend. I ara sí que us deixem amb Mort al Nil, la banda sonora, que com bé deia la Mònica, sortia la Jean Birkin, el Peter Ustinov, que feia de El Poirot, l'Àngela Lansbury, entranyable, borratxuza total, no? La Bette Davis, la May Smith, que és genial.
2: Comencen de baixar això, és que no es pot.
0: La Mia Farrow, que era la dolenta, sí. Tot i que semblava que no, eh? I el David Niven, vull dir que és la pel·lícula del 78, que és la bona.
2: La bona, com a l'Orient Express, Assassinat en l'Orient Express, les altres.
0: Un bodrio...
2: Exacte, va dir jo.
0: Total. Que vagi bé, fins la setmana vinent.
3: Adéu, bona tarda.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.
3: El Ministeri d'Hisenda ha retingut les transferències a Cubelles durant 4 mesos per un incompliment de la Llei d'Economia Sostenible i no haver remès les línies generals del pressupost. Això va passar entre el desembre del 2025 i el març del 2026. D'altra banda, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més de mitjana en l'últim trimestre del 2025. En aquest cas, si l'Ajuntament acceptés aquest mecanisme proposat per l'Estat, hauria de fer un seguit de passos, com aprovar un pla d'ajust validat pel Ministeri, però aquest mecanisme, segons el govern, doncs, ha d'ajudar financerament els municipis i també doncs, les empreses proveïdores a cobrar. Això, doncs, segons la nota de premsa que va emetre el Ministeri d'Hisenda. En tot cas, fins aquí la informació que ha anat donant el Ministeri d'Hisenda darrerament i el que volem saber també doncs, és la part de l'Ajuntament de Cubelles, com doncs, ha rebut aquestes notícies també l'Ajuntament de Cubelles. Quines són doncs, les explicacions també que ha donat el govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem a l'oposició, després d'una junta de portaveus en què es va parlar també d'aquestes dues situacions. Doncs per tot plegat, avui hem convidat a la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, aquí ja doncs, també hem de dir que havíem estat preguntant amb anterioritat sobre aquestes qüestions no? les últimes setmanes i ens havia demanat doncs, primer fer aquesta reunió de la Junta de Portaveus abans de venir a l'emissora, però en tot cas, doncs, un cop s'ha fet aquesta reunió ja la tenim amb nosaltres. Gràcies per atendre'ns. Benvinguda Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda.
4: Bon dia, gràcies Pau.
3: I ens acompanya també l'Alba González, que és la tresorera de l'Ajuntament, per aportar una visió tècnica i saber també doncs, més amb exactitud no? alguns d'aquests conceptes que puguin semblar més tècnics. Alba González, gràcies per atendre'ns, benvinguda.
5: Bon dia, gràcies, Pau.
3: I bé, comencem en tot cas per la de les dues qüestions que hem comentat, per la que ja estaria resolta, no? que era aquest incompliment de l'article 36, no? segons doncs, posa el Ministeri d'Hisenda, ho diu així, no? que en aquest cas doncs, l'Ajuntament de Cubelles no hauria informat de les línies generals del pressupost durant uns mesos i això doncs, per cridar l'atenció, diguéssim, que el Ministeri d'Hisenda doncs, el que fa és retenir les transferències de l'Estat cap als ajuntaments, incloure'ls en un llistat doncs, perquè resolguin aquestes situacions. No? Bé, per què s'ha produït aquest incompliment aquests últims 4 mesos esmentats? No? Desembre, gener, febrer i març.
4: Sí, abans de tot vull fer una puntualització, Pau, i és que, bueno, estem aquí perquè naturalment aquesta entrevista la teníem pendent. Si et vaig comentar que bueno, que sí que ens estimàvem més com a govern pues, fer aquesta comissió de portaveus, tenia aquesta reunió amb l'oposició i un cop això pues, ja estem aquí per parlar amb transparència de tota aquesta situació. I agraeixo moltíssim també l'assistència de la nostra tresorera, l'Alba, que és una gran tècnica. La veritat que Cubelles té moltíssima sort de tenir-la i això en privat, no es peloteo ara perquè està aquí en privat, ella sap que ja li he dit més un cop. I bé, i perquè ella donarà aquest, de vegades els polítics tenim aquest Sant Benito no, del dubte, de ostres, no sé si és veritat o no el que està dient a aquest polític o política, i bueno, i els tècnics pues, donen aquesta objectivitat, que és com si ells ho diuen, sí que no hi ha trampa ni carton. I vull dir tot això perquè sí que hi ha dos tipus de fer política. Una és des de la desinformació al ciutadà, des de detectar els seus punts febles, els seus patiments i a partir d'aquí treure línies polítiques, treure un discurs, un relat, i això ho estem veient en tot el país, a tot el món, i el que comporta aquesta desinformació, el que comporta construir relats des de les febleses del que patim en el dia a dia tot ésser humà, I això, la veritat que no s'hauria de consentir. Jo crec que el ciutadà realment ho veu i realment ja comença a estar fart d'aquest tipus de política i està començant també a veure què comporta creure's el relat d'aquest tipus de polítics. I per això també una de les l'última raó per la qual també agraeixo també aquest espai que ens heu brindat a Ràdio Cubelles és també per això, perquè he estat escoltant l'entrevista de Dani de la CUP. Ell s'anomena com a representant de tota l'oposició, per tant entenc que tots els partits de l'oposició estan d'acord amb el relat que ell va dir aquí ahir, després de la Junta de Portaveus, que tenia superfresc, és a dir, no hi havia excusa de, ostres, a lo millor és que no recordava aquell dia, després de 3 dies de comissió de portaveus, vinc aquí a Ràdio Cubelles i tinc altres percepcions totalment diferents de lo que va passar a la Junta de Portaveus. Però no, ell va venir després tot just a la Junta de Portaveus dient que era el representant de l'oposició, per tant entenc que tots els partits de l'oposició estan d'acord amb aquest relat que molts cops menteix. Llavors, clar, un altre cop estem veient a un polític que està transformant la realitat que va passar allà per qui coincideixi amb el seu relat inicial. I això no es pot permetre. I llavors, bueno, dient aquesta puntualització, que després ja entrarem amb el fons, perquè també és una mica el meu paper també com a política, contestant a la pregunta que em feies... Sí,
3: per què, no? Que sí. La tornem a repetir, sí. Per què es va produir aquest incompliment els 4 mesos esmentats?
4: Sí, tot ajuntament de tot l'estat espanyol ha de remetre unes informacions, en el nostre cas, per ser un municipi català, unes informacions tècniques a nivell de finançament cap a la Generalitat de Catalunya i altres informacions tècniques cap a l'Estat. Aquestes informacions les envia la interventora. Llavors, el nostre interventora o interventor habilitat nacional, que es diu. Llavors, nosaltres ens vam trobar, i ja ho vaig comentar algun cop, crec que l'última vegada que ens vam veure, Pau, ja ho vaig comentar, que l'Ajuntament de Cubelles pues, va patir una situació totalment anòmala i puntual, excepcional, de que durant l'estiu 2025 fins al gener 2026, és a dir, al voltant dels 7 mesos, entre 7 i 8 mesos, depenent de la posició, perquè tenim 4 tècnics al Departament d'Hisenda, la tresorera, la interventora, interventor, tresorera, i 2 TAEs d'Hisenda, que es diu, són 4 tècnics, i els tècnics són els que fan informes, els que signen per donar sortida a tota aquesta informació, i entre elles informació que s'envia a la Generalitat i s'envia a l'Estat. Pues Cubelles va patir una situació totalment catastròfica, realment catastròfica, perquè durant 6-7 mesos, i sobretot a l'últim trimestre de l'any, entre el novembre i el gener, no hi havia cap tècnic al Departament d'Hisenda. Zero patatero. Un ajuntament sense tècnics, per molts, i sense no vull desvalorar a cap persona que forma part de l'Ajuntament de Cubelles, tots ocupen un paper important, tots sumen i tot és important, però és cert que sense tècnics no pots tirar endavant res absolutament, perquè és la persona que signa. Uh-huh. Llavors, a nivell administratiu, i això està tipificat per totes les lleis que configuren com s'ha de fer un expedient a qualsevol ajuntament, és que hi ha d'haver informes tècnics i lectura tècnica. Pues l'Ajuntament de Cubelles, des del novembre 2025 fins al gener 2026, no va haver 0 tècnics. Per tant, va haver un col·lapse en el Departament d'Hisenda, va haver un col·lapse i això va repercutir, entre altres qüestions, a que no s'enviés aquesta informació de l'últim trimestre de 2025. De fet, són proves tangibles, perquè m'estàs parlant d'informació de l'últim trimestre de 2025. És veritat, l'últim trimestre del 2025 no es va enviar aquesta informació perquè no hi havia cap persona que pogués signar aquests informes i enviar aquesta informació a l'Estat. Llavors, ningú és culpable d'aquesta situació. cap persona és culpable, sinó bueno, són situacions que venen i has de fer el que pots per sobreviure en aquesta situació. Per sort, es van incorporar al finals de gener els talls d'Hisenda i la tresorera, que això és una de les desinformacions que diu el senyor de la CUP. El senyor de la CUP en la seva entrevista diu que la tresorera s'incorpora al juliol 2025, no és veritat. Al juliol 2025 marxa l'antiga tresorera, que des d'aquí segurament no ens escoltarà, però bueno, jo li envio una salutació, una treballadora també boníssima, que va tenir molta sort també Cubelles de conèixer-la, a la Mari Carmen, i bueno, ella està fent el seu camí també, com és normal, com a tota persona també que té altres inquietuds. Doncs aquesta treballadora marxa al juliol 2025 i tenim una nova tresorera, que també ens celebrem, al gener, a finals de gener 2026. Per tant, estem parlant de gairebé 8 mesos sense la posició de tresorera, que és indispensable en qualsevol ajuntament de l'Estat espanyol.
3: Que, per tant, s'omple de manera provisional, perquè és una funció bàsica i imprescindible per l'Ajuntament.
4: Exactament, que això també vull agrair, has fet bé en dir-ho, perquè la veritat que es va fer l'esforç d'altres tècnics, d'altres departaments que no tenien res a veure amb economia, amb temes d'economia, d'assumir aquestes posicions tant d'interventor com de tresorera, perquè hi ha tres posicions a tots els ajuntaments de l'Estat espanyol que sí o sí has de tenir cobertes 365 dies, que són els habilitats nacionals, que són tresorer, secretari i interventor. Llavors, si no tens aquestes figures, que són les que l'Estat posa, si no les tens per lo que sigui, perquè estan de vacances, perquè estan de baixa o perquè tens aquesta vacant, l'Ajuntament obligatòriament les ha de cobrir amb una persona de la casa, ja sigui arquitecte, ja sigui treballadora social, ja sigui el que sigui.
3: No, funcionari, ha de ser funcionari.
4: Ah, exactament, ha de ser funcionari, però no ha de tenir per què i tenir aquesta formació, sinó perquè l'Estat obliga a tenir aquestes signatures. I clar, llavors, bueno, sí que és veritat que vam tenir un tresorer accidental que li agraem moltíssim des de tot el govern i tot l'Ajuntament, que ell, en aquest cas era un home, que ell va assumir aquesta posició, però naturalment, bueno, ell té una altra formació totalment diferent que no té res a veure. I bueno,
3: Clar, com a tresorera titular, no? Entenc que algú que agafa aquesta feina d'una manera provisional i sense formació no podrà fer exactament el mateix que farà, no?, una tresorera.
2: Exacte, o sigui, ja no tant això, sinó que jo volia aclarir que estic d'acord amb l'Alexandra, a més el personal administratiu de l'Ajuntament en serveis econòmics és totalment excel·lent, o sigui, això sí que jo els hi vull agrair, però és veritat que suposo que com tothom que ens escolta pot entendre, quan tu tens la meitat del departament perquè els tècnics, que són 4, no estaven coberts, al final la gent que hi queda no pot assumir totes les tasques, per tant, malgrat que jo no estava aquí fent un anàlisi simplement tècnic, jo crec que es va prendre la bona decisió, que és prescindir potser d'aquesta part de fer els retiments, perquè no hi havia qui ho pogués entomar primer de tot i es pogués dedicar, però també perquè es va fer en pro de poder seguir amb tota l'activitat administrativa que repercuteix en tresoreria i intervenció als departaments. És a dir, al final nosaltres tenim aquesta feina de retiments, que són obligacions legals, però també no deixem de ser un departament que presta serveis també a la resta de la casa, i al final l'Ajuntament el que s'encarrega és de prestar serveis a la ciutadania. Per tant, entenc que el que es va prioritzar des de totes les persones que van anar passant és poder donar aquests serveis als altres departaments gestors per poder seguir fent activitats i que la ciutadania no notés d'aquesta forma tan marcada, perquè es podien seguir prestant serveis, aquesta manca dels tècnics d'Hisenda. Per tant, el que es va prescindir va ser d'aquesta part més tècnica, més centralitzada, que també es sabia que es podia revertir, com ha pogut passar. Evidentment, l'ideal hagués sigut estar tothom, però en vistes de que no hi havia tothom, també s'han de prioritzar aquelles coses en les quals després s'hi pot posar una solució, perquè en aquest cas no ha tingut cap tipus de conseqüència per l'Ajuntament, més enllà d'un període transitori on s'han retingut aquestes aportacions.
3: Bé, de fet, anava cap aquí, no? La següent pregunta és, ara que sabem doncs, com s'arriba fins aquí, quines conseqüències ha tingut no donar aquestes informacions al Ministeri d'Hisenda?
2: Responc jo mateixa, sí. Va bé. Com bé deies, Pau, a l'inici, és veritat que no es van remetre les línies fonamentals del pressupost i aleshores això, com podem imaginar, a Espanya hi ha gairebé 9.000 municipis, per tant el Ministeri no pot saber el cas per cas i ell simplement té una espècie com de sistema d'alertes on hi ha aquests formularis i es veu qui ha remès la informació i qui no. Aleshores, passats uns mesos, entenc que es va donar una nova oportunitat per poder regularitzar-ho, però el departament cada cop anava amb menys personal i a més amb la pressió de final d'any que suposa per tots nosaltres i fins que no ens vam incorporar tots no es va poder entomar aquest tema. Quan jo vaig entrar i també vaig entrar els tècnics i la interventora, és a dir, que tots vam coincidir en un període de 15 dies on ens vam reincorporar tots, es va parlar directament amb el Ministeri volent regularitzar la situació el més aviat possible, però ells ens van dir que, donat que no som evidentment l'únic municipi i que hi ha molts en aquesta situació en tota Espanya, ells ens oferirien uns períodes marcats en els quals regularitzar aquesta situació, que coincideix just amb el final de març, és a dir, nosaltres quan vam entrar érem coneixedors, però ens vam haver de moldar els terminis del Ministeri, que eren genèrics per tots els municipis en els que estaven en la mateixa situació, i vam anar complint tots i cadascun d'aquells perquè sabíem que era un tema prioritari. Això va coincidir amb finals de març, i aleshores al abril ens van retornar ja tots els diners, és a dir, tots els mesos que s'havien retingut ens els van ingressar de cop i no vam tenir cap tipus ni de penalització econòmica ni res, simplement vam rebre els diners i ja està.
3: Sí, de fet, no, la llei d'economia sostenible ho marca així, no? Es reté, però després no hi ha una sanció. Un cop es resol la situació, doncs es dona tots els diners que es devien i bé, és com exacte. Un mecanisme que té Hisenda una mica per forçar els ajuntaments que els hi enviïn aquesta informació, oi?
2: És una informació, o sigui, tot i que així potser la ciutadania no ho coneix, però és una informació important perquè a l'Estat ha d'agrupar tota aquesta informació a administració local per després remetre-la a la Unió Europea. Per això l'Estat té aquests mecanismes, tot i que sembli un formulari, només sigui informació per fer pressió perquè al final és després l'Estat qui ens remet tota la informació tant de l'Estat, Seguretat Social, Comunitats Autònomes i Administració Local.
3: Sí, igual que l'Ajuntament té l'Estat per damunt, l'Estat té la Unió Europea per damunt, que també el pot sancionar, el pot apretar, li pot demanar, no?, que es posi al dia si considera que no s'està posant al dia, no? Bé, també en aquesta línia ve l'altra situació, no?, relacionada amb Hisenda, perquè tot just fa un mes, l'11 de maig, el Ministeri d'Hisenda va publicar una nota de premsa en la qual l'Ajuntament de Cubelles està inclòs en un llistat, en aquest cas de 180 municipis de tot l'Estat, que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada, és a dir, el seu pagament cap a proveïdors va ser de 90 dies o més de mitjana en l'últim trimestre del 2025. Si l'Ajuntament acceptés aquest mecanisme proposat per l'Estat, hauria d'aprovar un pla d'ajust validat pel Ministeri i el govern espanyol assegura en la nota de premsa que aquesta mesura té un objectiu doble, que és millorar la situació financera dels municipis afectats i donar suport a les petites i mitjanes empreses i autònoms que són proveïdors dels ajuntaments, perquè d'aquesta manera se'ls assegura que puguin cobrar, no, immediatament, si ho volen, també. En aquest cas estem parlant de que és un mecanisme voluntari per les dues parts, tant per ajuntaments com per les empreses. La primera pregunta, l'Ajuntament de Cubelles s'adherirà a aquest mecanisme de pagament a proveïdors

0: l'Ajuntament de Cubelles. L'Ajuntament de Cubelles és un municipi molt, molt baix endeutament. Llavors, no té un problema de liquidez, per tant, no té un problema de liquidesa. I el que s'ha fet, i jo vull també remarcar això perquè, bueno, com et deia, he escoltat l'entrevista de la CUP, i és el mateix que ell, quan va obrir la comissió de portaveus, és el mateix, absolutament el mateix relat, que això també a mi m'impacta. Quan tu obres, jo entenc que ell obri el relat amb aquests dubtes, però un cop, després de 40 minuts, una hora, t'han donat les explicacions tant la regidora com el departament, com a nivell tècnic, que continués tenint el mateix relat, això m'emporta a pensar que realment ell no vol conèixer la realitat de Cubelles, no vol un altre relat que no sigui diferent als seus objectius, llavors objectius de desinformar la ciutadania, per tant objectius totalment electoralistes, totalment personals i polítics. Llavors un altre cop és com quina manera es fa política d'aquests partits, no? De l'oposició, i dic en plural perquè ell diu que és el representant de l'oposició. Llavors, i amb això vull dir que Cubelles detecta que comença a pujar el període mig de pagament al 2025. Aquí sí que és veritat que a finals del 2024 ja es comença a detectar que hi ha hagut un increment de dies. En aquell moment no era una situació com
1: límit, no?
0: Sí, una situació límit, extrema, molt bé. No era una situació extrema ni molt dolenta, la veritat, perquè estàvem parlant que de 30 dies va pujar a 30 i algo, 40 dies.
1: 42 tenim.
0: Exactament. Estàvem 10 dies per sobre de lo que marca la llei. Per tant, teníem com que podíem reconduir aquesta maquinària. I llavors ja vam començar, en aquell moment, ja vam començar amb l'anterior tresorera a fer una anàlisi de què estava passant aquí. Què estava passant que de 30 dies pujàvem a 42 dies. Per tant, no és que la regidora Alexandra no fes res, el Departament d'Hisenda no fes absolutament res. No. Tant el Departament a nivell tècnic com a nivell polític ho vam detectar aquests 10 dies de més, i ja vam iniciar aquest anàlisi inicial al principis del 2025. Es va fer aquest anàlisi, de fet es va dissenyar un protocol per actuar, perquè vam detectar que era un tema organitzatiu, no un tema de liquiditat de l'Ajuntament, sinó un tema organitzatiu. Una factura té una vida des de quan entra fins quan el proveïdor paga, cobra, perdó, quan el proveïdor cobra. Llavors vam analitzar tot aquest circuit, des de que entra la factura fins que aquest proveïdor rep aquest pagament. Tot aquest circuit hi ha un munt, realment a l'administració pública, per això té la fama de ser tan lenta i tan burocràtica, perquè hi ha un munt de passos en un expedient de pagament, un munt de tècnics implicats, sí, diferents serveis, perquè clar, no és el mateix una factura d'un ajut social, té un recorregut, una factura de la brossa, té un altre recorregut, una factura de l'espai jove, cada un s'inicia des del departament gestor, passa per departaments interns, un d'ells és Hisenda, i acaba de el pagament ho rep Hisenda, Tresoreria, Contractació, que són departaments interns, i al final ho rep el proveïdor. Llavors, quan detectem això a principis del 2025, analitzem la situació amb l'antiga tresorera. L'antiga tresorera fa un protocol que s'envia al ministeri, i quan el volem posar en marxa, la tresorera té altres inquietuds, vol una mobilitat i marxa de l'Ajuntament a l'estiu 2025.
1: Mm-hmm. Que és a partir de quan també es dispara aquest període mitjà de pagament a proveïdors.
0: No? I això és important, molt bé, això és important perquè tot just en aquell moment ella marxa, ja ens quedem sense una U. En aquell moment tampoc teníem la interventora municipal, per tant ja tenim dos tècnics menys, i al novembre marxen els altres dos tècnics que ens quedaven. Llavors, tot just a l'Ajuntament es dispara en aquest sentit quan ens quedem a 0 persones

0: electròniques al Departament d'Hisenda. Que això no es pot controlar. Les persones tenen aquesta mobilitat. Segurament el que se'ns estan escoltant han tingut diverses feines a la vida, potser. I amb això és el que hi ha i el govern s'ha d'adaptar a aquesta situació. També coincideix que hi ha diversos factors, com per exemple un canvi de la intervenció. Això comporta també diferents decisions de com es gestionen el circuit de factures, com es gestiona un circuit de factures. Amb l'ente interventora teníem un sistema on la Junta de Govern Local, com que tenia un pes més important per validar una tipologia de factures, amb la nova interventora considera amb molt bon criteri que la Junta de Govern no ha de tenir aquest pes, sinó és el ple. Nosaltres tenim plens bimensuals i això també afecta amb la tramitació de certes factures. I vull dir certes factures, Pau, perquè no tots els proveïdors de Cubelles, no tots, perquè això també és el missatge que es llança des de l'oposició, estan patint aquesta situació. Perquè no és un problema de liquiditat de l'Ajuntament. Hi ha problemes organitzatius que, amb la incorporació de la nova tresorera, d'Alba, és un tema que ja ens preocupava a finals 2024, quan ja teníem 10 dies per sobre. Imagina't quan aterra la nova tresorera, quan aterren els nous tècnics a Hisenda al gener, que com diu la tresorera coincideixen, i també aterra la interventora en aquell moment, que va ser principis de febrer d'aquest any. Un dels temes més importants de l'Ajuntament és justament això, perquè es dispara i no teníem a ningú perquè ens ajudés a desbloquejar aquesta situació, a fer-la diferent. Amb això vull dir que s'ha analitzat tot el circuit de pagament de l'Ajuntament de Cubelles i s'ha vist que hi ha diferents punts vermells que no afecten a la totalitat dels proveïdors. Hi ha proveïdors que cobren en temps i forma.
1: Mm-hmm. Sí, estem parlant d'una mitjana, és a dir, això són 90 dies de mitjana. Això vol dir que potser n'hi ha que cobren a 20, no, dies.
0: Exactament.
1: I d'altres perquè són factures que han de passar pel ple o el que sigui, doncs s'endarrereixen.
0: Exactament. Llavors és una mitjana i aquesta mitjana surt que Cubelles, amb aquesta mitjana, està a 90 dies. Però insisteixo, no tenim un problema de liquiditat i hi ha molts proveïdors que estan cobrant en temps i forma. Llavors, què s'està fent des del Departament d'Hisenda? El que s'està fent és revisant aquest circuit, veure els punts vermells en aquesta tramitació, on està fallant a nivell organitzatiu i posant fil a l'agulla en fer un protocol, que és el que ara explicarà la tresorera, un protocol a tota la casa, a tots els departaments de la casa, per recordar què han de fer per deixar d'estar en aquesta situació. Això una. També amb el tema dels pagaments el 2026, ara que ja s'aprovarà definitivament el pressupost 2026, el pressupost 2026 ens donarà un oxigen per factures que estan en aquesta situació. Llavors es pagaran aquestes factures i això farà que baixi també el període mig de pagament amb l'entrada d'aquest pressupost 2026. I entre tot, Pau, sí que és veritat que, com tu dius, és una mitjana de dades de trimestres, per tant, no és que demà, quan entra el pressupost 2026, baixarem a 30 dies automàticament, sinó que com són mitjanes, s'anirà baixant el període mig de pagament, però ja estarem en aquesta inèrcia de baixada i probablement arribarà un punt que aquests informes de trimestrals el que diguin és que l'Ajuntament compleix a 30 dies el període mig de pagament. Mm.
1: D'acord. Aleshores no s'adhereix, entenem també l'Ajuntament, al mecanisme de pagament a proveïdors perquè no ho necessita, és a dir, que té d'altres maneres, no?, que per solucionar aquesta situació.
2: Sí, o sigui, potser més tècnicament, o sigui, l'explicació de la regidora és totalment correcta i impecable, però sí que entomo aquest tema d'aquest fenomen de la liquiditat. És a dir, sí que m'agradaria explicar que aquest mecanisme que existeix, que es diu mecanisme de pago a proveedores, és una mica una solució que dona l'Estat quan un ajuntament està col·lapsat i aleshores el que fa l'Estat és entomar aquests deutes per aquesta part, no? I dir, bueno, ja pago jo per tu si tu de moment no pots pagar i fem aquesta neteja perquè els proveïdors no els afecti i jo, després Estat, ja amb tu, concerto com negociarem com aquest deute. El problema és que precisament això va en base a préstec, importa uns interessos, importa tota una gestió administrativa per part de l'Ajuntament, com tu bé comentaves, Pau, que és fer un pla d'ajust, que és, al final seria com un sanejament financer, per dir-ho així, en la qual no té gaire sentit que estigui l'Ajuntament de Cubelles perquè el problema no és de liquiditat. De fet, precisament amb el tema que parlàvem abans, el fet de que l'Ajuntament de Cubelles tingui una posició molt privilegiada de fons líquids és el que ha permès jugar una mica amb aquestes necessitats quan hi ha hagut puntuals i que no afectessin de cap manera a la ciutadania. Per tant, la recomanació tècnica, i malgrat que la vam valorar, perquè el nostre objectiu és que els nostres proveïdors puguin cobrar-lo abans possible per assegurar un normal funcionament de l'Ajuntament i de tot l'entorn en el qual estem, sí que és veritat que no vam considerar que no tenia sentit contraure un préstec quan el nostre nivell d'endeutament és molt baix i sobretot quan no ho necessitem. Confiem en que, donat que les mesures són de caràcter organitzatiu i que aprovarem el nou pressupost i per dir-ho així estem en una tormenta perfecta sortint d'aquest túnel de manca de tècnics, manca d'aprovació del pressupost 2026 en temps i altres propis de lo que és la gestió del cicle en el qual ens trobem, perquè també s'ha de dir que al final no formem part d'un cicle electoral i per tant els anys on hi ha més activitat i hi ha més projectes i hi ha més tramitació administrativa és precisament aquest 2025 i aquest 2026, pues creiem que a poc s'anirà baixant aquest període de pagament a proveïdors. Precisament per això, o sigui, puntualitzar que hi ha dos tipus de mecanismes, hi ha el mecanisme obligatori, és a dir, si l'Estat hagués considerat que era una cosa molt greu ens hagués inclòs directament en aquest mecanisme obligatori, però l'Estat sap que nosaltres no tenim un problema de liquiditat, per tant, el que hem fet és remetre'ns que hem d'aprovar totes aquestes mesures organitzatives, que és l'anàlisi que nosaltres vam entomar des dels serveis econòmics quan nosaltres ens vam incorporar, tots els tècnics i que està participant tot l'equip i que de moment el que detectem és, com bé deia la regidora, doncs aquests punts calents que hauran de desembocar en fer una anàlisi de què està passant, per què passa això, millorar els circuits. Cada cop els criteris que tenim són millors, que és el que comentava abans la regidora quan se va incorporar la interventora, que jo comparteixo els criteris i crec que és un bé també per com funciona a l'Ajuntament, però com tota cosa nova i tot circuit nou té un període d'actuació que per desgràcia pues, ha coincidit dintre d'aquesta tormenta perfecta. Per tant, igualment, ja que tinc l'oportunitat, m'agradaria fer una puntualització perquè a vegades creiem molt en la burocràcia i és veritat que és el primer que rep la ciutadania, però també la burocràcia a vegades és una protecció. Això no eximeix que nosaltres hem de ser el més ràpid possible, però al final què passi per tants tècnics i per tantes safates que diem nosaltres i per tantes mans són ulls que revisen un mateix fet. Si només els pagaments els fes una persona i jo no, com a tresorera, no fos la que controla qui surt els diners, la interventora en què s'està pagant, al final perdríem una part d'aquest control que té l'administració i que és necessari perquè els nostres ciutadans puguin confiar en nosaltres els diners, perquè al final gestionem aquests diners per seva, per poder fer serveis i és la part que té l'administració per poder controlar que aquests diners s'apliquen bé i que no hi ha cap tipus d'irregularitat. Tot i això, evidentment totes les administracions formen part d'aquest circuit i és una obligació de totes i algunes paguen a menys de 30 dies o la gran majoria i per això estem compromesos en arreglar-ho, però volem buscar una bona solució per no comprometre aquest bon control que es fa des de l'Ajuntament de Cubelles. Per tant, al final seria una recomanació, nosaltres estem treballant amb això, en tots els retiments que hàgim de fer, però dir que confiem en que a poc, quan s'instauri aquest nou circuit i que ja s'aprovi el pressupost, es anirà desencallant de forma progressiva aquest període de pagament a proveïdors. Mm.
1: Jo dos apunts informatius també, d'una banda que han llistat, igual que Cubelles, per exemple, hi havia Sant Pere de Ribes, que s'han fet públics tots els problemes que ha tingut amb la intervenció, fins al punt doncs, que hi ha hagut un expedient que els hi han... Que han tret l'interventor que tenien, l'han expedientat i, de fet, doncs, no pot tornar a treballar per l'Ajuntament de Sant Pere Ribes i doncs, suposo que ha derivat d'això, han acabat també en aquest no, llistat. I després que un ajuntament com Badalona, que multiplica per 100 o per 1.000 els recursos que té l'Ajuntament de Cubelles, és dels obligatoris adherir-se a aquest mecanisme de pagament a proveïdors. Per tant, doncs, que són situacions doncs, segurament que no tenen res a veure amb l'Ajuntament de Cubelles, com ens estan explicant la regidora i la tresorera. Com hem fet amb el punt anterior, però també cal saber quines són les conseqüències. Aleshores, l'Ajuntament no s'adherirà al mecanisme, però haver acumulat, diguéssim, aquest temps en què doncs, s'ha anat apujant aquest pagament a proveïdors, aquest període mitjà de pagament a proveïdors, aquests dies, que és una dada pública, no?, que poden consultar també, potser, doncs, empreses o... No? Que potser tenen dubtes de si licitar o no a l'Ajuntament de Cubelles, pot tenir conseqüències, és a dir, si n'ha tingut i si pot tenir també conseqüències aquest període mitjà de pagament a proveïdors. Bé,
2: estàvem coordinant entre nosaltres. Primer que parli la regidora i així mantenim l'ordre i jo ja faig les puntualitzacions tècniques després.
1: D'acord, bé, eren dues preguntes amb una, també és culpa meva. Primer, ha tingut conseqüències o quines conseqüències ha tingut també doncs, tot aquest fenomen fins ara?
0: Bueno, nosaltres... s'estan traient licitacions a hores d'ara en tot aquest període que hem parlat de tot l'anàlisi, tota aquesta situació, aquesta tormenta perfecta, tot això, es continuaven llançant licitacions i es continuaven contractant, signant contractes de proveïdors amb l'Ajuntament de Cubelles. Per tant, un ajuntament que sí que té liquidesa, que a més és una administració pública, que les empreses que opten de vegades a les administracions públiques és, ja sé que no cobraré tan ràpid com amb una empresa privada, però sé que cobraré, tinc aquesta seguretat que sí o sí cobraré. No em pot dir l'Ajuntament de Cubelles, no, és que estic en quiebra i no em puc pagar. Llavors, ja pel fet de ser administració pública i per ser un ajuntament sanejat, tenim aquesta garantia de cara als proveïdors. Per això, a hores d'ara, doncs, estan tirant endavant licitacions, contractes, proveïdors que continuen treballant amb nosaltres i estan supercontents. Vull dir que no és una situació que impacta a tots els proveïdors de l'Ajuntament de Cubelles, sinó que és això, que impacta a alguns, és veritat que impacta a alguns, perquè és la realitat que és i estem per explicar-la, però també és veritat que això, que no té un impacte a tots els proveïdors, que molts proveïdors estan molt contents amb nosaltres, que tenim aquest sanejament, com ha dit la nostra tresorera, i això és garantia de pagament, i que molts proveïdors volen continuar, no han trencat contractes, no han tingut un impacte així de ja deixem de prestar servei a l'Ajuntament de Cubelles. Això no ens està passant. I estem signant nous contractes amb nous proveïdors que han guanyat noves licitacions. Per tant, bueno, són casos molt puntuals. Com deia la tresorera, és una tormenta perfecta que ara, amb les eines que tenim, estem donant-li la volta i per això jo vull també puntualitzar, per això PSC i Comú Podem, que són els socis de govern d'Unitat Cubellenca, que també ho ha dit a Ràdio Cubelles al Dani de la CUP, per això es posicionen com es posicionen, per això es posicionen PSC i Comú Podem en una posició de confiança en aquest cas amb mi, perquè ho han dit obertament, en Unitat Cubellenca i en el govern i en el Departament d'Hisenda a nivell tècnic, per això es posicionen d'aquesta manera els socis de govern, perquè entenen tot això que hem explicat avui, entenen que no hi ha aquest impacte en molts dels proveïdors que treballen com nosaltres, que podem tirar endavant serveis importants amb proveïdors nous i, per tant, no hem de culpabilitzar ni tècnicament ni políticament, sinó el que hem de fer és treballar entre tots per reconduir aquesta situació l'abans possible i és el que estem fent.
1: D'acord, per tant, però conseqüències en, per exemple, en els proveïdors que estan cobrant tard, n'hi pot haver, és a dir, poden reclamar interessos de demora, o això pot tenir alguna conseqüència d'aquesta mena?
0: Sí, a veure, quan hi ha en l'administració pública, en tot l'estat espanyol, quan un ajuntament a un proveïdor no paga en temps i forma, hi ha mecanismes que protegeixen aquest proveïdor i mecanismes que pot utilitzar obertament i bueno, amb totes les garanties també que serien els interessos de demora. Això és un mecanisme que està regulat, que existeix i que a l'estat espanyol, pues, depenent de quina situació hi ha proveïdors, depenent de quina situació es trobin, pues, que poden demanar això.
2: Exacte, s'ha de valorar el cas normalment quan tenim alguna petició entra per registre d'entrada i aleshores es fa un expedient precisament de tresoreria valorant el cas on aplica i en el cas de que apliqui doncs es calcula aquest pagament d'interessos de demora i es tramita el pagament. Com diu la regidora, és un mecanisme perfectament regulat i que existeix i que està a l'abast dels proveïdors.
1: Com dèieu, però entre les conseqüències no hi ha hagut ningú que ha dit doncs deixo de fer aquesta feina per l'Ajuntament o
0: no.
1: Abandono aquesta, no. No, aquest servei o aquesta obra
2: que
1: m'ha contractat.
2: No, per un tema de pagaments no, també perquè quan entra el pagament normalment el servei està prestat, per tant ens trobaríem en aquest cas que tu comentes, Pau, si fos un servei recurrent, perquè un servei puntual, al final, quan entra la factura i si s'ha vist la factura dintre d'aquest cas, ja s'ha prestat el servei. En tot cas, seria el que comentaves d'una renovació, però no hem vist diferències. Els òrgans gestors segueixen contractant amb qui ho feien més o menys i qui al final té un servei recurrent, que és a qui més li ha afectat aquesta situació, perquè potser ens emet factures mensuals, sí que s'han posat en contacte amb nosaltres, però els hi hem explicat i en quan s'ha pogut, perquè hi ha hagut crèdit o s'ha desencallat la situació, se'ls hi ha pagat i no hem rebut cap més informació per part d'ells.
1: D'acord, doncs crec que a més hem tingut bastanta estona per parlar en profunditat de totes aquestes qüestions que potser per molts oients són potser molt tècniques o difícils d'entendre, però doncs també ho heu dit, com a administració pública i com a doncs, administradors de diners de tots els que ens estan sentint, doncs hi ha tots aquests mecanismes de control, de transparència, d'informació que van cap amunt i que doncs, en aquest cas avui també van anar cap avall, cap a la gent, aquí a Ràdio Cubelles i explicar doncs, quina és aquesta situació i també doncs, la regidora Alexandra Corbillo també ha fet aquesta lectura política de respondre no, al que ha estat dient l'oposició aquestes últimes setmanes. Per tant, que l'entrevista, no sé si voleu afegir res més, si hi ha cap conclusió doncs, que ens voleu fer arribar.
0: No, la veritat és que no, jo crec que ha sigut una entrevista molt transparent en el sentit de que ens hem apropat amb un vocabulari que jo crec que pot ser entenedor, és veritat que són temes com molt complexos i molt bueno, com profuns a nivell tècnic, però jo crec que hem estat lo més entenedores possibles i agrair pues, a la nostra tresorera que això que em repeteixo, que Cubelles té aquesta sort de tenir-la amb ella, que
2: gràcies.
0: Va guanyar el procés de l'oposició i bueno, i llavors jo crec que al marge de nivell polític pues, que tenir tècnics d'aquesta qualitat humana i tècnica pues, i que l'escolten també al ciutadà, que pugui escoltar-la amb ella, jo crec que dona que també aquesta pau i aquesta seguretat en el ciutadà de, com ella deia, no? On van els meus diners públics, de quina manera es gestionen i quan, a veure, que no em vull desmereixer jo a mi mateixa, però sí que és veritat que quan l'escoltes, no? Pues dius, ostres, pues que bé, no? Que hi hagin funcionaris així.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Alba González, també doncs, agrair-te la visita a Ràdio Cubelles. No és habitual tenir tècnics ni tampoc els habilitats nacionals a la ràdio, és un fet bastant esporàdic o molt puntual.
2: Bueno,
1: per tant, moltíssimes gràcies per donar aquestes explicacions directament també a Ràdio Cubelles.
2: De res, o sigui, jo sempre m'agrada molt la funció pública, per tant sempre estic a favor de que els ciutadans puguin entendre què es fa des de l'Ajuntament per ells i jo sempre que em convideu, encantada de venir per poder explicar a tota la ciutadania què fem des d'una visió objectiva de l'Ajuntament.
1: Moltíssimes gràcies també a Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda. Gràcies per atendre'ns i per donar-nos tota aquesta informació. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.

Pastisseria Cases de Cubelles t'ofereix per aquesta festa de Sant Joan una àmplia varietat de coques, de jardons, fruites i crema. Vine a comprar les nostres especialitats. Estem al carrer Àngel Guimerà 17, al centre de Cubelles. També tenim una altra botiga a la zona de la platja, al carrer Mallorca de Cubelles. Fes la teva reserva al telèfon 93 895 0275. Aquest Sant Joan, reserva les teves coques a Pastisseria Cases de Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia
2: Isabel. Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
1: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Comença a arribar la calor a Cubelles i comencen també a acabar les competicions esportives i es comença a preparar un estiu. A més, un estiu que aquest any serà protagonista la bicicleta. I ho serà per l'arribada del Tour i, evidentment, no podia faltar també la festa de la bicicleta, que enguany doncs, estarà molt lligada a aquest esdeveniment que passarà per Cubelles el 5 de juliol. Abans, però, hi haurà la 36a festa de la bicicleta i per parlar-ne tenim el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, el David Ques. David, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: És un estiu de bicicleta. Jo no sé si la gent està preparada o no, però si ja habitualment Cubelles té aquesta festa tan emblemàtica, aquest any amb el pas del Tour sembla que agafa com més protagonisme, no?
5: Sí, la veritat que bueno, la idea de la festa de bicicleta aquest any era moure-la de data per al tema de la calor i que bueno, al final festes de bicicleta anteriors doncs vèiem que fer un canvi de data era el millor, però bueno, aquest any, doncs, com has comentat, el 5 de juliol doncs, és el Tour de França i volíem doncs, ficar-ho la setmana anterior per doncs, fer aquesta prèvia d'aquest Tour de França i aprofitar doncs, aquest esdeveniment.
4: De fet, la festa de la bicicleta enguany serà el 27 de juny, just una setmana abans del pas de la volta francesa per Cubelles. Ja ho hem pogut veure fins i tot en el cartell, no? Amb aquest groc del típic mallot del Tour. Però parlem de la festa de bicicleta. A banda d'aquest canvi de dates i doncs, aquesta coincidència amb el Tour, quina és, què és el que teniu preparat?
5: Bueno, la festa de bicicleta doncs, serà amb el mateix format, com hem tingut rere any. És un format on la gent pot vindre doncs, disfressada amb aquests otorgaments de premis doncs, per diferents conceptes, ja ser el grup més gran, la disfressa més original, però també doncs, donant suport a aquest Tour de França doncs, tindrem també merchandising per aquests participants que ens ofereix el Tour de França i doncs, serà aquest, com t'he comentat, aquesta prèvia doncs, a aquest esdeveniment que ens porta per aquí a Cubelles.
4: Pel que fa als circuits, això no canvia, eh? És el de sempre. Aquests dos circuits, el curt i el llarg, i la gent pot triar quin fa.
5: No, és un circuit, eh? És un circuit. Hem d'acabar de veure amb la policia i de com fer-ho, si el tema de calor ens apreta més o menys per medir distàncies. L'any passat, per exemple, pel tema de calor ho vam tindre que escurçar una miqueta, doncs arribada el moment, doncs, depenent una mica la situació del temps, si fa més o menys calor, doncs acabarem de fer aquest circuit més o menys curt.
4: La sortida està prevista cap a les 7 del vespre, a partir de les 6, però ja comença a haver-hi ambient allà al poliesportiu, sempre doncs, la gent va arribar una mica abans, mira, les disfresses també de tots, i no sé si també hi hauran doncs, això, els sortejos, totes aquestes festes ja habitual de la festa de la bicicleta.
5: Sí, a l'acabar la pedrejada, doncs, al poliesportiu es farà doncs, aquesta entrega de premis, sortejos, en aquestes bicicletes que sortegem, també es donarà el repartiment del merchandising que ens proporciona el Tour i més o menys sempre seguim el mateix guió per aquesta festa.
4: I hi ha un altre punt, un altre vessant d'aquesta festa que és la part solidària. Ja fa uns anys és una festa solidària, aquest any doncs es manté.
5: Es manté, el preu de la inscripció puja a 2 euros i encara estem acabant de trobar doncs, aquesta, on anirà recaptada aquesta inscripció i jo crec que durant aquesta setmana o la que ve doncs, ja anunciarem a l'entitat on farem aquesta entrega de la inscripció.
4: Per inscriure's ha de ser presencial, Com s'han de fer i a partir de quan?
5: Doncs a partir del 15 de juny es poden acostar al poliesportiu on està el conserge i allà es podrà fer el pagament d'aquests 2 euros i es podrà inscriure i es donarà el dorsal.
4: Això, no sé si hi ha una data o fins al dia de la carrera està obert.
5: En principi intentem fer un termini 2 dies abans, però sí que és cert que al final la gent s'acaba decidint el mateix dia i sempre deixem obert fins a l'últim moment perquè la gent es pugui inscriure, però sí que és cert que per nosaltres tindre una previsió per poder poder otorgar el merchandising, per poder demanar al Tour de França que ens doni un X número de merchandising per poder repartir a tothom. Sabem que al final, a última hora, sempre s'ha apuntat molta gent, però tant per nosaltres és una mica hàndicap perquè de cara al merchandising, de cara a la previsió que tenim de tot, doncs ens resulta una mica més complicat. Per això demanem que si la gent ho té clar, doncs que s'apunti amb antelació.
4: Doncs a partir del 15 de juny, al poliesportiu, doncs aquesta inscripció amb 2 eurets als participants, aportació que després es destina íntegrament amb una finalitat social, i bé, en tot cas, doncs esperar aquesta festa de la bicicleta, aquesta 36a festa de la bicicleta que, com dèiem, doncs, va de la mà de l'arribada del Tour. No sé si se'n sap massa del pas per Tour per Cubelles, però esportivament realment és un pas, no? Tampoc podrem veure molt o estar molt a prop dels ciclistes.
5: Bueno, per les reunions que hem tingut, el pas és molt ràpid, és a dir, a la que ens despistem ja estaran passats. Per Cubelles, per les poblacions que ens està afectant, és important, és a dir, jo crec que és algo històric que el Tour de França doncs passi per Cubelles, i la veritat que estem molt contents. Sí que és cert que a nivell de la repercussió doncs serà molt alta, és a dir, el tema de tallar doncs la circulació de la carretera doncs serà una mica caòtic per l'usuari, que no, sobretot el despistat que aquell dia no sàpiga que hi ha el Tour de França. Però per part nostra, ostres, contents de que passi, i poca cosa més.
4: Clar, és que el Tour de França, o sigui, clar, és de França a Cubelles sobta, no? Vull dir que no pot passar cada any perquè al final és una volta francesa. Llavors, que passi per Cubelles és estrany.
5: Sí, jo no ho entenia, quan al principi vaig rebre el correu, jo no ho entenia, perquè tampoc estic picat en aquest esport. Però sí, em va sobtar, i la veritat que per part nostra, ostres, molt, molt content. A part, doncs es farà unes guinguetes també per part del Tour de França, per tant serà xulo.
4: Això, com dèiem, serà el 5 de juliol, una setmana abans la festa de la bicicleta. A partir del 15 de juny les inscripcions ja estaran obertes. David, que és regidor d'Esports, com sempre, moltes gràcies per acostar-te a l'emissora i fins la propera.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món. Aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

A Cubelles, bar restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar restaurant L'Armengol.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Ja estan acabades les obres del tram del passeig marítim afectat per la riuada del juliol de l'any passat. Les feines han anat a càrrec del Ministeri de Transició Ecològica i han reduït aproximadament uns 90 metres quadrats de paviment a favor de la desembocadura del riu Foix. L'empresa concessionària que gestiona l'espai natural ha col·locat, ara per ara, un tancament provisional amb cintes i pals que reforçarà pròximament amb tanques provisionals de l'Ajuntament. La intenció és que la gent no entri a la desembocadura per aquest punt que amb la reforma havia quedat obert i que més endavant es faci una altra intervenció per acabar de delimitar millor tot l'espai protegit. Les obres van arrencar el 15 de maig i s'han donat per acabades aquest dimarts passat 9 de juny. A l'inici de les obres, Àlex Noé, de regidor de Medi Ambient, ja va comentar que el govern local ha preferit reconstruir aquest tros de passeig marítim malmès en lloc de fer una zona dunar nova, com tenia previst el Ministeri, a la platja llarga.
3: Aquestes obres s'han redestinat, és una altra de les valoracions que estàvem posant sobre la taula, era que nosaltres, com sabeu, hem estat ampliant el sistema dunar a Cubelles en els últims anys i hem anat guanyant terreny fins pràcticament arribar aquí al Delta per la part sud. I aquests diners que s'han destinat a això en realitat estaven destinats a acabar d'unir el sistema dunar i tenir un corredor biològic entre el Delta del Foix i tot el sistema dunar que arriba fins a les Gavines. Vam valorar, vam creure oportú redirigir aquest esforç cap al passeig marítim i, bueno, el preu és que no podrem acabar de fer el corredor biològic, però sí tindrem un passeig ja acabat que almenys doncs, podrem passar aquest estiu i disfrutar-lo.
2: Recordem que recuperar la passera de vianants que travessa la desembocadura costarà més temps. Segons ha explicat el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, s'han de seguir uns passos administratius més complicats amb la redacció del projecte, la licitació i que tot aquest procés, a més, va a càrrec directament del Ministeri de Transició Ecològica i l'Ajuntament, tot i insistir, no ha aconseguit que es faci més de pressa que el que el Ministeri marca. Àlex Noeda apunta que es podrà recuperar aquesta passera tal com era, però guanyant una mica d'alçada.
3: Entenc que, per l'últim que sabem, és que tornaran a fer el disseny original, però una mica més elevat. Però la traçada i tot, com que els fonaments només se'n va moure un, els altres dos van quedar bastant fixes. La idea al principi era valorar a veure com estaven aquests fonaments. Al veure aquesta estimació s'ha dit, vale, doncs us poden reaprofitar, per tant, podem tornar a fer el disseny original amb les seves modificacions.
2: Un altre element afectat per la riuada del juliol passat i que no s'ha pogut encara reconstruir és el pas de les Estoreres. En aquest cas, l'Ajuntament assegura que està estudiant la situació, que encara seria més complicada que la passera de la desembocadura perquè implica en aquest cas modificacions urbanístiques i també fer actuacions directament dins de la llera del riu. Des d'aquest dimecres ha entrat en funcionament la nova ambulància de suport vital bàsic a Cubelles. El servei passa a ser de 365 dies l'any a partir d'ara i tindrà una base fixa situada en una nau del polígon de les Salines. Aquest dimecres s'ha posat en marxa a Cubelles el nou contracte d'ambulàncies del servei d'emergències mèdiques, on es mantindrà a partir d'ara un vehicle i un equip de suport vital bàsic durant tot l'any i no només els mesos d'estiu com fins ara. L'empresa Falc Serveis Sanitaris és l'encarregada de gestionar el servei en aquesta etapa nova i, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, la base fixa de l'ambulància estarà situada en una nau del polígon de les Salines. El Departament de Salut de la Generalitat ha informat que la Regió Sanitària del Penedès reforça també la seva capacitat de resposta amb una nova configuració de les ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. Es mantenen unitats de suport vital avançat operatives les 24 hores a Igualada, Vilafranca del Penedès, Vilanova, la Geltrú i el Vendrell, així com un vehicle d'intervenció ràpida a Sant Pere de Ribes. Una distribució que ha de permetre garantir una resposta més eficient, especialment en situacions amb serveis simultanis. I una de les principals novetats del nou contracte també és la tecnologia sanitària avançada dins de les ambulàncies. Els nous equipaments permeten realitzar una orientació diagnòstica més precisa en el mateix lloc de l'emergència.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

animar un mesor. El vent de l'Empordà ja torna a fer-lo mort. Al bosc el bruixot fa el ritual quan és fosc. Al de sobre el foc bella dona el rebost. Witch foc surt fum del pot al cost. No fa favor.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Des d'aquest dimecres ha entrat en funcionament la nova ambulància de suport vital bàsic a Cubelles. El servei passa a ser de 365 dies l'any a partir d'ara i tindrà una base fixa situada en una nau del polígon de les Salines. Aquest dimecres s'ha posat en marxa a Cubelles el nou contracte d'ambulàncies del servei d'emergències mèdiques, on es mantindrà a partir d'ara un vehicle i un equip de suport vital bàsic durant tot l'any i no només els mesos d'estiu com fins ara. L'empresa Falc Serveis Sanitaris és l'encarregada de gestionar el servei en aquesta etapa nova i, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, la base fixa de l'ambulància estarà situada en una nau del polígon de les Salines. El Departament de Salut de la Generalitat ha informat que la Regió Sanitària del Penedès reforça també la seva capacitat de resposta amb una nova configuració de les ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. Es mantenen unitats de suport vital avançat operatives les 24 hores a Igualada, Vilafranca del Penedès, Vilanova, la Geltrú i el Vendrell, així com un vehicle d'intervenció ràpida a Sant Pere de Ribes. Una distribució que ha de permetre garantir una resposta més eficient, especialment en situacions amb serveis simultanis. I una de les principals novetats del nou contracte també és la tecnologia sanitària avançada dins de les ambulàncies. Els nous equipaments permeten realitzar una orientació diagnòstica més precisa en el mateix lloc de l'emergència. L'oposició ha sortit decebuda de la Junta de Portaveus sobre els problemes de l'Ajuntament amb Hisenda que s'ha fet aquest dimecres. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP consideren insuficients les explicacions del govern local d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú, qui encara no s'han pronunciat públicament ni sobre el mecanisme de pagament a proveïdors ni sobre les retencions del Ministeri d'Hisenda que hi ha hagut els últims mesos. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ho ha exposat així en nom de tota l'oposició en declaracions a Ràdio Cubelles.
3: Però sí que han dit que des d'allà es posarà remei o s'intentarà posar remei a intentar solucionar tots aquests problemes, no? I en això, pues, tant tots els que estàvem allà, bueno, hem preguntat explícitament als comuns i al Partit Socialista si confiaven en la regidora i en aquesta solució, ens han dit que sí, i nosaltres doncs, el que hem de fer ara és esperar que tot això se solucioni, més que res pel bé dels proveïdors. Aquesta és la part de les llums. La part de les ombres és que no tenim clar, no ens han sabut respondre com hem arribat fins aquí. Ens han dit que, bueno, que això passa en molts municipis, que s'ha presentat la tormenta perfecta aquí amb qüestions de personal.
2: Segons el regidor de la CUP, Dani Pérez, l'oposició han entès que el govern local no té previst adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors proposat pel Ministeri d'Hisenda.
3: Jo crec que no. El que ha dit la regidora Corbillo és que ara envien una circular a tots els departaments, perquè també ha dit que no eren tots els departaments que estaven perjudicant a l'Ajuntament amb el període mitjà de pagament. Ha dit que eren alguns, uns ha volgut dir quins, sospitem, però no ens ha volgut dir quins, que enviaran a circular tots els departaments per fer un seguiment d'aquests pagaments. Entenc que amb això vol dir que no s'adheriran a aquestes propostes del Ministeri. Sí que ens han assegurat que hi haurà interessos de demora, perquè evidentment si portem pagant tard i ara cobren, doncs els proveïdors voldran cobrar interessos de demora.
2: La reunió sol·licitada pels grups de l'oposició ara fa unes setmanes s'ha fet finalment aquest dimecres al matí. Des del govern local han assegurat que donaran explicacions pròximament també als mitjans de comunicació.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

res pot completar. Jo només vull tornar a aquell juliol, tu i jo. Tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual. El temps ja ho ha oxidat. El que vam ser tu i jo.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol. Sí que amb alguns núvols baixos poc destacables ara primer al matí, però que marxaran ràpidament i deixaran un cel clar la resta del dia, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 16 a 17 graus, mentre que la màxima avui pujarà ja d'una manera més clara i s'acostarà als 27, amb una humitat més alta i ambient una mica més xafogós. Vent feble, amb mestral fins a mig matí, migjorn al migdia i de garbí a la tarda, fent que la mar, que ara està rissada, augmenti a marejol a partir de migdia. Demà esperem un temps esplèndid i ja de ple estiu, amb sol i cel clar, sí que amb algun nuvolat al final del dia i amb una temperatura que pujarà especialment al centre de la jornada, voltant de 18 a 19 de mínima, pujarà una mica, però encara es mantindrà la nit agradable, mentre que demà ja tindrem un dia de ple estiu amb una màxima llarga de 28 graus, o es podria costar els 29, amb una humitat alta i amb més xafogó. Ben feble amb terral fins a mig matí i marinades de migjorn o garbí a la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada o amb una mica de marejol a la tarda. Diumenge, dia de rigorós estiu, amb sol i amb bandes de núvols alts pràcticament la major part del dia, sí que amb un cel més clar al final de la jornada i amb una temperatura que pujarà i voltarà els 20 de mínima, mentre que la màxima passarà els 29 i es podria acostar els 30, amb un ambient xafogós, ben feble amb domini del garbí al centre del dia i amb mar plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a primera hora de la tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: L'Ajuntament de Cubelles no s'adherirà al mecanisme de pagament a proveïdors que havia proposat el Ministeri d'Hisenda. El govern local i l'equip tècnic de serveis econòmics asseguren que l'Ajuntament no té cap problema de liquiditat i confien que podran rebaixar el període mitjà de pagament a proveïdors abans d'acabar aquest any. En una entrevista extensa, aquí a Ràdio Cubelles, Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, acompanyada d'Alba González, tresorera municipal, en una d'explicacions de les dues situacions en què el Ministeri d'Hisenda ha inclòs l'Ajuntament de Cubelles aquests últims mesos. D'una banda, el govern local reconeix que les mancances de personal els han causat problemes amb el Ministeri d'Hisenda relacionats amb el bloqueig de les transferències per no haver informat de les línies generals del pressupost. Així ho ha explicat Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda.
4: Pues Cubelles va patir una situació totalment catastròfica, realment catastròfica, perquè durant 6-7 mesos i sobretot a l'últim trimestre de l'any, entre el novembre i el gener, no hi havia cap tècnic al Departament d'Hisenda. Zero patatero. Un ajuntament sense tècnics, per molts, i sense, no vull desvalorar a cap persona que forma part de l'Ajuntament de Cubelles, tots ocupen un paper important, tots sumen i tot és important, però és cert que sense tècnics no pots tirar endavant res absolutament, perquè és la persona que signa.
0: Segons ha explicat la regidora Corbillo, van decidir deixar aquests tràmits amb el Ministeri en segon pla per centrar-se en seguir donant els serveis públics de l'Ajuntament i que després, més endavant, en bon punt van entrar a treballar la tresorera i els tècnics que mancaven, es va poder resoldre la situació i el Ministeri ja ha ingressat totes les transferències retingudes sense més conseqüències, tal com ha confirmat també Alba González, tresorera municipal de l'Ajuntament.
5: Entenc que el que es va prioritzar des de totes les persones que van anar passant és poder donar aquests serveis als altres departaments gestors per poder seguir fent activitats i que la ciutadania no notés d'aquesta forma tan marcada, perquè es podien seguir prestant serveis, aquesta manca dels tècnics d'Hisenda. Per tant, el que es va prescindir va ser d'aquesta part més tècnica, més centralitzada, que també es sabia que es podia revertir, com ha pogut passar. Evidentment, l'ideal hagués sigut estar tothom, però en vistes de que no hi havia tothom, també s'han de prioritzar aquelles coses en les quals després s'hi pot posar una solució, perquè en aquest cas no ha tingut cap tipus de conseqüència per l'Ajuntament, més enllà d'un període transitori on s'han retingut aquestes aportacions.
0: La segona qüestió, que es va tractar també en l'última Junta de Portaveus, és la inclusió de Cubelles entre els 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària. En aquest cas, Cubelles ha estat afegida al llistat per la morositat elevada que té de 90 dies o més de mitjana de pagament a proveïdors en l'últim trimestre del 2025. Segons Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, l'Ajuntament no necessita adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors perquè l'Ajuntament pot pagar, té liquiditat i, a més, l'equip de serveis econòmics ja està encaminat per reconduir el període mitjà de pagament a proveïdors durant aquest mateix 2026.
4: Nosaltres tenim plens bimensuals i això també afecta amb la tramitació de certes factures. I vull dir certes factures, Pau, perquè no tots els proveïdors de Cubelles, no tots, perquè això també és el missatge que es llança des de l'oposició, estan patint aquesta situació. Perquè no és un problema de liquiditat de l'Ajuntament. Hi ha problemes organitzatius que, amb la incorporació de la nova tresorera, d'Alba, és un tema que ja ens preocupava a finals 2024, quan ja teníem 10 dies per sobre. Imagina't quan aterra la nova tresorera, quan aterren els nous tècnics a Hisenda al gener, que com diu la tresorera coincideixen, i també aterra la interventora en aquell moment, que va ser principis de febrer d'aquest any. Un dels temes més importants de l'Ajuntament és justament això, perquè es dispara i no teníem a ningú perquè ens ajudés a desbloquejar aquesta situació.
0: En aquest cas, el govern local i els serveis econòmics municipals admeten que hi pot haver empreses afectades que puguin reclamar interessos de demora, però consideren que, més enllà d'això, no hi ha cap altra conseqüència que afecti els proveïdors o els concursos o licitacions públiques. En una lectura política de tota aquesta situació vinculada a Hisenda, la regidora Alexandra Corbillo considera que el regidor de la CUP, Dani Pérez, com a portaveu de l'oposició, ha estat desinformant amb les declaracions posteriors a la Junta de Portaveus que es va celebrar aquest dimecres.
4: Després de 40 minuts, una hora, t'han donat les explicacions tant la regidora com com a nivell tècnic, que continués tenint el mateix relat. Això m'emporta a pensar que realment ell no vol conèixer la realitat de Cubelles, no vol un altre relat que no sigui diferent als seus objectius, llavors objectius de desinformar la ciutadania, per tant objectius totalment electoralistes, totalment personals i polítics. Llavors un altre cop és com quina manera es fa política d'aquests partits, no? de l'oposició, i dic en plural perquè ell diu que és el representant de l'oposició.
0: D'altra banda, el govern local també ha afegit que un cop es faci efectiu el pressupost 2026, que s'ha d'aprovar definitivament en un ple extraordinari el pròxim dimecres 17 de juny, a partir d'aleshores el consistori tindrà més recursos per poder resoldre també alguns dels pagaments a proveïdors que s'han endarrerit aquests últims mesos.
6: L'Ajuntament de Cubelles apropa les votacions dels pressupostos participatius. Ho ha fet a través d'un punt de suport al mercat setmanal de divendres. Ha instal·lat, com dèiem, aquest divendres al matí aquest punt de votació al mercat per tal de facilitar la participació ciutadana en els pressupostos participatius. Durant la jornada, personal tècnic municipal ha ofert suport als veïns i veïnes interessats a votar, ajudant-los a complementar el procés a través de diverses tauletes electròniques habilitades per l'ocasió. Les votacions a aquests pressupostos participatius es van obrir dilluns després de la revisió tècnica de les propostes presentades i en aquesta fase final la ciutadania pot escollir entre un total de 12 projectes que opten a ser executats amb la partida econòmica destacada en aquest procés de participació ciutadana. L'alcaldessa Rosa Fonoll ha animat a la població a participar en el procés obert fins al 21 de juny.
7: Avui tenim una paradeta aquí al mercat, a l'entrada, dels vehicles, i bueno, us animem a participar perquè ja tens fins al 12 de juny. Aquí tenim una parada amb tres tauletes amb totes amb les 12 propostes que hi ha en opció de votar, i bueno, la participació ha sigut bastant alta, però bueno, volem que encara ho sigui més. I avui és un bon dia, doncs, perquè si no en sabeu, doncs aquí hi ha una noia que ens ensenya a votar i com fer-ho, i és un moment, eh? Avui tenim l'oportunitat de doncs, poder triar el que ens agradaria pel nostre poble, que ara no tenim.
6: Per la seva banda, el regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, ha explicat el funcionament d'aquests pressupostos participatius i el calendari previst un cop finalitzi el període de votació. En aquest sentit, també ha assenyalat que després del 21 de juny es portarà a terme el recompte dels vots i es donaran a conèixer les propostes guanyadores que seran incorporades a la planificació municipal per la seva futura execució. El regidor també ha remarcat que aquest procés permet que siguin els mateixos ciutadans i ciutadanes els qui decideixin quines actuacions consideren més necessàries per Cubelles, reforçant així la participació directa de la població en la gestió de recursos públics. D'aquesta manera s'adreçava a la població.
8: Que es podrà votar a través de la plataforma 311, que et vincularà amb la web de l'Ajuntament, i és molt important dir que només amb el DNI i la data de naixement podràs accedir a la votació. Recordar que es poden votar fins a 3 propostes màxim, però pots votar una només, 2 o 3, ¿vale? Però màxim 3 i mínim una. I res, estarà obert fins al dia 21 de juny, així que animo a tothom a que pugui participar i decidir on van les inversions de l'Ajuntament en aquests pressupostos participatius. Recordar que són propostes de fins a 75.000 euros les que han passat i que siguin pues, vinculades a la vila o en edificis que siguin titularitat municipal, sobretot, vale? I que l'Ajuntament tingui pues, la competència. No? Hem tingut diverses propostes de via pública, de millora de parcs, també esportives, també culturals... Bueno, hem tingut una mica de tot i crec que val molt la pena que la gent voti i que decideixi on s'inverteixen aquests 300.000 euros que enguany tenim pels pressupostos participatius.
6: Poden participar en la votació dels pressupostos participatius fins al 21 de juny totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles. Cada ciutadà o ciutadana només pot votar una vegada i seleccionar un màxim de 3 propostes.
0: La parròquia de Santa Maria organitza un any més la processó de Sant Antoni de Pàdua, el patró dels constructors. Aquest dissabte a la tarda, més a més, l'acte catòlic permetrà visitar l'interior de l'ermita de Sant Antoni. Concretament, aquest dissabte, 13 de juny, la parròquia de Santa Maria ha anunciat que, com cada any, celebren una missa i una processó dedicada a Sant Antoni de Pàdua, el patró dels constructors. L'acte aquest any arrencarà a les 6 de la tarda amb la missa a l'església i després se sortirà en processó cap a l'ermita del Sant, situada al carrer de Sant Antoni, i allà es farà la benedicció dels panets tradicional. A banda dels actes religiosos, la cita també és una oportunitat per veure l'interior de l'ermita de Sant Antoni, que habitualment està tancada.
6: La programació d'aquest divendres a la Biblioteca Municipal de Cubelles combina poesia, literatura en anglès, escriptura creativa i dues exposicions d'art obertes a tota la ciutadania. Serà a través doncs, dels diferents clubs de lectura que la jornada d'avui estarà marcada per la literatura. D'una banda, una sessió que ha començat aquest matí a les 11 i fins a les 12 amb el Club de Poesia, Poesia Manual d'Ús, i que en aquesta ocasió s'ha centrat en l'obra Presència i record de Rosa Leveroni. La jornada d'aquest divendres a la tarda seguirà a partir de les 6 amb un altre club de lectura en anglès. En aquesta ocasió, a través de la sessió dedicada a Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, una trobada que tindrà lloc aquesta tarda de divendres a partir de les 6 i que estarà conduïda per Jean-Francesc Silvente. Durant la conversa mantinguda a la secció Biblioagenda dins el programa Cubelles Tot un Món, la directora de la Biblioteca Municipal, Núria del Campo, ha explicat que la programació dels clubs de lectura s'aturen aquest mes de juny i que tornaran a reprendre's a l'octubre. Escoltem a Núria del Campo.
9: Doncs que els clubs de lectura finalitzen al juny. Tenim les últimes sessions dels clubs, dels 14 clubs que oferim, no? Hem comentat aquest del Cubelletres perquè tenim autors convidats, però la resta també es faran. I reprendrem els clubs de lectura, com sempre, a l'octubre, després del període d'estiu. Alguna conferència, alguna xerradeta farem també, algun taller.
6: Pel que fa a les exposicions, la biblioteca acull des del 8 i fins al 13 de juny la mostra Am Art, integrada per treballs creats pels infants i adolescents que participen al taller d'art. L'exposició celebra la seva creativitat, el seu coratge i la seva manera especial de dir que són sense necessitat de paraules. I d'altra banda, també des d'aquest dimarts 9 de juny i fins al 30 es podrà visitar l'exposició Montblau Fort, amb pintures d'Anna Maria Fort, una mostra que convida el visitant a endinsar-se en l'univers ple de cercles, colors, camins, portes i estructures. Ens ho explica Núria del Campo.
10: I acollirem l'exposició que es titula Am Art. Són els treballs creats per infants i adolescents que participen en aquest espai creatiu del nostre municipi, el taller que porta l'Arantxa i que molta gent ja coneix.
11: L'Arantxa Manrique, sí.
10: Correcte. Doncs ja ho vam fer l'any passat i acollim l'obra de l'alumnat per exposar-ho i que les famílies ho puguin veure en un espai municipal. Val? I quan acaba l'exposició de Mart, tindrem des del 9 de juny fins al 30 una exposició també d'una persona de Cubelles, que és l'Anna Maria Montfort. Ella forma part del col·lectiu Crea Cubelles, i la titulada Mont Blau Fort. Aquí l'Anna Maria, ella treballa bastant a l'art abstracte, té molt de color, ja va fer una exposició temps enrere, i aquí ella ens parlarà d'espais, de somnis, de realitats imaginàries o realitats paral·leles. Convidem a tothom que passi per la biblioteca.
6: I també aquest divendres, a partir de les 6 de la tarda, la biblioteca rebrà la visita de l'escriptora Alexandra Di Stefano, finalista del Premi Planeta. L'autora compartirà la seva experiència literària amb els assistents en una trobada oberta als actors i amants de l'escriptura. La jornada es completarà amb un microtaller d'escriptura automàtica dinamitzat per Virgínia Ferrer, una proposta participativa que convidarà els assistents a explorar la creativitat a través de l'escriptura espontània. L'activitat compta amb la col·laboració de Libertània i l'entrada és lliure fins a completar l'aforament disponible.
0: El socorrisme es desplegarà a les platges de Cubelles més enllà del 15 de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut que el procés de licitació encara no està del tot resolt i que, per tant, l'entrada en funcionament del servei serà uns dies més tard del que tenien previst. Així ho ha explicat en una entrevista al Canal Blau.
12: Ha sigut un any una mica complex perquè se'ns han acabat moltes licitacions i un ha d'actualitzar els preus, ha de posar-se al dia, ha de redactar els nous plecs i posar-ho tot a puesto. I això doncs, té la seva feina, han passat molts anys, l'última licitació feia 6 anys, pel mig han pujat els convenis i tot això s'ha doncs, hagut d'actualitzar. I a part doncs, existeixen els períodes naturals d'al·legacions, etc., que també poden anar retrasant això. Malauradament, jo ho tenia tot preparat per començar el dia 15 i malauradament doncs, haurem d'esperar uns dies més. Estem valorant a veure si podem fer un petit reforç, mentrestant no s'activa el servei de socorrisme, però si tot va bé, em sembla que ja ho tenim tot lligat.
0: Segons la documentació publicada per l'Ajuntament, el perfil del contractant, l'empresa guanyadora de les dues que han concursat seria Sealand On Offshore Services, que és una empresa amb seu a Tarragona i que hauria fet una oferta d'uns 270.000 euros per al servei per aquest 2026. El contracte, però, també té la possibilitat que es puguin fer fins a 3 pròrrogues més pels pròxims estius. Ara per ara, però, aquest procés de licitació encara no ha estat del tot resolt, per la qual cosa, fins que no s'acabi de resoldre el procediment administratiu, no es podrà desplegar el servei de socorrisme a les platges de Cubelles. L'Ajuntament de Cubelles tornarà a oferir aquest estiu, gràcies al conveni amb el Consell Comarcal del Garraf, un servei gratuït de Cangur, l'espai Concilia, que vol ajudar a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal durant el període de vacances escolars. Aquest servei estarà disponible del 22 de juny al 31 de juliol, en horari de 3 de la tarda a 6 de la tarda, a partir de l'hora en què s'acaben els casals. Va adreçat a famílies que tinguin infants d'entre 3 i 14 anys i l'Espai Concili d'Estiu es durà a terme a les escoles Maricel i Vora del Mar, a més de la sala sociocultural en funció dels dies de la setmana. La sala sociocultural es farà els dilluns, dimarts, dijous i divendres, a l'escola Maricel els dimarts, dimecres i dijous i a l'escola Vora del Mar s'oferirà els dilluns, dimecres i divendres. Pel que fa als dissabtes, durant els mesos d'estiu no hi haurà servei de l'Espai Concili i el darrer dissabte amb aquest servei serà el 20 de juny. per poder demanar el servei de l'espai Concilia, cal fer un registre prèviament al web del Consell Comarcal del Garraf i un cop registrats es pot sol·licitar el servei via correu electrònic o al telèfon comarcal de l'espai Concilia. Es pot demanar per totes les hores o només per una estona, depenent doncs, de les necessitats de cada família.
11: Torna la festa de la bicicleta a Cubelles amb la 36a edició. Enguany, el gran protagonista sobre rodes serà el pas del Tour de França per al municipi el proper 5 de juliol. Com a avançada d'aquesta històrica cita, la regidoria d'Esports ha programat la 36a festa de la bicicleta per al dissabte 27 de juny, una setmana abans de l'arribada de la ronda francesa. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que la intenció inicial era moure la data de la festa per evitar les hores de més calor, però finalment s'ha optat per fer-la coincidir com a prèvia del Tour. A més, gràcies a aquesta col·laboració, els participants rebran marxandatge oficial del Tour. Com és tradició, també es lliuraran premis a la bicicleta més antiga, al participant més gran, la disfressa més elaborada, entre altres categories originals. Les inscripcions per participar-hi s'obriran el proper 15 de juny. Així ho explicava el mateix regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques.
13: Bueno, la festa de bicicleta doncs, serà amb el mateix format, com hem tingut rere any. És un format on la gent pot vindre doncs, disfressada amb aquests otorgaments de premis doncs, per diferents conceptes, ja ser el grup més gran, la disfressa més original, però també doncs, donant suport a aquest Tour de França doncs, tindrem també merchandising per aquests participants que ens ofereix el Tour de França i doncs, serà aquest, com t'he comentat, aquesta prèvia doncs, a aquest esdeveniment que ens porta per aquí Cubelles. No, és un circuit, és un circuit. Hem d'acabar de veure amb la policia i de com fer-ho, si el tema de calor ens apreta més o menys per medir distàncies. L'any passat, per exemple, pel tema de calor ho vam tindre que escurçar una miqueta. Doncs arribada el moment, doncs, depenent una mica la situació del temps, si fa més o menys calor, doncs acabarem de fer aquest circuit més o menys curt.
11: El preu enguany de la inscripció serà 2 euros, una recaptació que es destinarà íntegrament a una causa social que es donarà a conèixer properament. L'organització, a més, recomana apuntar-se amb antelació per poder fer millor una previsió del material que es repetirà. La jornada mantindrà el seu format habitual i festiu. Es té previst que l'ambientació comenci a partir de les 6 de la tarda al mateix poliesportiu municipal, on es farà la sortida cap al volt de les 7 de la tarda. Al final, un cop enllestit el recorregut, hi haurà l'entrega de premis a les disfresses més original, el sorteig de bicicletes i el repartiment de regals. Pel que fa al recorregut de la pedalada popular, l'organització adaptarà la distància segons la temperatura del dia per garantir la seguretat de tots els participants, tal com ja es va fer en l'edició de l'any passat. Però el recorregut no canviarà massa i passarà bàsicament per la façana marítima, tant per al passeig antic com també per la zona de les Salines, per completar doncs, una bona pedalada, que no es tracta d'una competició, sinó d'una festa, i enguany una festa per donar la benvinguda al pas al Tour de França. El sènior femení del Club Patí Cubelles buscarà aquest diumenge l'ascens a la Nacional Catalana en una exigent fase final. Les cubellenques s'enfrontaran al Sant Celoni en una semifinal que podria obrir les portes d'una final per l'ascens prevista per a la mateixa tarda del diumenge. D'aquesta manera, l'equip femení del Club Patí Cubelles afronta aquest diumenge 14 de juny una de les cites més importants de la seva història recent amb la disputa del play-off d'ascens a la Nacional Catalana. després d'una temporada marcada per al creixement esportiu i la consolidació d'un projecte, les jugadores tindran l'oportunitat de lluitar per una plaça a la màxima categoria catalana. La fase final reunirà els quatre equips classificats en una jornada decisiva. La primera semifinal enfrontarà el Torrelles davant de l'Olot a les 11 del matí, mentre que el conjunt covellenc jugarà la segona semifinal a la 1 del migdia davant del Sant Celoni, anfitrió de la competició. Els dos equips vencedors es disputaran l'ascens en la final prevista per al mateix diumenge, en aquest cas a 6:45 de la tarda. L'equip arriba a aquesta fase després d'una temporada molt competitiva en què ha estat lluitant fins a les darreres jornades per les primeres posicions del grup. Malgrat que en els últims partits es van escapar per petits detalls, les bones sensacions mostrades davant de rivals directes reforcen la confiança del vestidor de cara a aquest repte. Així ho explicava la mateixa capitana del Club Patí Cubelles, Judit Esteve.
14: Bueno, aquest playoff ens trobem que és un cap de setmana que juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, per... i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del playoff. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més, però destaca tot l'equip. Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
11: Des del club es considera que la classificació per aquest play-off ja representa un èxit per a un projecte que enguany ha incorporat un nou model de joc i ha hagut d'adaptar-se a diversos canvis esportius. Amb els objectius inicials assolits, la fase final es viu com un premi, però també com una oportunitat única per continuar fent història. L'ascens nacional catalana suposaria una fita sense precedents per al club, que mai no ha comptat amb un equip femení en aquesta categoria. Per aconseguir-ho, però, caldrà superar dues eliminatòries en una mateixa jornada i ser l'únic equip vencedor d'aquest play-off, en què només hi ha una plaça en joc. La temporada arriba així al seu moment més decisiu, amb la il·lusió intacta i després de mesos de treball. El sènior femení buscarà aquest diumenge culminar un curs brillant amb el premi més gran, l'ascens a la Nacional Catalana.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
15: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

la fuga per l'escala i has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

Ah, ok.

Little Big G, compta'm, fa pal aquesta body, me la porta fluixa el prota. Reso perquè no em trobin, intento

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol. Sí que amb alguns núvols baixos poc destacables ara primer al matí, però que marxaran ràpidament i deixaran un cel clar la resta del dia, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 16 a 17 graus, mentre que la màxima avui pujarà ja d'una manera més clara i s'acostarà als 27, amb una humitat més alta i ambient una mica més xafogós. Vent feble, amb mestral fins a mig matí, mitjorn al migdia i de garbí a la tarda, fent que la mar, que ara està arrissada, augmenti a marejol a partir de migdia. Demà esperem un temps esplèndid i ja de ple estiu, amb sol i cel clar, sí que amb algun núvol al final del dia i amb una temperatura que pujarà especialment al centre de la jornada, voltant de 18 a 19 de mínima, pujarà una mica, però encara es mantindrà la nit agradable, mentre que demà ja tindrem un dia de ple estiu amb una màxima llarga de 28 graus, o es podria acostar als 29 amb una humitat alta i amb més xafogor. Bé, fem l'enterral fins a mig matí i marinades de mitjorn o garbí a la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada o amb una mica de marejol a la tarda. Diumenge, dia de rigorós estiu, amb sol i amb bandes de núvols alts pràcticament la major part del dia, sí que amb un cel més clar al final de la jornada i amb una temperatura que pujarà i voltarà els 20 de mínima, mentre que la màxima passarà els 29 i es podria acostar els 30 amb un ambient xafogós. Vent feble amb domini del garbí al centre del dia i amb mar plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a primera hora de la tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: L'Ajuntament de Cubelles no s'adherirà al mecanisme de pagament a proveïdors que havia proposat el Ministeri d'Hisenda. El govern local i l'equip tècnic de serveis econòmics asseguren que l'Ajuntament no té cap problema de liquiditat i confien que podran rebaixar el període mitjà de pagament a proveïdors abans d'acabar aquest any. En una entrevista extensa, aquí a Ràdio Cubelles, Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, acompanyada d'Alba González, tresorera municipal, ha donat explicacions de les dues situacions en què el Ministeri d'Hisenda ha inclòs l'Ajuntament de Cubelles aquests últims mesos. D'una banda, el govern local reconeix que les mancances de personal els han causat problemes amb el Ministeri d'Hisenda relacionats amb el bloqueig de les transferències per no haver informat de les línies generals del pressupost. Així ho ha explicat Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda.
4: Pues Cubelles va patir una situació totalment catastròfica, realment catastròfica, perquè durant 6-7 mesos i sobretot a l'últim trimestre de l'any, entre el novembre i el gener, no hi havia cap tècnic al Departament d'Hisenda. Zero patatero. Un ajuntament sense tècnics, per molts, i sense, no vull desvalorar a cap persona que forma part de l'Ajuntament de Cubelles, tots ocupen un paper important, tots sumen i tot és important, però és cert que sense tècnics no pots tirar endavant res absolutament, perquè és la persona que signa.
0: Segons explicat la regidora Corbillo, van decidir deixar aquests tràmits amb el Ministeri en segon pla per centrar-se en seguir donant els serveis públics de l'Ajuntament i que després, més endavant, en bon punt van entrar a treballar la tresorera i els tècnics que mancaven, es va poder resoldre la situació i el Ministeri ja ha ingressat totes les transferències retingudes sense més conseqüències, tal com ha confirmat també Alba González, tresorera municipal de l'Ajuntament.
5: Entenc que el que es va prioritzar des de totes les persones que van anar passant és poder donar aquests serveis als altres departaments gestors per poder seguir fent activitats i que la ciutadania no notés d'aquesta forma tan marcada, perquè es podien seguir prestant serveis, aquesta manca dels tècnics d'Hisenda. Per tant, el que es va prescindir va ser d'aquesta part més tècnica, més centralitzada, que també es sabia que es podia revertir, com ha pogut passar. Evidentment, l'ideal hagués sigut estar tothom, però en vistes de que no hi havia tothom, també s'han de prioritzar aquelles coses en les quals després s'hi pot posar una solució, perquè en aquest cas no ha tingut cap tipus de conseqüència per l'Ajuntament, més enllà d'un període transitori on s'han retingut aquestes aportacions.
0: La segona qüestió, que es va tractar també en l'última Junta de Portaveus, és la inclusió de Cubelles entre els 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària. En aquest cas, Cubelles ha estat afegida al llistat per la morositat elevada que té de 90 dies o més de mitjana de pagament a proveïdors en l'últim trimestre del 2025. Segons Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, l'Ajuntament no necessita adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors perquè l'Ajuntament pot pagar, té liquiditat i, a més, l'equip de serveis econòmics ja està encaminat per reconduir el període mitjà de pagament a proveïdors durant aquest mateix 2026.
4: Nosaltres tenim plens bimensuals i això també afecta amb la tramitació de certes factures. I vull dir certes factures, Pau, perquè no tots els proveïdors de Cubelles, no tots, perquè això també és el missatge que es llança des de l'oposició, estan patint aquesta situació. Perquè no és un problema de liquiditat de l'Ajuntament. Hi ha problemes organitzatius que, amb la incorporació de la nova tresorera, de l'Alba, és un tema que ja ens preocupava a finals 2024, quan ja teníem 10 dies per sobre. Imagina't quan aterra la nova tresorera, quan aterren els nous tècnics a Hisenda al gener, que com diu la tresorera coincideixen, i també aterra la interventora en aquell moment, que va ser principis de febrer d'aquest any. Un dels temes més importants de l'Ajuntament és justament això, perquè es dispara i no teníem a ningú perquè ens ajudés a desbloquejar aquesta situació.
0: En aquest cas, el govern local i els serveis econòmics municipals admeten que hi pot haver empreses afectades que puguin reclamar interessos de demora, però consideren que, més enllà d'això, no hi ha cap altra conseqüència que afecti els proveïdors o els concursos o licitacions públiques. En una lectura política de tota aquesta situació vinculada a Hisenda, la regidora Alexandra Corbillo considera que el regidor de la CUP, Dani Pérez, com a portaveu de l'oposició, ha estat desinformant amb les declaracions posteriors a la Junta de Portaveus que es va celebrar aquest dimecres.
4: Després de 40 minuts, una hora, t'han donat les explicacions tant la regidora com a nivell tècnic, que continués tenint el mateix relat, això m'emporta a pensar que realment ell no vol conèixer la realitat de Cubelles, no vol un altre relat que no sigui diferent als seus objectius, llavors objectius de desinformar la ciutadania, per tant objectius totalment electoralistes, totalment personals i polítics. Llavors un altre cop és com quina manera es fa política d'aquests partits, no? De l'oposició, i dic en plural perquè ell diu que és el representant de l'oposició.
0: D'altra banda, el govern local també ha afegit que un cop es faci efectiu el pressupost 2026, que s'ha d'aprovar definitivament en un ple extraordinari el pròxim dimecres 17 de juny, a partir d'aleshores el consistori tindrà més recursos per poder resoldre també alguns dels pagaments a proveïdors que s'han endarrerit aquests últims mesos.
6: L'Ajuntament de Cubelles apropa les votacions dels pressupostos participatius. Ho ha fet a través d'un punt de suport al mercat setmanal de divendres. Ha instal·lat, com dèiem, aquest divendres al matí aquest punt de votació al mercat per tal de facilitar la participació ciutadana en els pressupostos participatius. Durant la jornada, personal tècnic municipal ha ofert suport als veïns i veïnes interessats a votar, ajudant-los a complementar el procés a través de diverses tauletes electròniques habilitades per l'ocasió. Les votacions a aquests pressupostos participatius es van obrir dilluns després de la revisió tècnica de les propostes presentades i en aquesta fase final la ciutadania pot escollir entre un total de 12 projectes que opten a ser executats amb la partida econòmica destacada en aquest procés de participació ciutadana. L'alcaldessa Rosa Fonoll ha animat a la població a participar en el procés obert fins al 21 de juny.
7: Avui tenim una paradeta aquí al mercat, a l'entrada dels vehicles, i bueno, us animem a participar perquè ja tens fins al 12 de juny. Aquí tenim una parada amb tres tauletes amb les 12 propostes que hi ha amb opció de votar, i bueno, la participació ha sigut bastant alta, però bueno, volem que encara ho sigui més. I avui és un bon dia, doncs, perquè si no en sabeu, doncs aquí hi ha una noia que ens ensenya a votar i com fer-ho, i és un moment, eh? Avui tenim l'oportunitat de doncs, poder triar el que ens agradaria pel nostre poble, que ara no tenim.
6: Per la seva banda, el regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, ha explicat el funcionament d'aquests pressupostos participatius i el calendari previst, un cop finalitzi el període de votació. En aquest sentit, també ha assenyalat que després del 21 de juny es portarà a terme el recompte dels vots i es donaran a conèixer les propostes guanyadores que seran incorporades a la planificació municipal per la seva futura execució. El regidor també ha remarcat que aquest procés permet que siguin els mateixos ciutadans i ciutadanes els qui decideixin quines actuacions consideren més necessàries per Cubelles, reforçant així la participació directa de la població en la gestió de recursos públics. D'aquesta manera s'adreçava a la població.
8: Que es podrà votar a través de la plataforma 311, que et vincularà amb la web de l'Ajuntament, i és molt important dir que només amb el DNI i la data de naixement podràs accedir a la votació. Recordar que es poden votar fins a 3 propostes màxim, però pots votar una només, 2 o 3, ¿vale? Però màxim 3 i mínim una. I res, estarà obert fins al dia 21 de juny, així que animo a tothom a que pugui participar i decidir on van les inversions de l'Ajuntament en aquests pressupostos participatius. Recordar que són propostes de fins a 75.000 euros les que han passat i que siguin pues, vinculades a la vila o en edificis que siguin titularitat municipal, sobretot, vale? I que l'Ajuntament tingui pues, la competència. No? Hem tingut diverses propostes de via pública, de millora de parcs, també esportives, també culturals... Bueno, hem tingut una mica de tot i crec que val molt la pena que la gent voti i que decideixi on s'inverteixen aquests 300.000 euros que enguany tenim pels pressupostos participatius.
6: Poden participar en la votació dels pressupostos participatius fins al 21 de juny totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles. Cada ciutadà o ciutadana només pot votar una vegada i seleccionar un màxim de 3 propostes.
0: La parròquia de Santa Maria organitza un any més la processó de Sant Antoni de Pàdua, el patró dels constructors. Aquest dissabte a la tarda, a més, l'acte catòlic permetrà visitar l'interior de l'ermita de Sant Antoni. Concretament, aquest dissabte, 13 de juny, la parròquia de Santa Maria ha anunciat que, com cada any, celebren una missa i una processó dedicada a Sant Antoni de Pàdua, el patró dels constructors. L'acte aquest any arrencarà a les 6 de la tarda amb la missa a l'església i després se sortirà en processó cap a l'ermita del Sant, situada al carrer de Sant Antoni, i allà es farà la benedicció dels panets tradicional. A banda dels actes religiosos, la cita també és una oportunitat per veure l'interior de l'ermita de Sant Antoni, que habitualment està tancada.
6: La programació d'aquest divendres a la Biblioteca Municipal de Cubelles combina poesia, literatura en anglès, escriptura creativa i dues exposicions d'art obertes a tota la ciutadania. Serà a través doncs, dels diferents clubs de lectura que la jornada d'avui estarà marcada per la literatura. D'una banda, una sessió que ha començat aquest matí a les 11 i fins a les 12 amb el Club de Poesia, Poesia Manual d'Ús, i que en aquesta ocasió s'ha centrat en l'obra Presència i Record, de Rosa Leveroni. La jornada d'aquest divendres a la tarda seguirà a partir de les 6 amb un altre club de lectura en anglès. En aquesta ocasió, a través de la sessió dedicada a Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, una trobada que tindrà lloc aquesta tarda de divendres a partir de les 6 i que estarà conduïda per Jean-Francesc Silvente. Durant la conversa mantinguda a la secció Biblioagenda dins el programa Cubelles Tot un Món, la directora de la Biblioteca Municipal, Núria del Campo, ha explicat que la programació dels clubs de lectura s'aturen aquest mes de juny i que tornaran a reprendre's a l'octubre. Escoltem a Núria del Campo.
9: Doncs que els clubs de lectura finalitzen al juny. Tenim les últimes sessions dels clubs, dels 14 clubs que oferim, no? Hem comentat aquest del Cubelletres perquè tenim autors convidats, però la resta també es faran. I reprendrem els clubs de lectura, com sempre, a l'octubre, després del període d'estiu. Alguna conferència, alguna xerradeta farem també, algun taller.
6: Pel que fa a les exposicions, la biblioteca acull des del 8 i fins al 13 de juny la mostra Am Art, integrada per treballs creats pels infants i adolescents que participen al taller d'art. L'exposició celebra la seva creativitat, el seu coratge i la seva manera especial de dir que són sense necessitat de paraules. I d'altra banda, també des d'aquest dimarts 9 de juny i fins al 30 es podrà visitar l'exposició Montblau Fort, amb pintures d'Anna Maria Fort, una mostra que convida el visitant a endinsar-se en l'univers ple de cercles, colors, camins, portes i estructures. Ens ho explica Núria del Campo.
10: I acollirem l'exposició que es titula Am Art. Són els treballs creats per infants i adolescents que participen en aquest espai creatiu del nostre municipi, el taller que porta l'Aranxa i que molta gent ja coneix.
6: L'Aranxa Manrique, sí.
10: Correcte. Doncs ja ho vam fer l'any passat i acollim l'obra de l'alumnat per exposar-ho i que les famílies ho puguin veure en un espai municipal. Val? I quan acaba l'exposició de Mart, tindrem des del 9 de juny fins al 30 una exposició també d'una persona de Cubelles, que és l'Anna Maria Montfort. Ella forma part del col·lectiu Crea Cubelles, i la titulada Mont Blau Fort. Aquí l'Anna Maria, ella treballa bastant a l'art abstracte, té molt de color, ja va fer una exposició temps enrere, i aquí ella ens parlarà d'espais, de somnis, de realitats imaginàries o realitats paral·leles. Convidem a tothom que passi per la biblioteca.
6: I també aquest divendres a partir de les 6 de la tarda la biblioteca rebrà la visita de l'escriptora Alexandra Di Stefano, finalista del Premi Planeta. L'autora compartirà la seva experiència literària amb els assistents en una trobada oberta als lectors i amants de l'escriptura. La jornada es completarà amb un microtaller d'escriptura automàtica dinamitzat per Virgínia Ferrer, una proposta participativa que convidarà els assistents a explorar la creativitat a través de l'escriptura espontània. L'activitat compta amb la col·laboració de Libertània i l'entrada és lliure fins a completar l'aforament disponible.
0: El socorrisme es desplegarà a les platges de Cubelles més enllà del 15 de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut que el procés de licitació encara no està del tot resolt i que, per tant, l'entrada en funcionament del servei serà uns dies més tard del que tenien previst. Així ho ha explicat en una entrevista al Canal Blau.
11: Ha sigut un any una mica complex perquè se'ns han acabat moltes licitacions i un ha d'actualitzar els preus, ha de posar-se al dia, ha de redactar els nous plecs i posar-ho tot a puesto. I això doncs, té la seva feina, han passat molts anys, l'última licitació feia 6 anys, pel mig han pujat els convenis i tot això s'ha hagut d'actualitzar. I a part doncs, existeixen els períodes naturals d'al·legacions, etc., que també poden anar retrasant això. Malauradament, jo ho tenia tot preparat per començar el dia 15 i malauradament doncs, haurem d'esperar uns dies més. Estem valorant a veure si podem fer un petit reforç, mentrestant no s'activa el servei de socorrisme, però si tot va bé, ens sembla que ja ho tenim tot lligat.
0: Segons la documentació publicada per l'Ajuntament, el perfil del contractant, l'empresa guanyadora de les dues que han concursat seria Sealand On Offshore Services, que és una empresa amb seu a Tarragona i que hauria fet una oferta d'uns 270.000 euros per al servei per aquest 2026. El contracte, però, també té la possibilitat que es puguin fer fins a 3 pròrrogues més pels pròxims estius. Ara per ara, però, aquest procés de licitació encara no ha estat del tot resolt, per la qual cosa, fins que no s'acabi de resoldre el procediment administratiu, no es podrà desplegar el servei de socorrisme a les platges de Cubelles. L'Ajuntament de Cubelles tornarà a oferir aquest estiu, gràcies al conveni amb el Consell Comarcal del Garraf, un servei gratuït de Cangur, l'espai Concilia, que vol ajudar a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal durant el període de vacances escolars. Aquest servei estarà disponible del 22 de juny al 31 de juliol, en horari de 3 de la tarda a 6 de la tarda, a partir de l'hora en què s'acaben els casals. va adreçat a famílies que tinguin infants d'entre 3 i 14 anys i l'Espai Concili d'Estiu es durà a terme a les escoles Maricel i Vora del Mar, a més de la sala sociocultural en funció dels dies de la setmana. La sala sociocultural es farà els dilluns, dimarts, dijous i divendres, a l'Escola Maricel els dimarts, dimecres i dijous i a l'Escola Vora del Mar s'oferirà els dilluns, dimecres i divendres. Pel que fa als dissabtes, durant els mesos d'estiu no hi haurà servei de l'Espai Concilia i el darrer dissabte amb aquest servei serà el 20 de juny. Per poder demanar el servei de l'Espai Concilia, cal fer un registre prèviament al web del Consell Comarcal del Garraf i un cop registrats es pot sol·licitar el servei via correu electrònic o al telèfon comarcal de l'Espai Concilia. Es pot demanar per totes les hores o només per una estona, depenent doncs, de les necessitats de cada família.
12: Torna la festa de la bicicleta a Cubelles amb la 36a edició. Enguany, el gran protagonista sobre rodes serà el pas del Tour de França per al municipi el proper 5 de juliol. Com a avançada d'aquesta històrica cita, la regidoria d'Esports ha programat la 36a festa de la bicicleta per al dissabte 27 de juny, una setmana abans de l'arribada de la ronda francesa. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que la intenció inicial era moure la data de la festa per evitar les hores de més calor, però finalment s'ha optat per fer-la coincidir com a prèvia del Tour. A més, gràcies a aquesta col·laboració, els participants rebran marxandatge oficial del Tour. Com és tradició, també es lliuraran premis a la bicicleta més antiga, al participant més gran, la disfressa més elaborada, entre altres categories originals. Les inscripcions per participar-hi s'obriran el proper 15 de juny. Així ho explicava el mateix regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques.
13: Bueno, la festa de bicicleta doncs, serà amb el mateix format, com hem tingut rere any. És un format on la gent pot vindre doncs, disfressada amb aquests otorgaments de premis doncs, per diferents conceptes, ja ser el grup més gran, la disfressa més original, però també donant suport a aquest

0: de fer aquest circuit més o menys curt.
1: El preu enguany de la inscripció serà 2 euros, una recaptació que es destinarà íntegrament a una causa social que es donarà a conèixer properament. L'organització, a més, recomana apuntar-se amb antelació per poder fer millor una previsió del material que es repetirà. La jornada mantindrà el seu format habitual i festiu. Es té previst que l'ambientació comenci a partir de les 6 de la tarda al mateix poliesportiu municipal, on es farà la sortida cap al volt de les 7 de la tarda. Al final, un cop enllestit el recorregut, hi haurà l'entrega de premis a les disfresses més original, el sorteig de bicicletes i el repartiment de regals. Pel que fa al recorregut de la pedalada popular, l'organització adaptarà la distància segons la temperatura del dia per garantir la seguretat de tots els participants, tal com ja es va fer en l'edició de l'any passat. Però el recorregut no canviarà massa i passarà bàsicament per la façana marítima, tant per al passeig antic com també per la zona de les Salines, per completar doncs una bona pedalada, que no es tracta d'una competició, sinó d'una festa, i enguany una festa per donar la benvinguda al pas al Tour de França. El sènior femení del Club Patí Cubelles buscarà aquest diumenge l'ascens a la Nacional Catalana en una exigent fase final. Les cubellenques s'enfrontaran al Sant Celoni en una semifinal que podria obrir les portes d'una final per l'ascens prevista per a la mateixa tarda del diumenge. D'aquesta manera, l'equip femení del Club Patí Cubelles afronta aquest diumenge 14 de juny una de les cites més importants de la seva història recent amb la disputa del play-off d'ascens a la Nacional Catalana. Després d'una temporada marcada per al creixement esportiu i la consolidació d'un projecte, les jugadores tindran l'oportunitat de lluitar per una plaça a la màxima categoria catalana. La fase final reunirà els quatre equips classificats en una jornada decisiva. La primera semifinal enfrontarà el Torrelles davant de l'Olot a les 11 del matí, mentre que el conjunt cubellenc jugarà la segona semifinal a la 1 del migdia davant del Sant Celoni, anfitrió de la competició. Els dos equips vencedors es disputaran l'ascens en la final prevista per al mateix diumenge, en aquest cas a 6:45 de la tarda. L'equip arriba a aquesta fase després d'una temporada molt competitiva en què ha estat lluitant fins a les darreres jornades per les primeres posicions del grup. Malgrat que en els últims partits es van escapar per petits detalls, les bones sensacions mostrades davant de rivals directes reforcen la confiança del vestidor de cara a aquest repte. Així ho explicava la mateixa capitana del Club Patí Cubelles, Judit Esteve.
2: Bueno, aquest play-off ens trobem que és un cap de setmana, que es juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, per... i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del play-off. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més, però destaca tot l'equip. Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
1: Des del club es considera que la classificació per aquest play-off ja representa un èxit per a un projecte que enguany ha incorporat un nou model de joc i ha hagut d'adaptar-se a diversos canvis esportius. Amb els objectius inicials assolits, la fase final es viu com un premi, però també com una oportunitat única per continuar fent història. L'ascens a Nacional Catalana suposaria una fita sense precedents per al club, que mai no ha comptat amb un equip femení en aquesta categoria. Per aconseguir-ho, però, caldrà superar dues eliminatòries en una mateixa jornada i ser l'únic equip vencedor d'aquest play-off, en què només hi ha una plaça en joc. La temporada arriba així al seu moment més decisiu, amb la il·lusió intacta i després de mesos de treball. El sènior femení buscarà aquest diumenge culminar un curs brillant amb el premi més gran, l'ascens a la Nacional Catalana.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza.

0: Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliex de Vilanova.
3: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
5: Avui conversem amb Neus Arqués, escriptora, comunicadora i divulgadora, autora també d'una extensa trajectòria literària marcada per l'interès en relacions humanes, identitat, canvis socials i desenvolupament personal. Al llarg de la seva carrera també ha compaginat la narrativa amb l'assaig i la comunicació, consolidant-se com una veu reconeguda dins del panorama literari català. Neus Arqués serà una de les protagonistes de la nova sessió d'autors convidats a la Biblioteca de Cubelles, una activitat organitzada en el marc del Club de Lectura de Novel·la El Cuballetres, que tindrà lloc dilluns, dia 15 de juny, a 6:15 de la tarda. La trobada serà moderada per Elena Cejas i combinarà literatura i música amb la participació del músic Jordi Imella, oferint als assistents una oportunitat per conèixer de prop l'autora, conversar sobre la seva obra i gaudir d'una proposta cultural que fusiona diferents disciplines artístiques. Amb ella parlem de la seva trajectòria, del procés creatiu i també d'aquesta relació amb els lectors de la Biblioteca de Cubelles, aquesta oportunitat de participar d'aquest club de lectura. Anem a saludar-la, la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, benvinguda, Neus.
6: Gràcies, bon dia.
5: Què significa per tu participar d'aquesta trobada com la del club de lectura, com dèiem, aquest Cuballetres?
6: Mira, em fa molta il·lusió per dos motius. Primera, perquè a mi m'encanta parlar amb les lectores i els lectors. Penso que quan una persona escriu un llibre, la imatge que a mi em ve al cap, jo sempre dic, jo soc responsable del meu llibre fins que el porto vora el riu, no? Però qui l'ajuda a travessar el riu fins a l'altra banda són les persones que el llegeixen. I per mi trobar-me amb aquestes persones sempre és una font d'alegria i de sorpresa. I d'altra banda t'he de dir que jo crec que no he estat mai a Cubelles i llavors em crida molt l'atenció.
5: Uh-huh. Com has preparat tu aquesta participació aquí al Cuballetres? Una mica, no sé si tenim una mica clar el format d'aquesta activitat amb la teva participació i també doncs, acompanyada no? en aquesta ocasió, com bé explicàvem, amb Jordi Imella.
6: Sí, mira, el Jordi i jo som coautors. O sigui, el Jordi i jo hem fet una cosa molt peculiar. Hem escrit una novel·la a quatre mans, que és l'última novel·la que he publicat, es diu Veu de Foc, i l'hem escrit a quatre mans amb el Jordi. El Jordi ve de l'àmbit musical, jo vinc de l'àmbit més literari, però ja havíem coincidit amb altres projectes creatius i vam decidir un dia, mig de broma, que podíem escriure una novel·la junts, no? I vam escriure aquesta novel·la, Veu de Foc, i és sobre això que venim tots dos a Cubelles a parlar, no? De com hem pogut, sent dues persones molt diferents, convergir en un únic projecte com és la novel·la, d'on sorgeix aquesta novel·la, i quina és la pregunta que ens fem. Perquè la meva teoria és que darrere de cada llibre, i fins i tot darrere de les novel·les, sempre hi ha una pregunta que l'autor o l'autora es vol formular.
5: Uh-huh. Anem a presentar també per Ràdio Cubelles una mica aquesta novel·la, aquest Veu de Foc, no? Com la descrius, una mica la sinopsi, no?, del que es pot trobar el lector o lectora?
6: Veu de Foc és la història d'un jove que als anys 70 es planteja des d'un barri de Barcelona que ell el que vol és ser artista i triomfar. Pensem que els anys 70 no són els anys que vivim ara, és un moment on no hi ha internet, on donar-se a conèixer la indústria musical és molt complicat, on tot passa per Madrid perquè les discogràfiques estan totes allà, on tot passa per Benidorm perquè hi ha el Festival de la Canción, també hi ha les turistes, és un món molt peculiar als anys 70. Però si rasques una mica, resulta que també hi ha moltes semblances amb el món d'avui, no? Llavors, nosaltres hem volgut explicar la història de Juan Vicente, que és el protagonista de Veu de Foc, per fer-nos la pregunta, què és en realitat l'èxit?
5: A partir d'aquesta pregunta es va desenvolupant la novel·la, doncs?
6: La novel·la deriva d'una sèrie documental en la qual vam participar el Jordi i jo, que es diu Mític 70 i es pot veure a Televisió Espanyola, que és una sèrie que ens parla dels cantants famosos dels anys 70, com ara Nino Bravo o Camilo Sesto, no? Aleshores, el que nosaltres hem volgut és dir, vale, partint de l'experiència d'aquests cantants en aquells anys, quines vivències podem compartir encara avui, no? I llavors ho hem fet combinant el que és la meva experiència literària com a escriptora amb l'experiència musical del Jordi, que és productor musical. O sigui, el documental és una cosa, el documental sí, ja es pot veure per televisió, és una sèrie audiovisual, i el documental tot és veritat. Per què? Perquè els documentals tot ha de ser veritat, per això són documentals. La novel·la és una història inventada, però es basa en aquells anys, en aquella indústria musical, en aquell tipus de cançons, en aquell tipus de vida.
5: Molt bé. I, per tant, aquest club de lectura, les persones que hi prenguin part han llegit, doncs aquest llibre, aquest Veu de Foc. I a partir d'aquí, doncs, es tracta de que vosaltres expliqueu una mica com ha anat aquest procés creatiu, entenc, i que ells facin també preguntes sobre el que ells, doncs, no sé, es van plantejant al llarg d'aquesta lectura, no? Dubtes o intriga o alguna pregunta en concret que pugui tenir el lector, no?
6: Mira, nosaltres amb el Jordi, que ja hem fet algunes presentacions, ens hem inventat un format que l'anomenem l'autoentrevista. Per què? Perquè jo aprofito les trobades per preguntar-li al Jordi coses que a mi em criden l'atenció del nostre procés creatiu i ell em pregunta a mi. I, òbviament, ens encanta que ens preguntin coses, no? L'avantatge de ser dos autors és que també tens una mirada molt àmplia sobre com ha anat tot, sobre com s'ha escrit, sobre què hem volut dir, sobre les anècdotes. O sigui, no sé, a mi m'agrada molt aquestes trobades amb el Jordi i amb els lectors.
5: I de les altres experiències que has tingut, doncs, no sé, què ens pots explicar, no? És a dir, què n'extreus, no? D'aquesta participació també dins un club de lectura, d'aquelles preguntes que puguin plantejar a través, com deies, d'aquest format d'entrevista que us feu, doncs, els dos autors, no?
6: Jo crec que quan un llibre t'ha cridat l'atenció prou com per llegir-lo, et deixa moltes preguntes, no?, de com se'ls haurà acudit això, o, per exemple, jo me'n recordo d'haver viscut una cosa semblant al que expliquen en aquesta escena, no?, i tens ganes de que la persona que ho ha escrit t'expliqui a tu com hi ha arribat, no?, i jo, com a autora, tinc ganes de conèixer què és el que llegir el llibre ha generat en les persones que l'han llegit, i llavors per això m'encanten els clubs de lectura, perquè tinc aquesta immediatesa, no?, de saber la reacció dels lectors i de les lectores, que moltes vegades em sorprèn.
5: I, clar, dèiem, el Jordi Mella és músic, no? Hi haurà aquest toc musical al llarg d'aquesta trobada a Cubelles?
6: Jo crec que alguna cosa han preparat a la Biblioteca de Cubelles en aquest sentit. Pel que fa a nosaltres, venim com escriptors, diguéssim, no? Però també, mira, m'agrada que em preguntis això perquè dins el llibre ens hem arribat a imaginar la banda sonora, no? La banda sonora de les cançons que composa i que canta el protagonista. I això també ha sigut un exercici molt divertit.
5: I bé, no sé, en què esteu treballant també actualment, per parlar també una mica de projectes de futur, a banda de Veu de Foc, hi ha algun projecte que estigueu treballant conjuntament?
6: Conjuntament estem treballant en l'adaptació de Veu de Foc com a guió de llargmetratge, és a dir, per transformar-lo en pel·lícula, no? Que ens encantaria, no?, haver fet un documental, que del documental sortís una novel·la i que ara de la novel·la sortís una pel·lícula, i aquest és el projecte en el que estem treballant. I després el Jordi té els seus concerts i les seves produccions musicals per una banda, i jo estic escrivint altres llibres ja de forma individual per altra.
5: Si vols pots comentar-los, vull dir, endavant, pots fer promoció també.
6: Bueno, és que clar, estem promocionant una cosa que encara no existeix, però mira, serà primícia mundial.
5: Sí.
6: Estic escrivint un llibre sobre cartes, sobre les cartes que ens escrivíem, no?, les persones, bueno, que ens escrivíem i que ens escrivim, perquè jo encara envio cartes als meus parents i als meus amics. I bueno, m'agradaria molt que es tornés a posar de moda enviar cartes i escriure cartes.
5: Bé, doncs estarem pendents d'aquest nou llibre a través d'aquestes cartes i no sé si vols llançar un missatge a aquelles persones que ens estan escoltant a través de la ràdio. Poden ser persones doncs, que ja participen normalment d'aquest Cuba Lletres, d'aquest club de lectura o usuaris de la biblioteca que els hi pugui interessar també venir a conèixer-vos, a parlar d'aquest llibre.
6: Jo et convido a les persones que formen part del Cuba Lletres i també als usuaris de la biblioteca i també a les persones que viuen a Cubelles que vinguin amb nosaltres a aquesta trobada per parlar de Veu de Foc, per recordar com eren els 70, per fer-nos una espècie de guateque i passar-nos-ho bé i celebrar que ja arriba l'estiu.
5: Perfecte, doncs esperem que vagi molt bé aquest acte a la biblioteca aquest dilluns 15 de juny, a 4:15 de la tarda, recordem-ho, no? Aquest Cuba Lletres que doncs, tindrem aquí al municipi a través d'aquest Veu de Foc. Moltes gràcies per la teva participació, Neus.
6: Gràcies a vosaltres i fins ben aviat.
5: Fins ben aviat, moltes gràcies, adeu.
6: Adeu.
3: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

Sí que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Ajuntament de Cubelles no s'adherirà al mecanisme de pagament a proveïdors que havia proposat el Ministeri d'Hisenda. El govern local i l'equip tècnic de serveis econòmics asseguren que l'Ajuntament no té cap problema de liquiditat i confien que podran rebaixar el període mitjà de pagament a proveïdors abans d'acabar aquest any. En una entrevista extensa, aquí a Ràdio Cubelles, Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, acompanyada d'Alba González, tresorera municipal, ha donat explicacions de les dues situacions en què el Ministeri d'Hisenda ha inclòs l'Ajuntament de Cubelles aquests últims mesos. D'una banda, el govern local reconeix que les mancances de personal els han causat problemes amb el Ministeri d'Hisenda relacionats amb el bloqueig de les transferències per no haver informat de les línies generals del pressupost. Així ho ha explicat Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda.
3: Pues Cubelles va patir una situació totalment catastròfica, realment catastròfica, perquè durant 6-7 mesos i sobretot a l'últim trimestre de l'any, entre el novembre i el gener, no hi havia cap tècnic al Departament d'Hisenda. Zero patatero. Un ajuntament sense tècnics, per molts, i sense no vull desvalorar a cap persona que forma part de l'Ajuntament de Cubelles. Tots ocupen un paper important, tots sumen i tot és important, però és cert que sense tècnics no pots tirar endavant res absolutament, perquè és la persona que signa.
2: Segons explicar la regidora Corbillo, van decidir deixar aquests tràmits amb el Ministeri en segon pla per centrar-se en seguir donant els serveis públics de l'Ajuntament i que després, més endavant, tan bon punt van entrar a treballar la tresorera i els tècnics que mancaven, es va poder resoldre la situació i el Ministeri ja ha ingressat totes les transferències retingudes sense més conseqüències, tal com ha confirmat també Alba González, tresorera municipal de l'Ajuntament.
4: Entenc que el que es va prioritzar des de totes les persones que van anar passant és poder donar aquests serveis als altres departaments gestors per poder seguir fent activitats i que la ciutadania no notés d'aquesta forma tan marcada, perquè es podien seguir prestant serveis, aquesta manca dels tècnics d'Hisenda. Per tant, el que es va prescindir va ser d'aquesta part més tècnica, més centralitzada, que també es sabia que es podia revertir, com ha pogut passar. Evidentment, l'ideal hagués sigut estar tothom, però en vistes de que no hi havia tothom, també s'han de prioritzar aquelles coses en les quals després s'hi pot posar una solució, perquè en aquest cas no ha tingut cap tipus de conseqüència per l'Ajuntament, més enllà d'un període transitori on s'han retingut aquestes aportacions.
2: La segona qüestió, que es va tractar també en l'última Junta de Portaveus, és la inclusió de Cubelles entre els 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària. En aquest cas, Cubelles ha estat afegida per la morositat elevada que té de 90 dies o més de mitjana de pagament a proveïdors en l'últim trimestre del 2025. Segons Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, l'Ajuntament no necessita adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors perquè l'Ajuntament pot pagar, té liquiditat i, a més, l'equip de serveis econòmics ja està encaminat per reconduir el període mitjà de pagament a proveïdors durant aquest mateix 2026.
3: Nosaltres tenim plens bimensuals i això també afecta amb la tramitació de certes factures. I vull dir certes factures, Pau, perquè no tots els proveïdors de Cubelles, no tots, perquè això també és el missatge que es llança des de l'oposició, estan patint aquesta situació. Perquè no és un problema de liquiditat de l'Ajuntament. Hi ha problemes organitzatius que, amb la incorporació de la nova tresorera, d'Alba, és un tema que ja ens preocupava a finals 2024, quan ja teníem 10 dies per sobre. Imagina't quan aterra la nova tresorera, quan aterren els nous tècnics a Hisenda al gener, que com diu la tresorera coincideixen, i també aterra la interventora en aquell moment, que va ser principis de febrer d'aquest any. Un dels temes més importants de l'Ajuntament és justament això, perquè es dispara i no teníem a ningú perquè ens ajudés a desbloquejar aquesta situació.
2: En aquest cas, el govern local i els serveis econòmics municipals admeten que hi pot haver empreses afectades que puguin reclamar interessos de demora, però consideren que, més enllà d'això, no hi ha cap altra conseqüència que afecti els proveïdors o els concursos o licitacions públiques. En una lectura política de tota aquesta situació vinculada a Hisenda, la regidora Alexandra Corbillo considera que el regidor de la CUP, Dani Pérez, com a portaveu de l'oposició, ha estat desinformant amb les declaracions posteriors a la Junta de Portaveus que es va celebrar aquest dimecres.
3: Després de 40 minuts, una hora, t'han donat les explicacions tant la regidora com, com a nivell tècnic, que continués tenint el mateix relat, això m'emporta a pensar que realment ell no vol conèixer la realitat de Cubelles, no vol un altre relat que no sigui diferent als seus objectius, llavors objectius de desinformar la ciutadania, per tant objectius totalment electoralistes, totalment personals i polítics. Llavors un altre cop és com quina manera es fa política d'aquests partits, no? De l'oposició, i dic en plural perquè ell diu que és el representant de l'oposició.
2: D'altra banda, el govern local també ha afegit que un cop es faci efectiu el pressupost 2026, que s'ha d'aprovar definitivament en un ple extraordinari el pròxim dimecres 17 de juny, a partir d'aleshores el consistori tindrà més recursos per poder resoldre també alguns dels pagaments a proveïdors que s'han endarrerit aquests últims mesos.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

del tot. Jo no he trobat al món un lloc millor. I aquesta llengua estranya és tan tossuda.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Ajuntament de Cubelles apropa les votacions dels pressupostos participatius. Ho ha fet a través d'un punt de suport al mercat setmanal de divendres. Ha instal·lat, com dèiem, aquest divendres al matí aquest punt de votació al mercat per tal de facilitar la participació ciutadana en els pressupostos participatius. Durant la jornada, personal tècnic municipal ha ofert suport als veïns i veïnes interessats a votar, ajudant-los a complementar el procés a través de diverses tauletes electròniques habilitades per l'ocasió. Les votacions a aquests pressupostos participatius es van obrir dilluns després de la revisió tècnica de les propostes presentades i en aquesta fase final la ciutadania pot escollir entre un total de 12 projectes que opten a ser executats amb la partida econòmica destacada en aquest procés de participació ciutadana. L'alcaldessa Rosa Fonoll ha animat a la població a participar en el procés obert fins al 21 de juny.
3: Avui tenim una paradeta aquí al mercat, a l'entrada dels vehicles, i bueno, us animem a participar perquè ja tens fins al 12 de juny. Aquí tenim una parada amb tres tauletes amb totes les 12 propostes que hi ha amb opció de votar, i bueno, la participació ha sigut bastant alta, però bueno, volem que encara ho sigui més. I avui és un bon dia, doncs, perquè si no en sabeu, doncs aquí hi ha una noia que ens ensenya a votar i com fer-ho, i és un moment, eh? Avui tenim l'oportunitat de doncs, poder triar el que ens agradaria pel nostre poble, que ara no tenim.
2: Per la seva banda, el regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, ha explicat el funcionament d'aquests pressupostos participatius i el calendari previst un cop finalitzi el període de votació. En aquest sentit, també ha assenyalat que després del 21 de juny es portarà a terme el recompte dels vots i es donaran a conèixer les propostes guanyadores que seran incorporades a la planificació municipal per la seva futura execució. El regidor també ha remarcat que aquest procés permet que siguin els mateixos ciutadans i ciutadanes els qui decideixin quines actuacions consideren més necessàries per Cubelles, reforçant així la participació directa de la població en la gestió de recursos públics. D'aquesta manera s'adreçava a la població.
4: Que es podrà votar a través de la plataforma 311, que et vincularà amb la web de l'Ajuntament, i és molt important dir que només amb el DNI i la data de naixement podràs accedir a la votació. Recordar que es poden votar fins a 3 propostes màxim, però pots votar una només, 2 o 3, ¿vale? Però màxim 3 i mínim una. I res, estarà obert fins al dia 21 de juny, així que animo a tothom a que pugui participar i decidir on van les inversions de l'Ajuntament en aquests pressupostos participatius. Recordar que són propostes de fins a 75.000 euros les que han passat i que siguin pues, vinculades a la vila o en edificis que siguin titularitat municipal, sobretot, vale? I que l'Ajuntament tingui pues, la competència. No? Hem tingut diverses propostes de via pública, de millora de parcs, també esportives, també culturals. Bueno, hem tingut una mica de tot i crec que val molt la pena que la gent voti i que decideixi on s'inverteixen aquests 300.000 euros que enguany tenim pels pressupostos participatius.
2: Poden participar en la votació dels pressupostos participatius fins al 21 de juny totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles. Cada ciutadà o ciutadana només pot votar una vegada i seleccionar un màxim de 3 propostes.
5: La parròquia de Santa Maria organitza un any més la processó de Sant Antoni de Pàdua, el patró dels constructors. Aquest dissabte a la tarda, més a més, l'acte catòlic permetrà visitar l'interior de l'ermita de Sant Antoni. Concretament, aquest dissabte, 13 de juny, la parròquia de Santa Maria ha anunciat que, com cada any, celebren una missa i una processó dedicada a Sant Antoni de Pàdua, el patró dels constructors. L'acte aquest any arrencarà a les 6 de la tarda amb la missa a l'església i després se sortirà en processó cap a l'ermita del Sant, situada al carrer de Sant Antoni, i allà es farà la benedicció dels panets tradicional. A banda dels actes religiosos, la cita també és una oportunitat per veure l'interior de l'ermita de Sant Antoni, que habitualment està tancada.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
5: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Bon dia i benvinguts al programa L'Això és Circ, que comença aquesta temporada. Primer programa de temporada on volem parlar doncs, una mica d'aquests personatges relacionats amb Cubelles, com segurament ho sonin. Aquí a Cubelles va néixer ja fa doncs, més de 100 anys que en Josep Andreu Lasserre va néixer un dia de Sant Jordi. Parlarem doncs d'aquest artista. I recordarem també la figura femenina de la seva filla. L'Això és Circ, un programa on repassem tot allò relacionat amb Cubelles, amb la cultura, el patrimoni i, com no, el circ. Elements que relacionen aquest nom propi, Charlie Rivel. El castell, que està ubicat a la planta baixa, l'exposició permanent dedicada al pallasso universal cubellenc i a la seva filla Paulina Schumann. Plaça la Vila, casa natal, on va néixer un 23 d'abril de 1896. Església Santa Maria, Cubelles, on va ser batejat en Charlie Rivel amb el nom de Josep. Plaça del Mar, on hi ha ubicat el monument dedicat a aquest personatge, en Charlie Rivel, una obra de Guillermo Barín i que està situada des del 1980 a la Plaça del Mar. Elements, edificis, història de circ i de Cubelles. Benvinguts a l'Això és Circ, a Ràdio Cubelles.

L'Això Circ, l'espai de ràdio que t'acosta al món del circ d'ara i d'abans. Vine a descobrir l'artista, l'aprenent, en Charlie, els espectacles, l'agenda i molt més. A Ràdio Cubelles, ja ho saps, si t'agrada riure, la música i l'espectacle, escolta Ràdio Cubelles amb l'Això Circ.

els pallassos. Pallasso és un artista còmic maquillat d'una manera exagerada i vestit estrafolàriament. Amb els cercs es representen pantomimes grotesques que fan acrobàcies i també interpreten música, entre moltes altres coses. Un pallasso és una síntesi de dels nostres sentiments, dels nostres també pors, de les nostres passions, dels nostres conflictes. És una síntesi del nostre món interior. El pallasso domina totes les habilitats que la persona coneix i que també desconeix. El veritable treball d'un pallasso és el desaprenentatge, tot i que ha adquirit al llarg de la vida altres aprenentatges, no? Són les barreres o les capes amb les quals hem anat cobrint per sobreviure dins d'una societat, d'uns tabús, d'unes pors o unes vergonyes, i que de mica en mica han d'anar desapareixent per trobar la reducció del que realment som, el nostre pallasso. When I say it, I would. Remember that night. Un pallasso no és un nen, però un pallasso és un adult que ha viscut una sèrie d'experiències que l'han marcat i que mostra com a ésser humà què és. L'equiparació amb el món infantil es fa per explicar que el pallasso utilitza la innocència i la curiositat pròpia dels nens a fi de descobrir el món. Ell no entén de normes ni de regles. El seu món són els sentiments, les reaccions naturals i les orgàniques. Moltes vegades s'utilitza aquesta relació entre el nen i el pallasso per menysprear aquesta mena d'artistes i classificar-los exclusivament com a públic infantil. Però això no és ser pallasso. Ser pallasso és treballar amb els sentiments d'un mateix i dels altres. És un terapeuta, un malabarista d'emocions. És un ésser que es basa en la rialla. Sense la rialla de la gent no és ningú. Un bon pallasso és allò que més d'allò més intel·ligent, amb la broma estova, i porta el seu terreny al públic i que s'entrega completament en ell. I quan aquest està sota els efectes de la hipnosi, el pallasso li explica una por, una inquietud, un sentiment que de cop deixa de ser d'ell per ser de tots, perdent així importància. D'aquesta manera, el pallasso ens toca els punts més sensibles de l'ànima i aconsegueix arribar a les parts més íntimes i fràgils de l'espectador. Veiem que, per tant, que el pallasso va més enllà de l'espectacle en si, de la seva figura com a artista. Els mateixos pallassos afirmen que ser pallasso és un estil de vida, una manera de pensar, de fer, d'afrontar les dificultats. El pallasso mostra una actitud diferent a la resta dels humans. A través de la rialla afronta l'optimisme, amb optimisme, la vida. Cada experiència nova no suposa una andròmina més en el bagul dels recolts, sinó un aprenentatge, una oportunitat en continuar creixent. L'Això és Circ a Ràdio Cubelles. Avui pallassos i circ. El pallasso del segle XXI es caracteritza per la llibertat creativa i per la multiplicitat també de disciplines en les quals apareix la figura del clown, l'etimologia, el clàssic europeu, l'estirat, el grotesc, l'agús i molts altres arquetips més de figures de molts tipus de pallasso.

El clown és el conegut també com a blanc, cara blanca, pierrot, enfarinat o gest. Acostuma a formar part de la parella de l'August. Es caracteritza per representar l'ordre, la llei, el món adult i la repressió amb una aparença freda i lunar. Apareix per primera vegada a Anglaterra al segle XVIII, de la mans de Joe i Giuseppe Grimaldi, i de la seva indumentària es caracteritza el maquillatge blanc a la cara i un elegant vestit de lluentons. Podem establir tres tipus de clown: el clàssic europeu, l'estirat o el grotesc. L'anomenat també Pierrot, el clàssic europeu, és un clown elegant, alegre i intel·ligent. Domina diverses habilitats i acostuma a mostrar-les amb el seu número, seguint un estil còmic o dramàtic. El maquillatge destaca per ser completament blanc, amb algunes de les notes de color, que a vegades amb purpurina també acaba de remarcar les característiques del nas o dels ulls o de la boca. Pot portar barret amb comptes de perruca i prescindeix del nas postís, així com les pestanyes o les orelles artificials. Acostuma a vestir de blanc amb una peça de roba d'una o dues peces que normalment està feta a mida, amb botons, el coll contrastant amb el color general. Els pantalons segueixen l'estil de la túnica o camisa, mentre que el barret varia segons l'estil del personatge. Els guants van al joc amb la resta de la indumentària, cobrint les mans fins al canell, i el calçat és molt semblant al que utilitzen les ballarines. El clown, que seria el tipus estirat, és el més aristòcrata de tots els clowns. S'assembla al clown europeu, però quan va acompanyat és el líder, dirigeix la rutina, sobretot quan apareix acompanyat de l'August o el Rodamont, i acostuma a rebre més que donar. S'emporta les patacades, les bufetades i el plat de nata a la cara. És més còmic que el cara blanca europeu, però no tant com l'August. El maquillatge és el mateix que el clown clàssic, amb la diferència que l'estirat acostuma a portar perruques diferents d'estils i de colors. El seu vestuari està fet a mida i utilitza teixits brillants amb perles, setinats, amb lluentons i diamants falsos. Pot portar tant un jersei usat amb gorguera com un vestit amb dos peces semblant a l'smoking. Això sí, sempre de colors combinats, igual que els accessoris. Les sabates poden ser grans o petites, però sempre senzilles. Sempre ha de portar guants. I el tercer tipus del pallasso August, que seria el grotesc. Aquest podem considerar que és el més còmic de les cara blanques, però més tímid i reservat que l'August. Si el clown europeu és més tradicional, el grotesc és el més actual i usat avui en dia. Quan actua acompanyat de l'August o del Rodamont, dirigeix les rutines, però per en comptes de ser la víctima, ell és qui abofetega o llança el pastís de nata, per exemple. El maquillatge del grotesc és més exagerat dels maquillatges dels clowns. La base segueix sent cara blanca i cobreix la cara, el coll i les orelles. Però les faccions de la cara s'exageren amb pestanyes falses, un nas vermell que llargada també variable. A vegades aquests elements poden anar perfilats de negre i estar ressaltats amb una pintura brillant. La perruca de colors variats és també recurrent. S'utilitza per remarcar un color en l'indumentària. És possible que parts del cos, com la panxa o el cul, estiguin exagerades també en el clown grotesc. El grotesc vesteix amb colors brillants i variats i amb peces de roba fetes a mida i que van massa petites, però apareixen també elegants amb vestits de tonalitats metàl·liques o més aviat còmic amb vestits més de colorits. En comptes de perruca, pot portar també l'anomenat escull cap, petit barret petit, dels pallassos. Les sabates han de ser extravagants, tot al contrari que el clown europeu, i han de completar també el vestit. Com dèiem, aquest és el tipus de clown més grotesc. Recordar exemples que han existit de clowns: el Fotit, l'Antonet o el François
Fratellini. Els pallassos a l'Aixó Circ.

Això és Circ a Ràdio Cubelles. I no podia faltar recordar la figura de Josep Andreu, més conegut amb el nom de Charles Ribel, que va néixer a Cubelles un 23 d'abril de 1896 durant una gira dels seus pares, la funàmbula occitana, Maria Lluís Lasserre, i el trapecista Pere Andreu, nascut al barceloní barri d'Hostalfrancs. La família passa a França i no ens torna fins al 913. El 1915, entre aquesta edat, aquest any, fins al 1921, els Andreu Lasserre regenten també un circ, l'anomenat Circ Reina Victòria. Entre 1924 i 1935, els germans Charlie, Polo i René Ribels triomfan als millors locals d'Europa i Amèrica del Sud amb els números de trapècia, acrobàcia i pallassos. Un dels números més aplaudits és el de Charlotte, els trapecis baixos. Llavors Josep Andreu es feia dir Charlotte Ribels. Diu la llegenda que un dia Chaplin li va preguntar: «M'imiteu vos o sóc jo qui us imita?». La paròdia d'una cantant d'òpera és també un referent del gènere que recorda doncs, també la genialitat del pallasso. Però no podem oblidar mai la seva entrada emblemàtica, que serà la de la cadira i la guitarra, i aquell udol, aquell característic tendre i trapella alhora. Charles Ribel a la Chaussée. Segons Sebastià Guas, el gest i el silenci de Ribel eren universals. L'any 1954 va visitar per primer cop Cubelles i després va complir la promesa de tornar-hi. El 1969 s'hi va fer una casa i ara hi ha un carrer i un col·legi que duen el nom del pallasso. Charles Ribel és medalla d'or i fill predilecte de la vila, que el 1980 li va erigir un monument a la plaça del Mar. Entre altres pel·lícules, va protagonitzar L'aprendiz de clown, rodada a Cubelles el 1967 per Manuel Esteve, i una de les 13 personalitats també d'Antoni Ribas, retrata el documental de Catalans Universals, que data de 1978. Vine a descobrir el patrimoni cubellen amb Charles Ribel, un pallasso, un gran artista que el 26 de juliol de 1983 moria a Cubelles, un dels pallassos més grans de la història del circ, l'home que sempre deia que el seu tresor més preuat eren els somriures dels infants d'arreu del món.

I en aquest programa no podia oblidar-se de convidar-vos a visitar Cubelles, un municipi que us portarà a descobrir diferents elements del municipi relacionats amb la figura del pallasso Josep Andreu, més conegut amb el nom de Charlie Rivel, i on el visitant s'apropa al castell de Cubelles a la plaça, a la planta baixa, també descobriran la figura de la filla del pallasso cubellent, la gran dama del circ i amazona Paulina Schumann. Una col·lecció personal de Josep Andreu Lasserre i de la seva filla, on disposa dels vestuaris més emblemàtics de l'artista, des de l'americana i el bastó i el bombí d'en Charlotte, un dels números més aplaudits amb els trapecis baixos, passant pel vestit de la paròdia d'una cantant d'òpera, però també sense deixar, sense la més coneguda indumentària, la samarreta vermella. De fet, la seva actuació més emblemàtica serà sempre la de la cadira i la guitarra, acompanyada a tot arreu amb el seu udol característic tendre i drapella, aquell u característic d'en Charlie Rivel. Una col·lecció que també mostra diversos vestits artístics de la seva filla, Paulina Schumann, que va ser una de les prestigioses cavallistes de circ. Els vestits es complementen amb els diversos premis i fotografies de l'artista, com és el que es va ser concedit el passat 25 d'octubre de l'any 2008 a Manresa, o el Premi Nacional de Circ que concedeix la Generalitat de Catalunya des del 2005, i que Paulina ha estat la segona de la nissaga Rivel. Primer va ser el seu tiet, Rogelio Rivel, a qui li han otorgat aquest guardó. Des del 16 de març del 2006, doncs, teniu l'exposició permanent instal·lada en una de les sales del castell de Cubelles. Vine i visita'ns. Una col·lecció permanent que disposa també d'imatges d'actuacions d'en Charlie Rivel i les biografies d'aquests grans artistes. I estem arribant a la recta final del programa d'avui.

I no podia faltar de fer-nos una pregunta. L'espai del Sabies Què, doncs, l'havíem també d'emplaçar. I avui doncs, ens preguntem un Sabies Què dedicat a en Charlie Rivel. You know I've been drinking some... Sabies que els sabatots d'en Charlie eren per un gegant? Charlie Rivel va ser el pallasso català més popular i universal. Va fer riure i plorar a generacions d'amants del circ amb el seu udol cèlebre. La seva imatge, vestit vermell, sabates grosses i els seus instruments, cadira i guitarra, el van convertir en un mite. El circ d'ara i d'abans no tenen res a veure. El circ d'abans era molt dur i treballaven tots els membres de la família. L'artista havia de saber fer de tot. Hi havia trapecistes, equilibristes, animals, pallassos, nans i gegants. Va haver una època que Charlie Rivel treballava en un circ amb un artista americà i força peculiar. Es tractava d'una persona molt gran, molt alta, molt gegant. Sí, exacte. Aquest artista havia de demanar que li fessin tota mida perquè era gegant, com per exemple la roba, les sabates i altres estris. Un dia havia encarregat unes sabates a aquest company de circ, però a l'emprovar-se-les va veure que li venien petites. Concretament, li havien fet les sabates un número més petit. Va ser llavors quan en Charlie, com un bon company, va trobar una solució. Concretament li va proposar al gegant de comprar-li les sabates i així, amb els diners, podia demanar unes altres de noves. I així ho van fer. I sabeu què va fer en Charlie amb aquests sabatots tan grans? Doncs sí, a partir d'aquest moment va utilitzar els sabatots amb l'actuació més emblemàtica que de ben segur recordeu. Sí, l'actuació de la samarreta vermella amb la cadira i la guitarra. Aquesta anècdota ens la va explicar la Paulina en un d'aquestes visites al museu. I aquí us la deixem, amb aquest Sabies Què d'avui.

Els gegants, que tenen dues funcions, la de representar una població o un barri i la d'originar per ells mateixos la festa. Els gegants provenen d'una tradició molt antiga que ha anat variant al llarg dels segles. La creença es remunta fins a la mitologia grega i des de llavors totes les cultures han deixat constància de l'existència d'aquestes enormes figures, els gegants. A l'any 1945 a Cubelles va celebrar una cercavila per primera vegada, amenitzada en grallers i amb el motiu de l'estrena d'uns capgrossos que l'Ajuntament de Cubelles, de la vila, acabava d'adquirir. Aquest va contractar els gegants de Sant Pere de Ribes a falta d'uns propis perquè acompanyessin els capgrossos. Aquest fet va fer que augmentés la curiositat per aquestes figures tan simbòliques pels nostres vilatans. I va començar a comentar-se en els punts de reunió del poble, els cafès existents a l'hora, l'Armengol i l'Ariança, la possibilitat que Cubelles pogués disposar d'aquests entremesos que en moltes poblacions catalanes enriquien les celebracions populars. L'anhel de tenir uns gegants en el jovent, finalment, el 1957, l'Ajuntament va obtenir un superàvit de 13.000 pessetes en uns ingressos que van permetre, juntament amb el finançament dels vilatans, industrials i botiguers de la confecció dels gegants de Cubelles. Es formaren diversos grups de treball, uns per contactar amb la prestigiosa botiga Ingenio de Barcelona, dedicada a la construcció de gegants, i d'altres per encarregar-se per al disseny dels vestits i trobar accessoris adients de bijuteria, anells, arracades, per completar aquests elements festius cubellencs i referents a Cubelles. Com a Cubelles era un poble agrícola i com amb el criteri es va optar de dues figures d'aspecte senyorial que vindrien a ser la versió de l'hereu Pubilla, és a dir, gegants que solen anar abillats de pallers, en aquest cas amb la roba tradicional dels benestants de la pallesia catalana. El nom dels gegants va ser Abdon, un dels sants patrons de Cubelles, i Assumpta, la Mare de Déu de l'Assumpció, en honor de la qual cada 15 d'agost els cubellencs celebren la Festa Major. A cap del temps i dels anys, aquests gegants es van inaugurar, però després, en l'any 1986, va arribar un company també de festa i de cercaviles. Va ser arran de que l'agost de 1963 l'Ajuntament de Cubelles va dedicar un carrer al pallasso universal Charlie Rivel, nascut a Cubelles, i a principis dels 80, en plena recuperació de la cultura popular, es va produir el ressorgiment també d'aquesta activitat, de l'activitat gegantera a nivell de tota Catalunya. El punt de partida d'aquest nou moviment va ser el 29 d'agost de 1982. En una trobada de gegants a Matadepera, la primera trobada internacional de gegants, i aquest fet va fer encendre els motors als gegants i el nombre d'aparicions va augmentar. L'Abdon i l'Assumpta van passar a tenir un acompanyant de luxe a partir del 26 d'abril de 1987 amb l'estrena del gegantó Charlie Rivel. I aquí volíem arribar al punt d'aquesta tradició dels gegants i relacionada amb Cubelles i el circ, en Charlie Rivel. I amb aquesta anècdota ja donem pràcticament per finalitzat el programa d'avui. L'Això sí, que a Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat una servidora, la Mònica Fuster, que et desitja salut i circ. Primer programa de temporada que esperem que hàgiu gaudit i on anirem explicant i apropant-nos al món del circ d'ara i d'abans. A on? A Ràdio Cubelles.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol. Sí que amb alguns núvols baixos poc destacables ara primer al matí, però que marxaran ràpidament i deixaran un cel clar la resta del dia, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 16 a 17 graus, mentre que la màxima avui pujarà ja d'una manera més clara i s'acostarà als 27, amb una humitat més alta i ambient una mica més xafogós. Vent feble, amb mestral fins a mig matí, migjorn al migdia i de garbí a la tarda, fent que la mar, que ara està arrissada, augmenti a marejol a partir de migdia. Demà esperem un temps esplèndid i ja de ple estiu, amb sol i cel clar, sí que amb algun nuvolat al final del dia i amb una temperatura que pujarà especialment al centre de la jornada, voltant de 18 a 19 de mínima, pujarà una mica, però encara es mantindrà la nit agradable, mentre que demà ja tindrem un dia de ple estiu amb una màxima llarga de 28 graus, o es podria acostar als 29 amb una humitat alta i amb més xafogó. Bé, fem lamparals fins a mig matí i marinades de migjorn o garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada o amb una mica de marejol a la tarda. Diumenge, dia de rigorós estiu, amb sol i amb bandes de núvols alts pràcticament la major part del dia, sí que amb un cel més clar al final de la jornada i amb una temperatura que pujarà i voltarà els 20 de mínima, mentre que la màxima passarà els 29 i es podria acostar els 30 amb un ambient xafogós. Ben feble, amb domini del garbí al centre del dia i amb mar plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a primera hora de la tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: L'Ajuntament de Cubelles no s'adherirà al mecanisme de pagament a proveïdors que havia proposat el Ministeri d'Hisenda. El govern local i l'equip tècnic de serveis econòmics asseguren que l'Ajuntament no té cap problema de liquiditat i confien que podran rebaixar el període mitjà de pagament a proveïdors abans d'acabar aquest any. En una entrevista extensa, aquí a Ràdio Cubelles, Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, acompanyada d'Alba González, tresorera municipal, ha donat explicacions de les dues situacions en què el Ministeri d'Hisenda ha inclòs l'Ajuntament de Cubelles aquests últims mesos. D'una banda, el govern local reconeix que les mancances de personal els han causat problemes amb el Ministeri d'Hisenda relacionats amb el bloqueig de les transferències per no haver informat de les línies generals del pressupost. Així ho ha explicat Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda.
4: Pues Cubelles va patir una situació totalment catastròfica, realment catastròfica, perquè durant 6-7 mesos i sobretot a l'últim trimestre de l'any, entre el novembre i el gener, no hi havia cap tècnic al Departament d'Hisenda. Zero patatero. Un ajuntament sense tècnics, per molts, i sense, no vull desvalorar a cap persona que forma part de l'Ajuntament de Cubelles, tots ocupen un paper important, tots sumen i tot és important, però és cert que sense tècnics no pots tirar endavant res absolutament, perquè és la persona que signa.
0: Segons explicat la regidora Corbillo, van decidir deixar aquests tràmits amb el Ministeri en segon pla per centrar-se en seguir donant els serveis públics de l'Ajuntament i que després, més endavant, tan bon punt van entrar a treballar la tresorera i els tècnics que mancaven, es va poder resoldre la situació i el Ministeri ja ha ingressat totes les transferències retingudes sense més conseqüències, tal com ha confirmat també Alba González, tresorera municipal de l'Ajuntament.
5: Entenc que el que es va prioritzar des de totes les persones que van anar passant és poder donar aquests serveis als altres departaments gestors per poder seguir fent activitats i que la ciutadania no notés d'aquesta forma tan marcada, perquè es podien seguir prestant serveis, aquesta manca dels tècnics d'Hisenda. Per tant, el que es va prescindir va ser d'aquesta part més tècnica, més centralitzada, que també es sabia que es podia revertir, com ha pogut passar. Evidentment, l'ideal hagués sigut estar tothom, però en vistes de que no hi havia tothom, també s'han de prioritzar aquelles coses en les quals després s'hi pot posar una solució, perquè en aquest cas no ha tingut cap tipus de conseqüència per l'Ajuntament, més enllà d'un període transitori on s'han retingut aquestes aportacions.
0: La segona qüestió, que es va tractar també en l'última Junta de Portaveus, és la inclusió de Cubelles entre els 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària. En aquest cas, Cubelles ha estat afegida al llistat per la morositat elevada que té de 90 dies o més de mitjana de pagament a proveïdors en l'últim trimestre del 2025. Segons Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, l'Ajuntament no necessita adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors, perquè l'Ajuntament pot pagar, té liquiditat i, a més, l'equip de serveis econòmics ja està encaminat per reconduir el període mitjà de pagament a proveïdors durant aquest mateix 2026.
4: Nosaltres tenim plens bimensuals i això també afecta amb la tramitació de certes factures. I vull dir certes factures, Pau, perquè no tots els proveïdors de Cubelles, no tots, perquè això també és el missatge que es llança des de l'oposició, estan patint aquesta situació. Perquè no és un problema de liquiditat de l'Ajuntament. Hi ha problemes organitzatius que, amb la incorporació de la nova tresorera, d'Alba, és un tema que ja ens preocupava a finals 2024, quan ja teníem 10 dies per sobre. Imagina't quan aterra la nova tresorera, quan aterren els nous tècnics a Hisenda al gener, que com diu la tresorera coincideixen, i també aterra la interventora en aquell moment, que va ser principis de febrer d'aquest any. Un dels temes més importants de l'Ajuntament és justament això, perquè es dispara i no teníem a ningú perquè ens ajudés a desbloquejar aquesta situació.
0: En aquest cas, el govern local i els serveis econòmics municipals admeten que hi pot haver empreses afectades que puguin reclamar interessos de demora, però consideren que, més enllà d'això, no hi ha cap altra conseqüència que afecti els proveïdors o els concursos o licitacions públiques. En una lectura política de tota aquesta situació vinculada a Hisenda, la regidora Alexandra Corbillo considera que el regidor de la CUP, Dani Pérez, com a portaveu de l'oposició, ha estat desinformant amb les declaracions posteriors a la Junta de Portaveus que es va celebrar aquest dimecres.
4: Després de 40 minuts, una hora, t'han donat les explicacions tant la regidora com a nivell tècnic, que continués tenint el mateix relat, això m'emporta a pensar que realment ell no vol conèixer la realitat de Cubelles, no vol un altre relat que no sigui diferent als seus objectius, llavors objectius de desinformar la ciutadania, per tant objectius totalment electoralistes, totalment personals i polítics. Llavors un altre cop és com quina manera es fa política d'aquests partits, no? De l'oposició, i dic en plural perquè ell diu que és el representant de l'oposició.
0: D'altra banda, el govern local també ha afegit que un cop es faci efectiu el pressupost 2026, que s'ha d'aprovar definitivament en un ple extraordinari el pròxim dimecres 17 de juny, a partir d'aleshores el consistori tindrà més recursos per poder resoldre també alguns dels pagaments a proveïdors que s'han endarrerit aquests últims mesos.
6: L'Ajuntament de Cubelles apropa les votacions dels pressupostos participatius. Ho ha fet a través d'un punt de suport al mercat setmanal de divendres. Ha instal·lat, com dèiem, aquest divendres al matí aquest punt de votació al mercat per tal de facilitar la participació ciutadana en els pressupostos participatius. Durant la jornada, personal tècnic municipal ha ofert suport als veïns i veïnes interessats a votar, ajudant-los a complementar el procés a través de diverses tauletes electròniques habilitades per l'ocasió. Les votacions d'aquests pressupostos participatius es van obrir dilluns després de la revisió tècnica de les propostes presentades i en aquesta fase final la ciutadania pot escollir entre un total de 12 projectes que opten a ser executats amb la partida econòmica destacada en aquest procés de participació ciutadana. L'alcaldessa Rosa Fonoll ha animat a la població a participar en el procés obert fins al 21 de juny.
7: Avui tenim una paradeta aquí al mercat, a l'entrada, dels vehicles, i bueno, us animem a participar perquè ja tens fins al 12 de juny. Aquí tenim una parada amb tres tauletes amb totes les 12 propostes que hi ha amb opció de votar, i bueno, la participació ha sigut bastant alta, però bueno, volem que encara ho sigui més. Avui és un bon dia doncs, perquè, si no en sabeu, doncs aquí hi ha una noia que ens ensenya a votar i com fer-ho, i és un moment, eh? Avui tenim l'oportunitat de doncs, poder triar el que ens agradaria pel nostre poble, que ara no tenim.
6: Per la seva banda, el regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, ha explicat el funcionament d'aquests pressupostos participatius i el calendari previst, un cop finalitzi el període de votació. En aquest sentit, també ha assenyalat que després del 21 de juny es portarà a terme el recompte dels vots i es donaran a conèixer les propostes guanyadores que seran incorporades a la planificació municipal per la seva futura execució. El regidor també ha remarcat que aquest procés permet que siguin els mateixos ciutadans i ciutadanes els qui decideixin quines actuacions consideren més necessàries per Cubelles, reforçant així la participació directa de la població en la gestió de recursos públics. D'aquesta manera s'adreçava a la població.
8: Que es podrà votar a través de la plataforma 311, que et vincularà amb la web de l'Ajuntament, i és molt important dir que només amb el DNI i la data de naixement podràs accedir a la votació. Recordar que es poden votar fins a 3 propostes màxim, però pots votar una només, 2 o 3, vale? Però màxim 3 i mínim una. I res, estarà obert fins al dia 21 de juny, així que animo a tothom a que pugui participar i decidir on van les inversions de l'Ajuntament en aquests pressupostos participatius. Recordar que són propostes de fins a 75.000 euros les que han passat i que siguin pues, vinculades a la vila o titularitat municipal, sobretot, vale? I que l'Ajuntament tingui pues, la competència. No? Hem tingut diverses propostes de via pública, de millora de parcs, també esportives, també culturals. Bueno, hem tingut una mica de tot i crec que val molt la pena que la gent voti i que decideixi on s'inverteixen aquests 300.000 euros que enguany tenim pels pressupostos participatius.
6: Poden participar en la votació dels pressupostos participatius fins al 21 de juny totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles. Cada ciutadà o ciutadana només pot votar una vegada i seleccionar un màxim de 3 propostes.
0: La parròquia de Santa Maria organitza un any més la processó de Sant Antoni de Pàdua, el patró dels constructors. Aquest dissabte a la tarda, a més, l'acte catòlic permetrà visitar l'interior de l'ermita de Sant Antoni. Concretament, aquest dissabte, 13 de juny, la parròquia de Santa Maria ha anunciat que, com cada any, celebren una missa i una processó dedicada a Sant Antoni de Pàdua, el patró dels constructors. L'acte aquest any arrencarà a les 6 de la tarda amb la missa a l'església i després se sortirà en processó cap a l'ermita del Sant, situada al carrer de Sant Antoni, i allà es farà la benedicció dels panets tradicional. A banda dels actes religiosos, la cita també és una oportunitat per veure l'interior de l'ermita de Sant Antoni, que habitualment està tancada.
6: La programació d'aquest divendres a la Biblioteca Municipal de Cubelles combina poesia, literatura en anglès, escriptura creativa i dues exposicions d'art obertes a tota la ciutadania. Serà a través doncs, dels diferents clubs de lectura que la jornada d'avui estarà marcada per la literatura. D'una banda, una sessió que ha començat aquest matí a les 11 i fins a les 12 amb el Club de Poesia, Poesia Manual d'Ús, i que en aquesta ocasió s'ha centrat en l'obra Presència i record de Rosa Leveroni. La jornada d'aquest divendres a la tarda seguirà a partir de les 6 amb un altre club de lectura en anglès. En aquesta ocasió, a través de la sessió dedicada a Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, una trobada que tindrà lloc aquesta tarda de divendres a partir de les 6 i que estarà conduïda per Jean-Francesc Silvente. Durant la conversa mantinguda a la secció Biblioagenda dins el programa Cubelles Tot un Món, la directora de la Biblioteca Municipal, Núria del Campo, ha explicat que la programació dels clubs de lectura s'aturen aquest mes de juny i que tornaran a reprendre's a l'octubre. Escoltem a Núria del Campo.
9: Doncs que els clubs de lectura finalitzen al juny. Tenim les últimes sessions dels clubs, dels 14 clubs que oferim, no? Hem comentat aquest del Cubelletres perquè tenim autors convidats, però la resta també es faran. I reprendrem els clubs de lectura, com sempre, a l'octubre, després del període d'estiu. Alguna conferència, alguna xerradeta farem també, algun taller.
6: Pel que fa a les exposicions, la biblioteca acull des del 8 i fins al 13 de juny la mostra Am Art, integrada per treballs creats pels infants i adolescents que participen al taller d'art. L'exposició celebra la seva creativitat, el seu coratge i la seva manera especial de dir que són sense necessitat de paraules. I d'altra banda, també des d'aquest dimarts 9 de juny i fins al 30 es podrà visitar l'exposició Montblau Fort, amb pintures d'Anna Maria Fort, una mostra que convida el visitant a endinsar-se en l'univers ple de cercles, colors, camins, portes i estructures. Ens ho explica Núria del Campo.
10: I acollirem l'exposició que es titula Am Art. Són els treballs creats per infants i adolescents que participen en aquest espai creatiu del nostre municipi, el taller que porta l'Arantxa i que molta gent ja coneix.
11: L'Arantxa Manrique, sí.
10: Correcte. Doncs ja ho vam fer l'any passat i acollim l'obra de l'alumnat per exposar-ho i que les famílies ho puguin veure en un espai municipal. Val? I quan acaba l'exposició de Mart, tindrem des del 9 de juny fins al 30 una exposició també d'una persona de Cubelles, que és l'Anna Maria Montfort. Ella forma part del col·lectiu Crea Cubelles, i la titulada Mont Blau Fort. Aquí l'Anna Maria, ella treballa bastant a l'art abstracte, té molt de color, ja va fer una exposició temps enrere, i aquí ella ens parlarà d'espais, de somnis, de realitats imaginàries o realitats paral·leles. Convidem a tothom que passi per la biblioteca.
6: I també aquest divendres, a partir de les 6 de la tarda, la biblioteca rebrà la visita de l'escriptora Alexandra Di Stefano, finalista del Premi Planeta. L'autora compartirà la seva experiència literària amb els assistents en una trobada oberta als lectors i amants de l'escriptura. La jornada es completarà amb un microtaller d'escriptura automàtica dinamitzat per Virgínia Ferrer, una proposta participativa que convidarà els assistents a explorar la creativitat a través de l'escriptura espontània. L'activitat compta amb la col·laboració de Libertània i l'entrada és lliure fins a completar l'aforament disponible.
0: El socorrisme es desplegarà a les platges de Cubelles més enllà del 15 de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut que el procés de licitació encara no està del tot resolt i que, per tant, l'entrada en funcionament del servei serà uns dies més tard del que tenien previst. Així ho ha explicat en una entrevista al Canal Blau.
12: Ha sigut un any una mica complex perquè se'ns han acabat moltes licitacions i un ha d'actualitzar els preus, ha de posar-se al dia, ha de redactar els nous plecs i posar-ho tot a puesto. I això doncs, té la seva feina, han passat molts anys, l'última licitació feia 6 anys, pel mig han pujat els convenis i tot això s'ha doncs, hagut d'actualitzar. I a part doncs, existeixen els períodes naturals d'al·legacions, etc., que també poden anar retrasant això. Malauradament, jo ho tenia tot preparat per començar el dia 15 i malauradament doncs, haurem d'esperar uns dies més. Estem valorant a veure si podem fer un petit reforç, mentrestant no s'activa el servei de socorrisme, però si tot va bé, em sembla que ja ho tenim tot lligat.
0: Segons la documentació publicada per l'Ajuntament, el perfil del contractant, l'empresa guanyadora de les dues que han concursat seria Sealand On Offshore Services, que és una empresa amb seu a Tarragona i que hauria fet una oferta d'uns 270.000 euros per al servei per aquest 2026. El contracte, però, també té la possibilitat que es puguin fer fins a 3 pròrrogues més pels pròxims estius. Ara per ara, però, aquest procés de licitació encara no està del tot resolt, per la qual cosa, fins que no s'acabi de resoldre el procediment administratiu, no es podrà desplegar el servei de socorrisme a les platges de Cubelles. L'Ajuntament de Cubelles tornarà a oferir aquest estiu, gràcies al conveni amb el Consell Comarcal del Garraf, un servei gratuït de Cangur, l'espai Concilia, que vol ajudar a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal durant el període de vacances escolars. Aquest servei estarà disponible del 22 de juny al 31 de juliol, en horari de 3 de la tarda a 6 de la tarda, a partir de l'hora en què s'acaben els casals. va adreçat a famílies que tinguin infants d'entre 3 i 14 anys i l'espai Concili d'Estiu es durà a terme a les escoles Maricel i Vora del Mar, a més de la sala sociocultural en funció dels dies de la setmana. La sala sociocultural es farà els dilluns, dimarts, dijous i divendres, a l'escola Maricel els dimarts, dimecres i dijous i a l'escola Vora del Mar s'oferirà els dilluns, dimecres i divendres. Pel que fa als dissabtes, durant els mesos d'estiu no hi haurà servei de l'espai Concilia i el darrer dissabte amb aquest servei serà el 20 de juny. Per poder demanar el servei de l'Espai Concilia, cal fer un registre prèviament al web del Consell Comarcal del Garraf i un cop registrats es pot sol·licitar el servei via correu electrònic o al telèfon comarcal de l'Espai Concilia. Es pot demanar per totes les hores o només per una estona, depenent doncs, de les necessitats de cada família.
11: Torna la festa de la bicicleta a Cubelles amb la 36a edició. Enguany, el gran protagonista sobre rodes serà el pas del Tour de França per al municipi el proper 5 de juliol. Com a avançada d'aquesta històrica cita, la regidoria d'Esports ha programat la 36a festa de la bicicleta per al dissabte 27 de juny, una setmana abans de l'arribada de la ronda francesa. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que la intenció inicial era moure la data de la festa per evitar les hores de més calor, però finalment s'ha optat per fer-la coincidir com a prèvia del Tour. A més, gràcies a aquesta col·laboració, els participants rebran marxandatge oficial del Tour. Com és tradició, també es lliuraran premis a la bicicleta més antiga, al participant més gran, la disfressa més elaborada, entre altres categories originals. Les inscripcions per participar-hi s'obriran el proper 15 de juny. Així ho explicava el mateix regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques.
13: Bueno, la festa de bicicleta doncs, serà amb el mateix format, com hem tingut rere any. És un format on la gent pot vindre doncs, disfressada amb aquests otorgaments de premis doncs, per diferents conceptes, ja ser el grup més gran, la disfressa més original, però també doncs, donant suport a aquest Tour de França doncs, tindrem també merchandising per aquests participants que ens ofereix el Tour de França i doncs, serà aquest, com t'he comentat, aquesta prèvia doncs, a aquest esdeveniment que ens porta per aquí Cubelles. No, és un circuit, és un circuit. Hem d'acabar de veure amb la policia i de com fer-ho, si el tema de calor ens apreta més o menys per medir distàncies. L'any passat, per exemple, pel tema de calor ho vam tindre que escurçar una miqueta. Doncs arribada el moment, doncs, depenent una mica la situació del temps, si fa més o menys calor, doncs acabarem de fer aquest circuit més o menys curt.
11: El preu enguany de la inscripció serà 2 euros, una recaptació que es destinarà íntegrament a una causa social que es donarà a conèixer properament. L'organització, a més, recomana apuntar-se amb antelació per poder fer millor una previsió del material que es repetirà. La jornada mantindrà el seu format habitual i festiu. Es té previst que l'ambientació comenci a partir de les 6 de la tarda al mateix poliesportiu municipal, on es farà la sortida cap al volt de les 7 de la tarda. Al final, un cop enllestit el recorregut, hi haurà l'entrega de premis a les disfresses més original, el sorteig de bicicletes i el repartiment de regals. Pel que fa al recorregut de la pedalada popular, l'organització adaptarà la distància segons la temperatura del dia per garantir la seguretat de tots els participants, tal com ja es va fer en l'edició de l'any passat. Però el recorregut no canviarà massa i passarà bàsicament per la façana marítima, tant per al passeig antic com també per la zona de les Salines, per completar doncs, una bona pedalada, que no es tracta d'una competició, sinó d'una festa, i enguany una festa per donar la benvinguda al pas al Tour de França. El sènior femení del Club Patí Cubelles buscarà aquest diumenge l'ascens a la Nacional Catalana en una exigent fase final. Les cubellenques s'enfrontaran al Sant Celoni en una semifinal que podria obrir les portes d'una final per l'ascens prevista per a la mateixa tarda del diumenge. D'aquesta manera, l'equip femení del Club Patí Cubelles afronta aquest diumenge 14 de juny una de les cites més importants de la seva història recent amb la disputa del play-off d'ascens a la Nacional.

0: a 6:45 de la tarda. L'equip arriba a aquesta fase després d'una temporada molt competitiva en què ha estat lluitant fins a les darreres jornades per les primeres posicions del grup. Malgrat que en els últims partits es van escapar per petits detalls, les bones sensacions mostrades davant de rivals directes reforcen la confiança del vestidor de cara a aquest repte. Així ho explicava la mateixa capitana del Club Patí Cubelles, Judit Esteve.
1: Bueno, aquest playoff ens trobem que és un cap de setmana que juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, per... i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del playoff. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més o destacar tot l'equip. Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
0: Des del club es considera que la classificació per aquest play-off ja representa un èxit per a un projecte que enguany ha incorporat un nou model de joc i ha hagut d'adaptar-se a diversos canvis esportius. Amb els objectius inicials assolits, la fase final es viu com un premi, però també com una oportunitat única per continuar fent història. L'ascens a Nacional Catalana suposaria una fita sense precedents per al club, que mai no ha comptat amb un equip femení en aquesta categoria. Per aconseguir-ho, però, caldrà superar dues eliminatòries en una mateixa jornada i ser l'únic equip vencedor d'aquest play-off, en què només hi ha una plaça en joc. La temporada arriba així al seu moment més decisiu, amb la il·lusió intacta i després de mesos de treball. El sènior femení buscarà aquest diumenge culminar un curs brillant amb el premi més gran, l'ascens a la Nacional Catalana.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes al Cubelles Back in Time de Ràdio Cubelles. Estem al 107.5 de la FM i farem un recorregut pels temazos de dècades passades que escoltarem tot seguit. Salutacions de qui us parla, Joli García. Encantada de compartir amb vosaltres una estoneta de bona música. Avui ens acompanyaran artistes com Sopa de Cabra, Mago de Oz, Hathaway... Però abans, qui començarà la llista d'avui? Un artista, actor i dels grans. Will Smith, que va protagonitzar una de les pel·lis més exitoses i divertides de finals dels 90, Men in Black.

0: Després es van fer com tres pel·lícules més i tot un èxit, aquesta saga.
1: Sorry.
0: I seguim amb més música per recordar melodies que valen molt la pena recuperar i si no que li diguin a David Guetta.

Doncs sí, David Guetta ens té acostumats a versionar temazos antics. I escolta, és un crac, eh? No ho fa gens malament. Una de les seves últimes cançons és una versió d'aquest What is Love de Hathaway. I ens encanta, la veritat. I ja que estem amb aquest rotllo eurodance, què us sembla recordar aquest temazo All Around the World?

I seguim amb més música. Aquí al Cubelles Back in Time. Ara canviem totalment d'estil i venim al panorama nacional per escoltar un grup que es va fundar el 1988 i que és una de les bandes més conegudes i importants del heavy metal. Amb les seves melodies harmonioses i amb una potència brutal i lletres significatives, escoltem Mago de Oz.

Qui no ha saltat com bojos amb la fiesta pagana? Temazo que recuperem aquí a Ràdio Cubelles. El Cubelles Back in Time. Tot un clàssic que ens encanta, i de clàssic a un altre clàssic, gairebé un himne de la música catalana. 30 anys fa ja d'aquesta preciosa cançó del grup Sopa de Cabra.

Si et quedes amb mi de Sopa de Cabra i si et quedes amb mi podràs continuar escoltant bona música al 107.5 de la FM. En aquest cas recuperem una cançó que amb la que tancarem el programa d'avui, una de les veus més característiques de la Dolores O'Riordan amb el grup Cranberries. Jo us m'acomiado fins la propera, espero que us hagi agradat la selecció d'avui. Rebeu una forta abraçada d'una servidora, Joli García, que estigueu molt feliços i no oblideu posar música a la vostra vida.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts a la màquina del temps. I és que comencem una nova edició d'aquesta bogeria de màquina del temps. I ho fem amb cròniques, programa especial, cròniques musical. I ho fem així de bé amb el Bryan Adams, això és la màquina del temps. Have you ever really loved a woman? Genial, el Bryan Adams, sense punts de l'FM Ràdio Cubelles. Avui, cròniques musicals.

I d'un tema ens anirem a un altre, grup també que ens agrada especialment aquí a Ràdio Cubelles, del 107.5 de l'FM. I després del Bryan Adams ens anem cap als Texas A1, You Want.

Cròniques musicals avui. Programa especialíssim, i és que cada setmana ho és. Que gran el Barry White. Això és la màquina del temps.

la veu genial del Barry White, aquí sonant al 107.9 FM Radio Cubelles. I és que volem que siguis Hyde, Hyde, sempre endavant, sempre cap a dalt, Lighthouse Family, Hyde.

avui disfrutant d'aquest programa especialíssim. Personalment, un dels temes que més m'agraden, Like a Family. Però no es queden enrere els Billys amb aquell genial tema que segur que serà la teva banda sonora original de la teva vida, Too Much Heaven.

d'una crònica musical saltem una altra. Carita de Beth Goes On, un altre dels grans temes que avui amb aquest programa especialíssim han d'estar sense cap mena de dubte.

0: Grans temes aquí, sense cap mena de dubtes. Em presento, sóc el Franz Recio, abans Enigma 03. Perquè també la música doncs és misteri. Marvin Gaye, What's Going On.
1: Hey, what's up, man? Brother, what's up?
2: This is a big party, man.

I és que aquí a la teva ràdio cap tema és inusual. Perquè ens agrada la diferència, però ens agrades tu. Un programa totalment diferent, la música que no trobaràs a cap altre lloc.

I és que aquest tema el podria escoltar una i altra vegada. Again, again. Genial, el Tom Jones, aquest tema que ens porta moltíssims records, inclús de sèries televisives. Again and again, Noah.

Cançó darrere cançó, música, to, suau. Ràpid, intel·ligent. Tots els estils aquí a Ràdio Cubelles. Aquest programa només per tu, per somiar, per recordar la màquina del temps. I ens anirem amb el Cat Stevens, Lisa.

Genials, els Wet, Wet, Wet. Però que millor per recordar que la Donna Summer amb aquell gran tema, genial tema de She Works Hard.

i d'una veu que ens agrada com la Donna Summer. Ens anem a una altra que també ens agrada moltíssim, la Shania Twain.

de Cardigan, si us en recordeu d'aquella imatge més sinistra dels The Cure, per suposat, com oblidar aquest gran grup. The Cure, Close to Me.

0: I és que anem arribant al final d'aquest programa. La setmana que ve, molt més. Però ens acomiadarem d'una bona manera i ens acomiadarem amb els Jaysbaum, amb aquest programa especialíssim, Cròniques Musicals. Ens acomiadem, com dic, James Brown i el seu Sex Machine.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
2: Go ahead.
1: I want to get into it, man, you know.
2: Go ahead.
1: Like a sex machine, man.
2: Yeah.
1: Moving, doing it, you know.
2: Yeah.
1: Can I count it off?
2: Go ahead.

I és que no hi ha temps per més. Això ha sigut la teva màquina del temps i les cròniques musicals.

0: Bon dia, senyores i senyors, us parla Josep Lluís Villanueva. Comencem nova edició de Le Weekend, el programa de cultura d'aquesta casa, Ràdio Cubelles. Com sempre, amb nosaltres, la inestimable Mònica Montaner.
1: Què Hola.
0: Tal, Mònica, com estàs?
1: Molt bé.
0: Perfecte. I a l'altre costat del telèfon, perquè avui és el seu dia, hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
1: Sí, sí, aprovechar lo que pasa de largo.
0: Això mateix. La Misha a mi em dona la sensació que no deixa passar de llarg absolutament res, perquè és una dona superactiva i no sap dir que no quan li diuen per fer una cosa. Misha, amiga, bon dia. Sí o
2: bon
0: sí,
2: dia,
0: sí
2: bon
0: o
2: dia.
0: Sí.
2: A vosaltres no, per vosaltres no tinc mai un no, això està clar.
0: I em sembla a mi, no sé, hi ha gent que quan està carregadíssima, que té ja l'esquena que no li caben més coses, és capaç de dir que no, i hi ha gent que no ho és de capaç,
1: jo no sóc capaç tampoc.
0: No, jo ara sí.
1: Jo no.
0: Jo ara sí.
1: No sóc capaç. No sé dir no.
0: I la Misha em sembla que... Doncs, jo penso que s'ha d'aprendre a dir no.
2: Estic aprenent a dir que no, però és veritat que costa. Perquè...
1: Costa, eh? Costa
2: sí,
1: molt.
2: Sí, sí, sí. Hi ha tants projectes xulos, hi ha tantes coses fascinants, hi ha tants llibres per llegir. Ah, i en fi. Doncs
0: pues de vegades per poder llegir llibres has de dir que no a altres coses. Vull dir, és que...
2: Jo... O a vegades dir que no al llibre és acceptar que no podràs llegir-los tots.
0: Ja,
2: sí, sí.
0: Bueno, suposo que el tema està en tenir molt clares quines són les prioritats i a partir d'aquí decidir, no? Però bueno, escolta, Misha, mira, abans de començar d'entrar en matèria, hem de dir que la Misha és la nostra booktuber, nostra i de molta més gent, perquè els seguidors que té són infinits. També és la persona que coordina dos clubs de lectura a la Biblioteca de Cubelles, els de Vora Llibres, que tenen cita justament avui, divendres, i el Top Secret, que són els més petitons, i que aquests no tenen cita avui divendres. Bé, hi ha una cosa a l'entrada d'agenda de la Biblio, Misha, que m'agradaria aclarir. Diu, trobada mensual tercer divendres de cada mes. Avui no és el tercer divendres.
2: És cert. Aviam, tècnicament normalment és el tercer divendres, però depèn del mes. A vegades el segon, a vegades és el tercer.
0: Vale. Bueno, doncs digue-li a la Núria de la Biblio que t'ho canviï, que posi un divendres de cada mes. I d'aquesta manera no hi ha confusió possible. Però bueno, vale, doncs aclarit aquest punt, diguem-ne que, de vegades és el tercer, de vegades no. Ens veiem demà o no?
2: Bona pregunta. És que mira, justament demà serà la cloenda del Club Top Secret, que com bé has explicat, és el club de lectura infantil de la biblioteca.
0: Correcte. Però llavors, el de Vora Llibres no és el títol Ens veiem demà?
2: Ah!
0: Vale, t'he pescat. No t'has enterat de per on anava el rotllo, eh? Vale. Correcte. És aquest d'autoria diversa.
2: M'encanta. Efectivament, aviam, anem a resoldre el malentès. Efectivament, el llibre que comentarem al Club de Vora Llibres es diu Ens veiem demà. Però si em dona la casualitat que demà dissabte tenim la cloenda també del Club Top Secret, que no ho has dit, no has dit que era demà dissabte, he pensat, vol que ho expliqui, que a més tenim preparada una activitat Top Secret superespecial que encara no us puc desvetllar, però que ben aviat descobrireu.
0: O sigui, que és a dir, que aquesta nit dormiràs a la biblioteca, no?
2: Pràcticament, només em falta això, sí, posar una mica de campanya i quedar-me passar la nit.
0: Bueno, allà els jardins aquests que hi ha al costat està bé, allà podries estar de conya, però bueno, no sé si et deixarien, ojo, però bueno. Molt rebé, molt rebé. És a dir, que avui divendres tens els de Vora Llibres i demà tens els Top Secrets, vaja, dos dies seguits en aquesta ocasió, Hola, hola.
2: Efectivament.
0: Correcte. El de Vora Llibres, Ens veiem demà. Un llibre que dius que és d'autoria diversa, no? Allò descrit a 4, 6, 8 mans.
2: Ah, exacte, sí. Hi ha diferents autores que han participat, des de Laia Soler, el Rubén Montanyà, l'Arturo Padilla, en fi, una pila d'autors i autores de quilòmetre zero que cadascú va escriure un relat breu ambientat a Catalunya, però en un escenari futurista, no? I que planteja diferents qüestions, reflexions i dilemes morals, que són molt interessants. Així que, de veritat, tinc ganes de saber aviam què en pensen els de Vora Llibres, però jo crec que és una lectura idònia per joves, tant que siguin molt lectors com no, perquè són relats molt curtets, que tenen molta intriga i que et deixen pensant durant molta estona.
0: Molt bé, perfecte. I hi acomiadeu també de vora llibres per aquesta temporada o no?
2: Efectivament, sí. Aquesta
0: setmana de comiats. Sí.
2: Exacte, ja fins al curs vinent.
0: Correcte. I dona una bona notícia als teus amiguets i amiguetes, que continuareu la temporada vinent. O no?
2: Jo ho desitjo. Home, aquesta és la idea. Jo ho desitjo de tot cor. El meu sí el teniu.
0: Vale.
2: Jo estaré encantada de continuar.
0: Perfecte. Doncs, Misha, si et sembla, entrem en matèria amb aquests tres llibres que ens recomanes cada mes. Comença quan vulguis.
2: Doncs mireu, començo pels més petits. Avui he portat un llibre per cada franja d'edat i començo pels més petits amb un àlbum il·lustrat de Picarona, de l'editorial Picarona, que es diu Totes les famílies del meu poble, de Ofelí Celier i Tomàs Piet, amb il·lustracions d'Ariane Caldín. I us el recomano, m'ha semblat un llibre ideal, perquè aquest mes es celebra el Dia Internacional de l'Orgull LGBTIQ+.
0: Sí, és veritat.
2: I a més, en aquest llibre hi ha representació a cabassos. És un llibre d'un poble on hi ha 9 cases, però cada una conté tot un univers. A cada casa hi ha famílies molt diverses, i aquest conte tan bonic, amb aquestes il·lustracions precioses i acolorides, ens demostra, no?, que hi ha moltes menes de famílies i totes poden conviure i són igual de vàlides, precioses i meravelloses. Així que un llibre molt bonic per... no? És tot un cant a la diversitat, a la tolerància, i que crec que és perfecte per llegir i recomanar aquest mes.
0: Aquest per quina franja d'edat seria?
2: Aviam, tenint en compte que és un àlbum il·lustrat amb poquet text i unes il·lustracions de veritat que a mi m'encanten, així d'aquarel·les, que són precioses, jo crec que és ideal a partir de 4, 5 anys, fins i tot 5-6, si volen començar a llegir-ho ells solets, però és un d'aquests contes ideals per llegir en família, no?, i parlar sobre com és la nostra família, com és la família de les altres persones que coneixem, no?, i obrir un debat molt necessari i molt bonic.
0: Esperem que el papa no estigui escoltant el programa.
2: No, jo al contrari, jo desitjo que estigui escoltant el programa i que prengui nota que llegeixi aquest llibre i el deixi portar per aquest missatge tan preciós.
0: Si acaba llegint el llibre sí que està bé que l'escolti, però, bueno, ja m'entens per on anava jo. A lo millor no li agrada el que acabes de dir. Vale. Següent llibre.
2: Mira, el segon llibre que us recomano, ja per la franja juvenil, però de veritat que és un llibre que poden llegir totes les edats, adults també, és Regresión. El subtítol és Un poemari escrito desde la idea emocional, de Lluna Iglesias. És la primera obra d'aquesta autora, és un poemari, i és una història, és un poemari molt punyent, i que està precisament basat en les experiències de l'autora i aborda la salut mental amb molta honestedat, d'una forma molt dura, però alhora també esperançadora. I crec que és una òpera prima molt potent, i crec que també obre debat sobre un tema molt important com és la salut mental. I crec que, de veritat, joves a partir de 14, 15 anys, adults, tothom que pugui sentir-se identificat amb les experiències que narra la Lluna, o que tingui familiars també que estiguin batallant amb aquestes malalties mentals, crec que és un llibre de veritat molt necessari i que us recomano moltíssim.
0: De moment has tocat dos temes força paliaguts i interessantíssims, vull dir que el tercer grup, digues, sí.
2: I el tercer, doncs també, déu-n'hi-do, perquè us recomano Les Galápagos, de Kurt Vonnegut, amb traducció de Martí Sales, que publica Males Herbes, i és un llibre que hem llegit recentment a un altre dels clubs de lectura que dinamitzo, en aquest cas per adults, i és una obra molt estranya. Mira, vam tenir la sessió del club fa poc i tots vam estar d'acord que és un d'aquests llibres que no saps si t'agrada o no t'agrada, però que t'explota el cap una mica quan el llegeixes, i que conté una pila de temes super actuals, atemporals, i que costa adonar-te que aquest llibre va ser escrit el 1985, però que és molt actual. Mireu, perquè us en feu una idea, és una història que comença quan una sèrie de persones es preparen per pujar a un creuer naturalista que els ha de dur a fer un petit viatge per les Illes Galápagos. Però és una casualitat que s'acosta la fi de la humanitat tal com la coneixem. I sense saber-ho, aquestes persones es convertiran en el futur de la humanitat. Tota aquesta història ens la narra des d'un milió d'anys en el futur un personatge molt sorprenent i està ple de crítica social contra, doncs, la hipocresia de la humanitat, la naturalesa humana, com són, no?, les societats, les parts més fosques i també, doncs, això, no?, més desagradables de la societat. I, en general, ens demostra que, si bé l'ésser humà és capaç de fer coses meravelloses, també som capaços d'autodestruir-nos a nosaltres mateixos. Així que, si voleu un llibre que, com he dit, molt estrany, molt poc curiós de llegir, però alhora molt irònic, molt profund i molt atemporal, de veritat, Les Galápagos és per a vosaltres. Jo dic que no és un llibre per tothom, però, ostres, és un d'aquests llibres també que et deixa pensant i pensant i repensant. Així que, a més, em sembla una obra mestra en quant a estil narratiu, perquè és molt curiós, i, en fi, jo ha sigut la primera vegada que llegia en Kurt Vonnegut, però ja m'han dit que és un autor que escrivia llibres molt punyents i que no deixaven indiferent.
0: Jo crec que tinc bastanta cosa d'aquest home. M'ho he de mirar, ara que ho dius, amb e-book. És possible.
2: Ah!
0: E-book.
2: Doncs ja et dic, aquest de Les Galápagos, ostres. Clar, ja, perquè vosaltres, on no us imagineu que estarem d'aquí a un milió d'anys?
0: No hi serem. Oh, vaja, ni un milió, no sé. ni 100, el pas que portem, vull
1: no,
0: dir.
1: Tu i jo no hi serem.
0: No, tu i jo no, en 100, però ningú.
1: Ni la Renata.
0: Ningú.
1: Bueno, no sabíem que hi era un secret, no?
0: No, secret ho fes, bueno, cap problema.
1: Ni la Renata tampoc hi serà.
0: No fa falta que... No fa falta que t'apropis tant el micro, que et deixa sordo.
1: Ah, perdó.
0: Vale, gràcies. Bé. Doncs, Misha, penso que fins aquí hem arribat per avui, no? I per aquesta temporada, a part.
2: Sí, si em permets, faig un repàs dels títols.
0: Fes, sí,
2: nota.
0: Correctíssim, sí.
2: Doncs mireu, per públic infantil he recomanat Totes les famílies del meu poble, que publica l'editorial Picarona, de Felice Liet Tomàs Piet.
0: M'encanta el nom de l'editorial. Que m'encanta el nom de l'editorial, Picarona.
2: Picarona, exacte, es diu Picarona. I després és el segell juvenil, el segell infantil de l'editorial Obelisco, d'acord? Després, per públic jove i també adult, per què no, us he recomanat Regressión, de Lluna Iglesias, que publica Bresca. I per públic adult us he recomanat Les Galápagos, de Kurt Vonnegut, que publica Males Herbes.
0: Correcte. I es podrà trobar aquest llibre? Perquè si dius que és del 85...
2: El llibre originalment va ser escrit en anglès el 85, però aquesta edició és del 2022.
0: Ah, vale.
2: L'hem trobat, era un club de lectura d'una llibreria i l'hem trobat, estava perfectament disponible.
0: Sí, sí.
2: Així que també, això també us ho vull dir, normalment sempre recomano novetats, però també crec que és important posar en valor el llibre de fons. Jo sempre ho dic, que un llibre sempre és novetat fins que no l'has llegit. Per tant,
0: no, i tant.
2: Dos novetats i una que no ho estan.
0: Perfecte, doncs, Misha, faràs vacances o no? Perquè tu ets un cul inquiet.
2: Efectivament, tinc molts projectes entre mans en els quals hauré de seguir treballant durant l'estiu, però jo el que espero és poder descansar, poder llegir uns quants dels llibres que tinc pendents i poder desconnectar. Jo amb això ja seré feliç.
0: Molt rebé.
2: I vosaltres?
0: Bueno, nosaltres, de fet, pleguem la setmana vinent del programa i senzillament no farem el programa. La resta de la vida seguirà igual com cantava el Julio Iglesias, no? Vull dir que...
1: Si a l'any 85 li sembla la prehistòria, el Julio Iglesias li deu semblar ja, vamos.
0: No, el Julio Iglesias ja d'hauria passarà a l'estatus de dinosaure, directament. Misha, amiga, ens retrobem la temporada vinent, si no dius el contrari.
2: Oh, sí? I tant, per mi serà un plaer també. Desitjo que passeu molt bon estiu i que gaudiu també de lectures fantàstiques aquestes vacances.
1: Igualment bonica.
0: Igualment, un petonàs molt fort.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Adéu.
1: Quan ha dit 1985.
3: L'Eguiquem, Ràdio Cubelles.
0: Mònica, que es lamentava. Sí, el temps passa volant, Mònica, volant.
1: No, no,
0: volant.
1: No, que m'ha semblat que deia com si fos la prehistòria.
0: El 85, home, a veure, 15 i 26 són 40 anys, eh? Com sí, qui sí. No vol la cosa.
1: Sí, sí.
0: O sigui que el 85 ja és una mica prehistòria.
1: Home, no sé.
0: Mira, 5 anys més i serà antiguitat, com a poc, vull dir que... Vinga, va,
1: anem,
0: no sé si la nostra convidada d'avui, cuyo nombre ja has revelat fa un moment.
1: Sí, sí, bueno, m'has dit que era Voces, pues sí, a Voces sí. Lo digo yo.
0: Renata, tens pressa o no. Disposem de tu durant
3: sí,
0: el programa?
3: Sí, podem disposar
0: o
3: durant una estona, sí? Sí.
0: Vale, doncs pues escolta, anem a pams, anem seguint el guió que teníem previst. I la patem amb tu d'aquí un momentet.
3: Molt bé.
0: Mònica, entrem, si et sembla, ja de ple i de quatre potes amb les activitats que organitza la Biblioteca de Cubelles avui i els propers dies. Avui tenim a la Rigol a les 11 del matí, és a dir, que tot just quan acabi el programa, corrents cap a la biblioteca per veure poesia manual d'ús. De què va aquesta vegada?
1: Presència i record, de Rosa Leveroni. Conducció Carme Rigol, grup de lectura de poesia, tertúlia a partir de les lectures del llibre de poemes. Sessions obertes amb aforament limitat.
0: Perfecte. Aquesta tarda a les 6, avui ens visita... Qui ens visita?
1: Alexandra Di Stefano, escriptora finalista del Premi Planeta. Es farà un microtaller d'escriptura automàtica dinamitzat per Virgínia Ferrer amb col·laboració de Libertània. Entrada lliure amb aforament limitat.
0: Perfecte, i ja passem al dilluns pel que fa a actes fets a la Biblio. Autors convidats i concert. Què és
1: sí,
0: això?
1: Amb Neus Arqués i Jordi Meia. Trobada moderada per Helena Cejas en el marc del Club de Lectura de novel·la Cubelletres. Conversa i música en directe amb els autors de la novel·la Veu de Foc. Entrada lliure, aforament limitat, tampoc diu massa cosa, vull dir, no és el que diu. No.
0: I això és, el, no, és que en general no es diu, no posa massa.
1: Però bueno, que hi haurà concert, que està xulo.
0: Bueno, concert, jo entenc que serà un senyor tocant la guitarra. Bueno. El Jordi Meia tocant la guitarra i la Neus Arqués recitant o llegint.
1: Poesia, no?
0: Sí, clar. Sí, sí. Això és el dilluns, dia 15, dèiem, 18:15 sí, a 19:30, d'acord?
3: Vale? He apuntat una altra hora, ara m'ho canvio.
0: Sí, sí. I tenim el noir, de cada mes,
1: sí.
0: amb el Xavi.
1: Corrupció policial. Corrupció, és que està en castellà. Corrupció policial.
0: El Borrell és la pella.
1: Sí,
0: amb això de que fa el programa aquella Ràdio 3...
1: De Don Winslow. Conducció, Javi Borrell, grup de lectura de gènere negre, sessions obertes amb aforament limitat. No posa res més, o sigui, ja sabem qui és el Javi i sabem que és Cubelles, no?
0: Correcte, ja està tot dit. I una cosa que no és ben bé cultura, però que sí que és cultura.
1: Bueno, però està bé.
0: I està molt bé, exacte. El dimarts, dia 16, de 17 a 18 hores, també podien haver fet, es podien haver estirat una miqueta més, perquè el tema s'ho mereixia. Taller. No en dubtis, reutilitza. Una cosa xulilla.
1: Sí.
0: Taller de reutilització d'objectes. Explica, aquí tens més lletra, va.
1: Sí, vols donar una...
0: Et pots esplaiar.
1: Vols donar una segona vida a objectes que ja no utilitzes? Vine a aquest taller pràctic on aprendrem a reutilitzar materials del dia a dia d'una manera creativa i sostenible. Les persones participants han de portar un pot de vidre, taps de suro i retalls de roba. Activitat per adults. Places limitades, màxim 15 participants. Inscripció fins al 12 de juny, avui, agenda web.
0: Correcte, i la inscripció és ben fàcil. Només heu d'entrar al web de l'Ajuntament, anar a l'agenda, que està una mica més a baix, i buscar la notícia aquesta en concret, que es diu taller 2 punts, no en dubtis, reutilitza, i aquí ja teniu el link per fer la inscripció. I ara sí que ja deixem la Biblio, però no pas l'agenda cubellenca. Tenim els amiguets de la Mònica, que com cada setmana visitaran...
1: Els vaig anar a veure algun dia, aquests personatges els vaig anar a veure.
0: Sí, sí. Visitaran el nostre municipi per fotre's totes les abelles que puguin.
1: Hòstia,
0: i que deixin de pol·linitzar. Vinga, va, parla d'aquests bitxos. Explica'ns.
1: Visita guiada a la recerca de l'Abellerol 2026, perquè clar, venen cada any.
0: Sí, sí.
1: A través de la zona agrofluvial de Cubelles arribarem a una de les colònies de Ballarols, espècie protegida d'origen africà, que venen a passar l'estiu i crien al nostre municipi. També observarem verdums, mussols, cueretes, diferents tipus de coloms i, si tenim sort, conills i...
0: i ratetes.
1: Guineus i ratetes i serpetes i el que es faci.
0: I algun
1: el que trobem
0: per allà, potser també.
1: El que trobem per allà. Dissabte 13 de juny, demà, demà, punt de trobada, plaça del Mercat, hora 19:15, durada 1 hora mitja, 2 hores aproximadament. Activitat gratuïta, activitat adreçada a majors de 14 anys. Cal fer inscripció prèvia i les places són limitades.
0: I com que els saballarols tenen molts colors, hem triat una cançó molt colorida per aquest moment.

0: Doncs aquesta era l'àmplia paleta de colors del senyor Donovan Leitch. Colors, es diu la cançó. I bé, avui és amb nosaltres, com ja us hem explicat fa un moment, la regidora de Cultura, la Renata Badós. Què tal, Renata?
1: Bon dia. Bon dia, bon dia. Què
0: tal? Que no s'ha volgut perdre aquest penúltim programa de la temporada de Le Weekend. De fet, és amb nosaltres per parlar de coses futures, però si més no, ja està bé que ser els primers, no?, de saber coses, diguem-ne. L'exclusiva la tenim nosaltres. Regidora,

0: Els negocis d'hostaleria i de comerç, però la festa major és una festa que és per gaudir des de dintre. I per tant, doncs, la veritat és que és un goig. Jo la gaudeixo molt, el fet de viure-la com a regidora de cultura. És una experiència molt bonica.
1: Vam tenir en un moment donat de la vida una regidora que tenia ja tots els vestits programats amb etiquetes per tots els dies de la festa major. Tu fas això també o no?
0: Per mi és una cosa important el tema de la vestimenta del dia del pregó, perquè és un dia molt protocolari, i a més el dia de la foto, perquè abans et fan una foto que surts al programa de la festa major i és una foto que després està impresa i que la veu molta gent, no? I sí que em tensiona el tema. És molt frívol parlar d'això, però sí que em tensiona el moment look del dia i de la foto, i a més hem d'escollir el lloc i on fem la foto, que també crec que tant jo com les regidores anteriors sempre hem buscat algun lloc que sigui emblemàtic per nosaltres i vinculat amb aquell any. I per exemple, jo recordo una de les primeres decisions que vaig prendre com a regidora de cultura va ser canviar el lloc de l'ubicació del pregó. O sigui, era en Cantrabé, però va ser la primera vegada que es va fer on es fa ara la casa del nebot, i llavors la meva primera foto l'any 23 va ser en aquell espai de Can Travé, i sempre busquem algun lloc que sigui més representatiu. L'any passat la vaig fer a la plaça de la Vila i aquest any encara li estic donant voltes.
1: Oh, vale, perfecte. Com està tot plegat? Suposo que ja ho deies tu, que tot i que falta temps, la festa major d'un any es comença a preparar quan acaba la de la Llevants, ja, vull dir.
0: Sí, de fet, ens hi posem tot just després de Carnaval. A la Regidoria de Cultura sempre comencem l'any amb Reis i l'acampament reial, amb les activitats de Nadal, seguim amb Carnaval, després ja ens posem amb les festes majors, que ens donen moltíssima feina, perquè a més tenim dues festes majors amb 15 dies de diferència, sí. Per tant, doncs són complexes de preparar, perquè pràcticament és com una festa seguida, perquè tenim entre que s'acaba la festa major petita, que a més des d'aquesta legislatura hem recuperat la celebració del dia del patró, perquè el dia 30, que és el dia dels patrons, fem activitats, quan les anteriors legislatures es feia només el cap de setmana anterior. Clar, aquest any, per exemple, el dia dels patrons cau, si no recordo malament, en dijous. Per tant, fem activitats aquell dijous, tenim com una mena de setmana de descans, perquè divendres següent ja comencem amb l'assaig de festa major. Divendres, dissabte, comencem amb l'any passat hi va haver una novetat, que és que l'agrupació Baix Popular es va demanar que era l'assaig passés de divendres a dissabte, però llavors divendres tenim una activitat i ho passem a dissabte. Vull dir que pràcticament tenim una setmana de descans entre la petita i la gran. I la veritat és que ens hem vist afectats per baixes laborals, que és una cosa de les quals a mi no m'agrada parlar, perquè crec que a la gent del carrer li importa bastant poc això, però és veritat que ens ha afectat molt, no? El fet de que la regidoria és una cosa que tenim com molt, sempre fem el mateix, i aquest any doncs hem tingut a nivell organitzatiu uns canvis molt, molt importants. I després de les festes majors ja ens hi posem amb la mostra de pallassos, i després tornem a començar a la roda. És a dir, és una regidoria que no es para pràcticament en tot l'any.
1: Fins ara no ha hagut cap ajuntament que s'hagi plantejat el fet de canviar la festa major petita a una altra data de l'any. Tan complicat és això?
0: No, jo crec que al final les dates són les coses que no podem canviar, i són les coses que sempre parlem de la regidoria, no? Que hi ha altres feres, altres festes, altres fires, que les pots canviar un dia amunt, un dia avall, però una setmana amunt, una setmana avall, però per exemple el dia de Reis és el dia de Reis, no podem canviar el dia de la cabalgata, no? I el dia de les festes majors tampoc, perquè al final doncs estem parlant de que la festa celebra, és una festa que ve d'origen eclesiàstic i els patrons són els que són. La festa major petita, doncs, són els patrons de Cubelles, que a més estan molt vinculats a l'agricultura, i el dia 15, que és el dia de l'Assumpció, que a mi organitzativament i sobretot econòmicament m'agradaria fer-la en un altre moment, perquè pràcticament Catalunya està de festa el 14 i el 15 d'agost, i això ens provoca molts problemes a l'hora de trobar tant orquestes, i quan les contractem doncs se'n surten molt cares perquè estan molt buscades, i a més també ens genera problemes de seguretat, perquè no podem repartir els cossos de seguretat, no els podem concentrar a Cubelles perquè hi ha festes pràcticament a tot arreu, no? I els pobles del nostre voltant no fan festes majors, però hi ha moltes festes de barri que sí que es fan en aquestes dates, no? Per exemple, a Vilanova, les festes de la Geltrú coincideixen amb les festes de Cubelles. Per tant, doncs és complicat organitzativament, però és el que

0: I jo sempre dic que com a regidora de cultura hi ha hagut coses que sí que he pogut canviar i he pogut innovar, però hi ha altres que no les puc canviar i això ho tinc assumit, no? Ara em diuen allò de, ai, és que clar, és que els focs artificials, no em puc carregar els focs per molt que jo sigui la primera animalista i que consideri que els focs artificials, és veritat que tenen conseqüències negatives no només sobre els animals, sinó en persones amb sensibilitats diverses, però és una cosa que la gent demana i és de les activitats amb més gent que ve només per veure els focs, no?
1: El que passa, Renata, és que el tema dels focs, sí, correcte, però que ja de per si sols al final cauran del mes d'agost.
0: Possiblement, però no és el moment ara.
1: Pel tema dels boscos, vull dir que és un perill.
0: No, al final un ha de fer el que vol, no? Quan hi va haver un canvi, hi va haver també la grupa que un any va dir perquè no es va poder fer el correfoc durant el 14 d'agost i vam haver de fer aquell invent raro de fer-ho a partir de tirar-lo a les 12 a començar el correfoc i tirar els focs d'artifici a les 12 de la nit perquè hi havia una alerta de foc, fins de risc de foc fins a les 12 hores del dia 14. L'any següent vam dir, doncs canviem, posem els balls blancs a la festa major petita i fem durant la setmana cultural el correfoc. Després a l'abril també va haver una alerta al risc d'incendi, que no sabem mai la meteorologia. Jo a més ja no sé si riure o plorar, perquè és que crec que no he fet pràcticament cap festa sense risc de pluja i sempre m'ha hagut d'allò de...
1: Tens mala sort,
0: tinc molt mala sort amb això. És veritat que fins ara més o menys han sortit, però sempre hi ha algun risc de pluja i això fa que m'ha hagut de... Bueno, de fet hi va haver una festa major, crec recordar de fa 2 anys, que vam canviar tot el programa perquè hi havia una previsió horrorosa de pluja i al final no es van complir cap de les previsions que hi havia. És a dir, quan teníem la previsió de que plouria no va ploure i quan havia de ploure... quan no havia de ploure no va ploure i quan no havia de ploure va ploure. Vull dir que va ser una mica desastret tot. Però vaja, així és la vida i ja està, la vida d'artista, i així fem, no? I bueno, també vam fer una primera festa de la castanyada, que hi va haver, malauradament hi va haver la dana de València, que també ho vam anul·lar, no? Evidentment, per respecte a totes les víctimes que van haver a València. Vull dir que no és fàcil l'organització de les festes majors.
1: Ho deia el senyor aquell de les ulleres que feia cançons tan boniques, que si mentre la vida és allò que passa mentre tu fas altres plans.
0: Tal qual, tal qual.
1: T'has deixat un esdeveniment important que encadena encara més tot plegat, tot i que no depèn de la teva regidoria, que és que tot seguit de la festa major, què tenim?
0: El Cubelles Noir?
1: No, la Verema.
0: Ah, perdó.
2: No sé, el Cubelles Noir ve abans.
1: El Cubelles Noir està dins de la festa.
0: Està dins de la festa major, sí, està el programa.
2: Però una cosa, està el programa, el que passa és el 28 aquest any.
0: Sí, passa que el posem...
1: Es fa més tard?
0: Sí, el fa més tard. Quan s'acaba la festa major oficial, que sempre intentem acabar el 16, es fa la setmana següent després. Però està inclòs dintre el programa de la festa major. I sí, la Verema no és... Jo no la conto mai perquè no està dintre la regidoria de cultura. Igual que ara també la setmana vinent tindrem la festa de Sant Joan, que té un component important perquè és el començament de l'estiu i participen doncs els castellers del Foix, que a més l'origen dels castellers del Foix a Cubelles ve precisament de la festa de Sant Joan, i també ha participat l'agrupació Ves Populars. Vull dir que també tenim una festa que no és organitzada per cultura, perquè s'organitza directament des d'alcaldia, però que també té un component cultural important. Per tant, al final mai plou a gust de tothom. Segurament hi haurà qui et dirà que a Cubelles fem moltes coses a nivell cultural i hi ha qui et dirà que no fem absolutament res. Però jo crec que tenim una programació cultural bastant farcida.
1: A mi hi ha una cosa que no l'entenc, jo i més gent. Quina és la festa més important de totes? De tot això que hem parlat, quina diries tu que és la més important de Cubelles, anualment parlant, eh?
0: Per mi la festa major, pel que dic, perquè crec que és la festa on participa més la gent de Cubelles i que l'organitza la gent de Cubelles.
1: Correcte.
0: I les cercaviles, doncs, les cercaviles són 500 persones de l'agrupació que surten a ballar, i crec que això s'ha de posar en valor. Igual que hi ha altres activitats que s'organitzen des de les entitats, poder més modestes que no pas les cercaviles, però que també es fan amb tot el carinyo, i per tant doncs, crec que és important. A vegades la gent diu, és que sempre feu el mateix. Bueno, perquè les pròpies entitats suggereixen que es faci el mateix, i crec que si és una cosa que surta de les pròpies entitats s'ha de respectar. De fet, a mi m'agradaria, i intento ser breu, que sé que m'enrotllo molt.
1: No, tranquil·la.
0: A mi m'agradaria que al final la regidoria de cultura fes com es fa altres municipis, on pràcticament l'únic que fa la regidoria és acompanyar a les entitats, seguint el model que es fa, per exemple, a Vilanova, tant amb la, amb el Carnaval com amb la Festa Major, o que es fa a Sitges, no? A mi m'agradaria que encara les entitats tinguessin més paper, tot i que el paper que tenen crec que se'ls ha d'agrair, perquè a més s'ha de recordar que les entitats ho fan de forma totalment voluntària i no és fàcil formar part d'una entitat cultural de qualsevol tipus, però cultural tampoc, perquè no, no està clar que no ho fan per diners. Les entitats culturals no guanyen diners, no hi ha ningú que guanyi diners, tot el contrari, i tenen una feina molt considerable, per tant se'ls ha d'agrair molt.
1: Correcte, doncs estem d'acord totalment, i la Mònica suposo que també, que la festa més important de l'any és la Festa Major. Va, no hi ha, aquí no hi ha, és que no hi ha discussió possible. Llavors la meva pregunta és: per què collons el concert més important que es fa a l'any a Cubelles es fa a la Verema i no a la Festa Major? No seria més normal?
0: Sí, també és veritat que hi ha un component pressupostari important, que és el que et deia. No és el mateix contractar un grup...
1: Es pot passar perfectament d'una regidoria a una altra, els diners?
0: Sí, però clar, el mateix grup que et ve a principis de setembre no et costa el mateix que un 14 d'agost o un 17 d'agost, i bàsicament
1: Fins al 15 de setembre més o menys, sí. Els preus no varien gaire, Renata, vull dir, no sé, és una cosa que sorprèn. Si és la festa més important, perquè quan, a part, la Festa de la Verema, de fet, pocs veremadors hi ha al poble. Vull dir,
0: això jo crec que el tema, la Festa de la Verema és una mica com la Festa Major,
1: perquè
0: es fa la Festa Major durant la Festa Major petita el dia 30, doncs perquè venim d'un municipi agrícola, un municipi de vinyes, aquí es veremava, i per això la Festa de la Verema és tan important, perquè al final és el final de l'estiu i és quan arriba la Verema, perquè aquí doncs hi havia veremadors. Pensem que Cubelles d'ara no és la mateixa Cubelles de fa 50 anys. Es manté, i és veritat que a vegades costa d'entendre perquè es mantenen certes tradicions, perquè amb el tema, per exemple, dels pàmpols, el primer dels pàmpols, cada cop costa més trobar a qui donar-li, perquè cada cop hi ha menys hectàrees, per dir-ho, o metres quadrats ja fins i tot de conreus, però és veritat que venim d'aquest origen i
2: però a mi m'agrada aquesta festa.
1: La
2: a mi m'agrada.
0: Sí, i a més els que som de Cubelles de tota la vida, jo la meva família no ve de pagès, per nosaltres no. Jo sempre dic que sóc de Cubelles de tota la vida, però els meus pares no ho eren, però jo tenia moltes companyes que tenien el tros on anaven a veremar i anaven a acollir a la vinya, no? Per tant, venim, és aquest origen, i està bé també fer la Festa a la Verema, però en quant a participació, crec que és més important la participació de la Festa Major, tant de Festa Major petita com la gran.
1: Per això t'ho dic, perquè sobta una mica, no? Dius, el gran concert que es pugui fer un cop a l'any, fem-ho a la festa important del poble, no? Jo, si més no, ho faria així, però corramos un tupido velo.
0: Sí.
1: En aquest sentit, vull dir, alguna novetat que ens puguis xivar allò en dos mesos?
0: No, la Festa Major, insisteixo que tampoc és el lloc o el moment, penso, de fer grans canvis, no? El canvi que vam fer l'any passat, sobretot pel tema de calor, perquè s'ha d'assumir, les coses també s'han d'assumir que tenim canvi climàtic i que era insostenible fer el pregó el dia 14 a les 12 del migdia. Això és així, vull dir que ja ho vam canviar, i mica en mica...
2: Que està molt bé,
0: aquest canvi. Jo crec que sí, és una cosa que vam coincidir diverses... des de diversos sectors vam coincidir que era absolutament necessari, i es va fer, i jo crec que tampoc no cal donar-li més voltes, perquè és així i ja està. No ho dic perquè jo, que també sabeu que sóc castellera, no? Hi ha aquella discussió sobre si les diades s'han de fer a les 12 del migdia o a les 6 de la tarda. Jo ho tinc clar, ni tradicions, ni hem d'assumir que hi ha un canvi climàtic.
2: Exacte.
0: I no pots fer una pinya a 30 graus com la vam fer fa 15 dies a Monjos, que no sé ni com vam sobreviure. I i les coses són així, i realment els últims pregons, a mi em sap greu pels últims pregoners que van fer les 12, perquè al final la gent es refugiava sota els sabres, aquella part on abans feia mal pregó i tampoc quedava lluint, no? Al final es tracta que tothom gaudeixi, començant pel pregoner, i per això vam canviar-ho, i la veritat és que va funcionar molt bé. Aquest canvi el vam fer l'any passat, i aquest any, en principi, que jo així recordi de memòria, no hi han fet els canvis en les edicions anteriors, com amb la festa major petita, que recuperem el fet de, per exemple, de fer sardanes el dia 30, que feia anys que no es feien sardanes al municipi, i crec que això també s'ha de recuperar, perquè al final estem parlant de cultura, i és difícil mesurar la cultura en quant a nombre de persones que assisteixen o el nombre de persones que hi participen, no? Al final hem de promocionar tant la cultura de masses, com podrien ser altres tipus d'esdeveniments, com els no sé, hi ha algun que busca desesperadament, jolín, com amb altres esdeveniments que són més petits, no? Que culturalment són més reduïts, com podria ser el tema de les sardanes, però crec que s'ha de reivindicar i s'han de fer.
2: Encara, puc fer una pregunta?
1: Última pregunta.
2: Encara que no ho diguis, que clar, no es pot dir, ja teniu pregonera i tot això?
0: Tot just ahir, o fa uns dies, hem fet la comissió del pregoner, i
2: ja està?
0: El que passa és que no s'ha comunicat encara, i esperarem a comunicar la decisió de la comissió, i és un dels canvis que també, per això que enguany no hi ha masses novetats, perquè les novetats ja les hem fet anteriorment. Jo la primera decisió que vaig prendre va ser el canvi de lloc d'ubicació del pregó, però la segona que vaig fer va ser la de fer la comissió del pregoner, perquè em feia molta por, no per lo que havia passat, a vegades hi ha qui em diu, però és que no estaves d'acord amb com s'havia fet la decisió del pregoner. No, i la veritat és que molt contenta els pregoners que hi ha ara, però pensant en el futur, penso que la figura del pregoner és una cosa que s'ha de preservar, i sempre dic jo, no?, de que no podria ser que a Macubelles fes com va passar amb Televisió Espanyola amb el Xiquile 4, no?, que al final fem una votació popular i surt qualsevol que pugui fer al final la figura el pregoner. És un honor ser pregoner de la Festa Major, i això també explica el fet de que el pregoner de la Festa Major no només ha d'estar vinculat directament amb la Festa Major, sinó que ha de ser una persona vinculada a Cubelles, i per això decidim que hi ha una comissió en la qual es valora quins són els mèrits d'aquella persona per poder tenir l'honor de ser pregoner. I en aquell primer model vam escollir l'Amàlio Pérez, que poder no era una persona directament vinculada amb la Festa Major, però sí que era una persona molt vinculada al poble, i en un moment molt concret de Cubelles, que és una Cubelles molt diferent al que ens trobem avui, no? I crec que també va ser molt bonic. Jo almenys, clar, personalment tinc una relació molt personal amb l'Amàlio, per tant crec que va ser un pregó molt bonic, molt diferent dels altres, i el que ara veurem aquest any qui decideix la comissió, que sigui el pregoner.
2: Ah, no teniu encara, vols dir que encara
0: el tenim,
2: no.
0: Però no ho puc dir.
2: Ah, no, ja t'ho dic, no. Igual que el qui farà el cartell, m'imagino que ja ho teniu. Sí. Tampoc, bueno, pots dir.
1: No. Deixa-m'ho. No li trauràs res.
2: No li trauràs res? Sí.
0: No, però no és públic. Ja pots insistir.
2: No, clar que no, clar que no.
1: Normal,
2: no ho has de dir.
1: Normal,
2: no ho has de
1: clar. Perfecte, no, doncs, Renata, et quedes amb nosaltres?
0: Sí, una estoneta.
1: Vinga, doncs, anem a fer... Escoltem una mica de música festera.
2: Sí, clar.
1: I anem a veure si trobem a la nostra estimada...
2: Charo.
1: Per parlar de la Charopèdia.

0: Doncs a l'altre costat del telèfon hauríem de tenir a la Charo González. És així, Charo?
1: Sí, sí, efectivament, aquí estic.
0: Ets.
1: Sí, aquí estic.
0: Vale, correcte.
2: Hola.
0: Avui de moment, aquí la Mònica, hola.
1: Bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
0: Avui amb la Misha hem tingut sort i no s'ha tallat cap vegada la trucada, eh? Vull dir que esperem, toquem fusta i tot això. Bé.
1: Pues a veure si tenim sort.
0: Vale. Escolta'm, em deies abans de passar la trucada a antena que volies parlar de la realitat que de vegades supera la ficció. Jo la veritat és que encara no estava assabentat d'aquesta notícia, perquè hem de dir, i confessem, com sempre fem, que el programa aquest el gravem el dimecres, i justament avui sembla ser que una vegada més, perquè no és novetat, a Barcelona ha hagut un tret, un algo, no?
1: Sí, un assassinat.
2: Sí.
0: Directament.
1: Un assassinat comès, evidentment, per un sicari. Un sicari que és un assassí a sou.
0: Ja.
2: Un llibre, això és per un llibre?
1: Sí, no, bueno, això ja comença a passar una mica de castanyo.
2: No, és molt, s'està posant ja molt potent, sí.
1: Sí, la veritat és que és un tema ja preocupant, sí. Preocupant.
0: Ja.
1: Perquè portem una època que a Barcelona ara crec que han estat 4 o 5 assassinats en les últimes 3 setmanes.
0: 4 o 5?
1: Sembla ser, sí, sembla ser que hi ha com una espècie de justament de comptes entre les màfies que estan evidentment establertes aquí a Catalunya, i bueno, no ells, però sí, diguéssim, els capos, i s'estan matant entre ells.
2: No, mira.
1: Però... Sí, però el pitjor de tot això és que s'estan matant a l'últim, al carrer Balmes Travessera de Gràcia, davant de la comissaria de Policia Nacional.
2: Ah, mira, perquè vagi més ràpid. Els hi han posat la feina bé. Hòstia, és que això ja és...
1: És un tema complicat, per això us deia que la realitat sempre supera la ficció. Sempre.
0: Això vol dir que de por no els hi fan gens ni mica a la policia, no?
2: No.
1: Bueno, aquesta gent, aquests assassins, són gent molt curtida i són molt professionals. O sigui, jo ara diria una cosa que possiblement m'estirareu de les orelles, però el tio és un professional de tomo i lomo. Ha anat a escollir el millor dia, el dia que està tothom esbarat perquè ha vingut...
2: Pendent del papa, exacte.
0: Dius que està davant de la comissaria, la comissaria hauria estar buida.
1: Clar, la comissaria, a més és la comissaria on es fan els DNIs.
0: Ja. Allí treballava una amiga meva. Suposo que ja no deu treballar, però bueno.
1: Clar, llavors és una comissaria molt petita. O sigui, diguéssim, l'espai que tenen és... Bueno, és on nosaltres, perquè està molt a prop del meu despatx, està molt a prop. És on enviem a la gent quan venen a fer-se el DNI electrònic i tot això. És on enviem a la gent perquè treguin el PIN i totes aquestes coses. O sigui, és una comissaria, jo diria que merament administrativa. Però bueno, allà hi ha policies.
0: Yeah.
1: O sigui... Pues, davant dels seus nassos, o sigui, és una cosa, una sanfreda espectacular.
0: Yeah.
1: A més que l'assassí aquest senyor ha deixat l'arma a una parada de l'autobús.
0: Què dius? Ah, sí?
1: Sí, tal qual. Ha deixat la pistola a la parada de l'autobús. O sigui, tu t'imagines això?
0: Jolín, no?
1: Com que
0: l'agafi una criatura, jo què sé.
1: Bueno, calma, evidentment, clar, això ha passat de seguida, perquè a més hi ha un testimoni d'una senyora que ho ha vist, i bueno, si entreu a Instagram i en algun lloc d'aquests, o sigui, ja hi ha testimonis d'aquestes persones que ho han vist.
0: Jolín.
1: I que evidentment han pensat que era un petardo, no han pensat que era un tret.
0: Ja.
1: Sí. I ha de pensar aquestes coses.
0: Se sap qui és el finiquitado?
1: No se sap encara. No se sap.
0: Ja, però se suposa que deu ser algun mafiós o alguna cosa així.
1: Sí, segur que és això.
0: Algun maleante.
1: Sí, sí, evidentment, eh? O sigui, el modus operandi està molt clar. Això no és un assassinat ni per la maté perquè era mia, ni lo maté perquè era mio, ni un assassinat en un rampell, perquè a més, aquí a Espanya encara no tenim armes, No anem amb armes pel carrer i no tenim la sang freda de després anar tranquil·lament i deixar la pistola amb una
0: parada de bus.
1: Amb una parada de bus. O sigui, això és, vamos, o sigui, si us recordeu de la famosa escena on Michael Corleone es carrega a un mafiós i es carrega al jefe de la policia, que ho fa en un bar, el que fa és llançar l'arma al terra i sortir tranquil·lament.
0: Ja.
1: O sigui, i bueno, us volia parlar d'això perquè per què la realitat sempre supera la ficció. Bueno, hi ha moltes novel·les basades en assassinos a sueldo, inclús hi ha com una espècie de, com us diria jo, com una espècie de sentiment de, no d'admiració, però sí de comprensió cap als assassins a sou, perquè molts d'ells, que són, normalment solen ser de països que han patit molta violència, o sigui, països, doncs, per exemple, del bloc de l'est, d'Europa, o sud-americans, per les quals la vida no té la mateixa vàlua que la pot tenir per qualsevol altre habitant del planeta, per dir-ho d'alguna forma. I sí que hi ha molts autors que han fet servir aquest personatge per fer les seves obres. I si, doncs, per exemple, començant per la famosa Chacal de Frederick Forsyth, bueno, aquí hi ha un personatge que és un franctirador que volia carregar-se a Charles de Gaulle, o podríem tenir també la mateixa novel·la, El francotirador, de Philip Kerr, que també és un assassí d'èlit que està contractat en l'època dels 60 per acabar amb Fidel Castro, o Jean-Patrick Manchet, per exemple, en Caza l'assassino, que també és un assassí que està buscant retirar-se i es veu obligat a tornar a la seva antiga vida, no?
0: Yeah.
1: Ahir, per exemple, tenia jo un club de lectura en el que vam parlar precisament d'aquesta figura, perquè és un personatge de les últimes novel·les del Víctor del Árbol, i en aquest concret cas vam parlar del Tiempo de las Fieras, en el que hi ha un assassí a sou, que és l'assassí sense nom, perquè no sabem el seu nom.
0: Mm-hmm.
1: O jo que sé, o Pierre Charo. Lemaitre...
0: Estàs embalada.
1: Estic embalada, ja
0: sí,
1: veus?
0: Sí, i t'he de fer una pregunta i se'ns està acabant el temps.
1: Pues vinga, va, pregunta.
0: Vale, no va de sicaris ni d'assassins de sou, eh? Vull dir que...
1: Vinga, anem
0: amb la xaropèdia. Aviam aquesta vegada si està fina la nostra amiga o no tant.
1: A veure de què em preguntes.
0: Quina va ser la professió del segon marit d'Agatha Christie, de la teva amiga?
1: Arqueòleg.
0: Visca, hombre!
1: Per favor.
0: Bravo.
1: I saps el que deia sempre Agatha Christie del seu segon marit, que era més jove que ella?
0: Sí, sí.
2: Que per això li agradava, sí.
0: I tant.
1: La gran sort de casar-se amb un arqueòleg és que sempre la trobaria jove.
0: Sí, diu, textualment diu, casa't amb un arqueòleg. Com més vell et facis, més encantadora et trobarà.
1: Sí.
0: Bona frase.
1: El
0: primer
1: bona
0: militar bona i el segon, efectivament, que es deia Max Malouan, era arqueòleg i es va casar amb aquest senyor el 1930. Ole tu, t'has guanyat una piruleta. Molt rebé, Charo, molt rebé.
1: Molt bé, vale. Tanco bé el curs, llavors.
0: Sí, senyora. Bueno, doncs mira, com que estem parlant de la gran Agatha Christie, què millor que acabar el programa amb la musiqueta de Mort al Nil, una gran banda sonora del Nino Rota. Diguis, no tenim temps, eh?
2: No, és un segon. Falta un personatge molt important aquí en el Mort al Nil.
0: Quin?
2: La Jens Birkins.
0: Bueno, sí, falten uns quants.
2: No, però ella era molt important aquí.
0: Sí, bueno, és igual. Bé, doncs, Charo González, amiga, un petonàs. Que vagi
2: molt bé. Un petó fins al proper curs.
1: Molt bé.
0: Sí, senyora, no, fins al proper curs, no, la setmana que ve la Charo torna.
2: Ah, bueno, és veritat, la setmana que ve no ens acomiadem, Charo, no ens acomiadem tu i jo.
0: Va, fins la setmana vinent, amiga.
1: Vinga, adéu, maco.
0: Adéu. Regidora, moltíssimes gràcies una vegada més per venir a l'E Weekend. Ens retrobem la temporada vinent i ens expliques com anarà tot plegat.
3: I tant.
0: Farem una mica de balanç.
3: A vosaltres per convidar-me un cop més i ja sabeu. Espero que tingueu un bon estiu tots plegats.
0: Esperem que sí. Mònica, que vagi molt bé.
2: Igualment.
0: Apa, adéu. Senyores, senyors, salutacions, bon cap de setmana. Ens retrobem la propera setmana amb una nova edició, l'última de la temporada de l'E Weekend. I ara sí que us deixem amb Mort al Nil, la banda sonora que, com bé deia la Mònica, sortia la Jean Birkin, el Peter Ustinov, que feia de El Poirot, l'Àngela Lansbury, entranyable, borratxuta total, no? La Bette Davis, la May Smith, que és genial.
2: Comencem de baixar això, és que no es pot.
0: La Mia Farrow, que era la dolenta, tot i que semblava que no, i el David Niven, vull dir que és la pel·lícula del 78, que és la bona.
2: La bona, com a l'Orient Express, Assassinat en Orient Express, la primera, les altres.
0: Un bodrio...
2: Exacte, va dir jo.
0: Total, però total. Que vagi bé, fins la setmana vinent.
3: Adéu, bona tarda.

0: espai on la música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu.
1: Això és bona onda!
2: Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles. Puja el volum.

Molt bona nit, família, i gràcies per estar una nit més amb nosaltres. Avui us presentarem la nova web que hem fet pel programa. bonaonaradio.com. Repeteixo, bonaonaradio.com. En aquesta web trobareu tota la informació del programa i, sobretot, podreu demanar el vostre tema pel pròxim programa, enviar una dedicatòria amb molt de love per aquesta persona important que teniu o votar les diferents sintonies que tenim al programa. Així que us esperem. Som-hi!

i us recordem a tots el nou Instagram del programa, bonaona.radio. A tots els que ens seguiu, entre tots els que ens seguiu, sortejarem la nova samarreta del programa. Atenció! Així que vull veure aquest Insta ben ple.

I recordeu, les peticions que vulgueu fer les podeu enviar a través de la nova web de bonaonaradio.com.

0: puja la temperatura al programa. Així que recordeu, vull aquest Insta ple, ple de gent amb ganes, amb flow i amb molt bon rotllo. Així que recordeu l'Insta del programa bonaona.radio. Anem omplint-lo entre tots!
1: Sí, mami, ven acá, que te voy a decir dos o tres cositas. Vaya, sí me gusta.

Us recordem la nova web del programa. Bonaona.radio.com.

Us recordem l'Instagram del programa bonaona.radio. Esperem anar omplint-lo a poc entre tots. I us recordem que entre tots els que us subscriviu sortejarem la samarreta més cool de l'estiu, la samarreta del programa. Així que ja sabeu, ajudeu-se, subscriviu-se i atents als propers sortejos que farem. Som-hi, va!

I ara sí, família, marxem. Moltíssimes gràcies per escoltar el programa d'avui, per la vostra companyia i sobretot per deixar-vos emportar nosaltres una nit més. Fins al proper programa, família. Salut!

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol. Sí que amb alguns núvols baixos poc destacables ara primer al matí, però que marxaran ràpidament i deixaran un cel clar la resta del dia, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 16 a 17 graus, mentre que la màxima avui pujarà ja d'una manera més clara i s'acostarà als 27, amb una humitat més alta i ambient una mica més xafogós. Vent feble, mestral fins a mig matí, migjorn al migdia i de garbí a la tarda, fent que la mar, que ara està rissada, augmenti a marejol a partir de migdia. Demà esperem un temps esplèndid i ja de ple estiu, amb sol i cel clar, sí que amb algun nuvolat al final del dia i amb una temperatura que pujarà especialment al centre de la jornada, voltant de 18 a 19 de mínima, pujarà una mica, però encara es mantindrà la nit agradable, mentre que demà ja tindrem un dia de ple estiu amb una màxima llarga de 28 graus, o es podria costar els 29 amb una humitat alta i amb més xafogor. Ben fent l'emparal fins a mig matí i marinades de mitjorn o garbí a la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada o amb una mica de marejol a la tarda. Diumenge, dia de rigorós estiu, amb sol i amb bandes de núvols alts pràcticament la major part del dia, sí que amb un cel més clar al final de la jornada i amb una temperatura que pujarà i voltarà els 20 de mínima, mentre que la màxima passarà els 29 i es podria acostar els 30 amb un ambient xafogós, ben feble amb domini del garbí al centre del dia i amb mar plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a primera hora de la tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: L'Ajuntament de Cubelles no s'adherirà al mecanisme de pagament a proveïdors que havia proposat el Ministeri d'Hisenda. El govern local i l'equip tècnic de serveis econòmics asseguren que l'Ajuntament no té cap problema de liquiditat i confien que podran rebaixar el període mitjà de pagament a proveïdors abans d'acabar aquest any. En una entrevista extensa, aquí a Ràdio Cubelles, Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, acompanyada d'Alba González, tresorera municipal, en una d'explicacions de les dues situacions en què el Ministeri d'Hisenda ha inclòs l'Ajuntament de Cubelles aquests últims mesos. D'una banda, el govern local reconeix que les mancances de personal els han causat problemes amb el Ministeri d'Hisenda relacionats amb el bloqueig de les transferències per no haver informat de les línies generals del pressupost. Així ho ha explicat Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda.
4: Pues Cubelles va patir una situació totalment catastròfica, realment catastròfica, perquè durant 6-7 mesos i sobretot a l'últim trimestre de l'any, entre el novembre i el gener, no hi havia cap tècnic al Departament d'Hisenda. Zero patatero. Un ajuntament sense tècnics, per molts, i sense, no vull desvalorar a cap persona que forma part de l'Ajuntament de Cubelles, tots ocupen un paper important, tots sumen i tot és important, però és cert que sense tècnics no pots tirar endavant res absolutament, perquè és la persona que signa.
0: Segons explicat la regidora Corbillo, van decidir deixar aquests tràmits amb el Ministeri en segon pla per centrar-se en seguir donant els serveis públics de l'Ajuntament i que després, més endavant, tan bon punt van entrar a treballar la tresorera i els tècnics que mancaven, es va poder resoldre la situació i el Ministeri ja ha ingressat totes les transferències retingudes sense més conseqüències, tal com ha confirmat també Alba González, tresorera municipal de l'Ajuntament.
5: Entenc que el que es va prioritzar des de totes les persones que van anar passant és poder donar aquests serveis als altres departaments gestors per poder seguir fent activitats i que la ciutadania no notés d'aquesta forma tan marcada, perquè es podien seguir prestant serveis, aquesta manca dels tècnics d'Hisenda. Per tant, el que es va prescindir va ser d'aquesta part més tècnica, més centralitzada, que també es sabia que es podia revertir, com ha pogut passar. Evidentment, l'ideal hagués sigut estar tothom, però amb vistes de que no hi havia tothom, també s'han de prioritzar aquelles coses en les quals després s'hi pot posar una solució, perquè en aquest cas no ha tingut cap tipus de conseqüència per l'Ajuntament, més enllà d'un període transitori on s'han retingut aquestes aportacions.
0: La segona qüestió, que es va tractar també en l'última Junta de Portaveus, és la inclusió de Cubelles entre els 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària. En aquest cas, Cubelles ha estat afegida al llistat per la morositat elevada que té de 90 dies o més de mitjana de pagament a proveïdors en l'últim trimestre del 2025. Segons Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, l'Ajuntament no necessita adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors perquè l'Ajuntament pot pagar, té liquiditat i, a més, l'equip de serveis econòmics ja està encaminat per reconduir el període mitjà de pagament a proveïdors durant aquest mateix 2026.
4: Nosaltres tenim plens bimensuals i això també afecta amb la tramitació de certes factures. I vull dir certes factures, Pau, perquè no tots els proveïdors de Cubelles, no tots, perquè això també és el missatge que es llança des de l'oposició, estan patint aquesta situació. Perquè no és un problema de liquiditat de l'Ajuntament. Hi ha problemes organitzatius que, amb la incorporació de la nova tresorera, d'Alba, és un tema que ja ens preocupava a finals 2024, quan ja teníem 10 dies per sobre. Imagina't quan aterra la nova tresorera, quan aterren els nous tècnics a Hisenda al gener, que com diu la tresorera coincideixen, i també aterra la interventora en aquell moment, que va ser a principis de febrer d'aquest any. Un dels temes més importants de l'Ajuntament és justament això, perquè es dispara i no teníem a ningú perquè ens ajudés a desbloquejar aquesta situació.
0: En aquest cas, el govern local i els serveis econòmics municipals admeten que hi pot haver empreses afectades que puguin reclamar interessos de demora, però consideren que, més enllà d'això, no hi ha cap altra conseqüència que afecti els proveïdors o els concursos o licitacions públiques. En una lectura política de tota aquesta situació vinculada a Hisenda, la regidora Alexandra Corbillo considera que el regidor de la CUP, Dani Pérez, com a portaveu de l'oposició, ha estat desinformant amb les declaracions posteriors a la Junta de Portaveus que es va celebrar aquest dimecres.
4: Després de 40 minuts, una hora, t'han donat les explicacions tant la regidora com com a nivell tècnic, que continués tenint el mateix relat. Això m'emporta a pensar que realment ell no vol conèixer la realitat de Cubelles, no vol un altre relat que no sigui diferent als seus objectius, llavors objectius de desinformar la ciutadania, per tant objectius totalment electoralistes, totalment personals i polítics. Llavors un altre cop és com quina manera es fa política d'aquests partits, no? de l'oposició, i dic en plural perquè ell diu que és el representant de l'oposició.
0: D'altra banda, el govern local també ha afegit que un cop es faci efectiu el pressupost 2026, que s'ha d'aprovar definitivament en un ple extraordinari el pròxim dimecres 17 de juny, a partir d'aleshores el consistori tindrà més recursos per poder resoldre també alguns dels pagaments a proveïdors que s'han endarrerit aquests últims mesos.
6: L'Ajuntament de Cubelles apropa les votacions dels pressupostos participatius. Ho ha fet a través d'un punt de suport al mercat setmanal de divendres. Ha instal·lat, com dèiem, aquest divendres al matí aquest punt de votació al mercat per tal de facilitar la participació ciutadana en els pressupostos participatius. Durant la jornada, personal tècnic municipal ha ofert suport als veïns i veïnes interessats a votar, ajudant-los a complementar el procés a través de diverses tauletes electròniques habilitades per l'ocasió. Les votacions a aquests pressupostos participatius es van obrir dilluns després de la revisió tècnica de les propostes presentades i en aquesta fase final la ciutadania pot escollir entre un total de 12 projectes que opten a ser executats amb la partida econòmica destacada en aquest procés de participació ciutadana. L'alcaldessa Rosa Fonoll ha animat a la població a participar en el procés obert fins al 21 de juny.
7: Avui tenim una paradeta aquí al mercat, a l'entrada, dels vehicles, i bueno, us animem a participar perquè ja tens fins al 12 de juny. Aquí tenim una parada amb tres tauletes amb totes amb les 12 propostes que hi ha amb opció de votar, i bueno, la participació ha sigut bastant alta, però bueno, volem que encara ho sigui més. I avui és un bon dia doncs, perquè, si no en sabeu, doncs aquí hi ha una noia que ens ensenya a votar i com fer-ho, i és un moment, eh? Avui tenim l'oportunitat de doncs, poder triar el que ens agradaria pel nostre poble, que ara no tenim.
6: Per la seva banda, el regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, ha explicat el funcionament d'aquests pressupostos participatius i el calendari previst, un cop finalitzi el període de votació. En aquest sentit, també ha assenyalat que després del 21 de juny es portarà a terme el recompte dels vots i es donaran a conèixer les propostes guanyadores que seran incorporades a la planificació municipal per la seva futura execució. El regidor també ha remarcat que aquest procés permet que siguin els mateixos ciutadans i ciutadanes els qui decideixin quines actuacions consideren més necessàries per Cubelles, reforçant així la participació directa de la població en la gestió de recursos públics. D'aquesta manera s'adreçava a la població.
8: Que es podrà votar a través de la plataforma 311, que et vincularà amb la web de l'Ajuntament, i és molt important dir que només amb el DNI i la data de naixement podràs accedir a la votació. Recordar que es poden votar fins a 3 propostes màxim, però pots votar una només, 2 o 3, ¿vale? Però màxim 3 i mínim una. I res, estarà obert fins al dia 21 de juny, així que animo a tothom a que pugui participar i decidir on van les inversions de l'Ajuntament en aquests pressupostos participatius. Recordar que són propostes de fins a 75.000 euros les que han passat i que siguin pues, vinculades a la vila o en edificis que siguin titularitat municipal, sobretot, vale? I que l'Ajuntament tingui pues, la competència. No? Hem tingut diverses propostes de via pública, de millora de parcs, també esportives, també culturals... Bueno, hem tingut una mica de tot i crec que val molt la pena que la gent voti i que decideixi on s'inverteixen aquests 300.000 euros que enguany tenim pels pressupostos participatius.
6: Poden participar en la votació dels pressupostos participatius fins al 21 de juny totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles. Cada ciutadà o ciutadana només pot votar una vegada i seleccionar un màxim de 3 propostes.
0: La parròquia de Santa Maria organitza un any més la processó de Sant Antoni de Pàdua, el patró dels constructors. Aquest dissabte a la tarda, a més, l'acte catòlic permetrà visitar l'interior de l'ermita de Sant Antoni. Concretament, aquest dissabte, 13 de juny, la parròquia de Santa Maria ha anunciat que, com cada any, celebren una missa i una processó dedicada a Sant Antoni de Pàdua, el patró dels constructors. L'acte aquest any arrencarà a les 6 de la tarda amb la missa a l'església i després se sortirà en processó cap a l'ermita del Sant, situada al carrer de Sant Antoni, i allà es farà la benedicció dels panets tradicional. A banda dels actes religiosos, la cita també és una oportunitat per veure l'interior de l'ermita de Sant Antoni, que habitualment està tancada.
6: La programació d'aquest divendres a la Biblioteca Municipal de Cubelles combina poesia, literatura en anglès, escriptura creativa i dues exposicions d'art obertes a tota la ciutadania. Serà a través doncs, dels diferents clubs de lectura que la jornada d'avui estarà marcada per la literatura. D'una banda, una sessió que ha començat aquest matí a les 11 i fins a les 12 amb el Club de Poesia, Poesia Manual d'Ús, i que en aquesta ocasió s'ha centrat en l'obra Presència i record de Rosa Leveroni. La jornada d'aquest divendres a la tarda seguirà a partir de les 6 amb un altre club de lectura en anglès. En aquesta ocasió, a través de la sessió dedicada a Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, una trobada que tindrà lloc aquesta tarda de divendres a partir de les 6 i que estarà conduïda per Jean-Francesc Silvente. Durant la conversa mantinguda a la secció Biblioagenda dins el programa Cubelles Tot un Món, la directora de la Biblioteca Municipal, Núria del Campo, ha explicat que la programació dels clubs de lectura s'aturen aquest mes de juny i que tornaran a reprendre's a l'octubre. Escoltem a Núria del Campo.
9: Doncs que els clubs de lectura finalitzen al juny. Tenim les últimes sessions dels clubs, dels 14 clubs que oferim, no? Hem comentat aquest del Cubelletres perquè tenim autors convidats, però la resta també es faran. I reprendrem els clubs de lectura, com sempre, a l'octubre, després del període d'estiu. Alguna conferència, alguna xerradeta farem també, algun taller.
6: Pel que fa a les exposicions, la biblioteca acull des del 8 i fins al 13 de juny la mostra Am Art, integrada per treballs creats pels infants i adolescents que participen al taller d'art. L'exposició celebra la seva creativitat, el seu coratge i la seva manera especial de dir que són sense necessitat de paraules. I d'altra banda, també des d'aquest dimarts 9 de juny i fins al 30 es podrà visitar l'exposició Montblau Fort, amb pintures d'Anna Maria Fort, una mostra que convida el visitant a endinsar-se en l'univers ple de cercles, colors, camins, portes i estructures. Ens ho explica Núria del Campo.
10: I acollirem l'exposició que es titula Am Art. Són els treballs creats per infants i adolescents que participen en aquest espai creatiu del nostre municipi. El taller que porta l'Arantxa i que molta gent ja coneix.
11: L'Arantxa Manrique, sí.
10: Correcte. Doncs ja ho vam fer l'any passat i acollim l'obra de l'alumnat per exposar-ho i que les famílies ho puguin veure en un espai municipal. Val? I quan acaba l'exposició de Mart, tindrem des del 9 de juny fins al 30 una exposició també d'una persona de Cubelles, que és l'Anna Maria Montfort. Ella forma part del col·lectiu Crea Cubelles. I la titulada Mont Blau Fort. Aquí l'Anna Maria, ella treballa bastant a l'art abstracte, té molt de color, ja va fer una exposició temps enrere, i aquí ella ens parlarà d'espais, de somnis, de realitats imaginàries o realitats paral·leles. Convidem a tothom que passi per la biblioteca.
6: I també aquest divendres, a partir de les 6 de la tarda, la biblioteca rebrà la visita de l'escriptora Alexandra Di Stefano, finalista del Premi Planeta. L'autora compartirà la seva experiència literària amb els assistents en una trobada oberta als lectors i amants de l'escriptura. La jornada es completarà amb un microtaller d'escriptura automàtica dinamitzat per Virgínia Ferrer, una proposta participativa que convidarà els assistents a explorar la creativitat a través de l'escriptura espontània. L'activitat compta amb la col·laboració de Libertània i l'entrada és lliure fins a completar l'aforament disponible.
0: El socorrisme es desplegarà a les platges de Cubelles més enllà del 15 de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut que el procés de licitació encara no està del tot resolt i que, per tant, l'entrada en funcionament del servei serà uns dies més tard del que tenien previst. Així ho ha explicat en una entrevista al Canal Blau.
12: Ha sigut un any una mica complex perquè se'ns han acabat moltes licitacions i un ha d'actualitzar els preus, ha de posar-se al dia, ha de redactar els nous plecs i posar-ho tot a puesto. I això doncs, té la seva feina, han passat molts anys, l'última licitació feia 6 anys, pel mig han pujat els convenis i tot això s'ha doncs, hagut d'actualitzar. I a part doncs, existeixen els períodes naturals d'al·legacions, etc., que també poden anar retrasant això. Malauradament, jo ho tenia tot preparat per començar el dia 15 i malauradament doncs, haurem d'esperar uns dies més. Estem valorant a veure si podem fer un petit reforç, mentrestant no s'activa el servei de socorrisme, però si tot va bé, em sembla que ja ho tenim tot lligat.
0: Segons la documentació publicada per l'Ajuntament, el perfil del contractant, l'empresa guanyadora de les dues que han concursat seria Sealand On Offshore Services, que és una empresa amb seu a Tarragona i que hauria fet una oferta d'uns 270.000 euros per al servei per aquest 2026. El contracte, però, també té la possibilitat que es puguin fer fins a 3 pròrrogues més pels pròxims estius. Ara per ara, però, aquest procés de licitació encara no està del tot resolt, per la qual cosa, fins que no s'acabi de resoldre el procediment administratiu, no es podrà desplegar el servei de socorrisme a les platges de Cubelles. L'Ajuntament de Cubelles tornarà a oferir aquest estiu, gràcies al conveni amb el Consell Comarcal del Garraf, un servei gratuït de Cangur, l'espai Concilia, que vol ajudar a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal durant el període de vacances escolars. Aquest servei estarà disponible del 22 de juny al 31 de juliol, en horari de 3 de la tarda a 6 de la tarda, a partir de l'hora en què s'acaben els casals. va adreçat a famílies que tinguin infants d'entre 3 i 14 anys i l'espai Concili d'Estiu es durà a terme a les escoles Maricel i Vora del Mar, a més de la sala sociocultural en funció dels dies de la setmana. La sala sociocultural es farà els dilluns, dimarts, dijous i divendres, a l'escola Maricel els dimarts, dimecres i dijous i a l'escola Vora del Mar s'oferirà els dilluns, dimecres i divendres. Pel que fa als dissabtes, durant els mesos d'estiu no hi haurà servei de l'espai Concilia i el darrer dissabte amb aquest servei serà el 20 de juny. Per poder demanar el servei de l'espai Concilia, cal fer un registre prèviament al web del Consell Comarcal del Garraf i un cop registrats es pot sol·licitar el servei via correu electrònic o al telèfon comarcal de l'espai Concilia. Es pot demanar per totes les hores o només per una estona, depenent doncs, de les necessitats de cada família.
11: Torna la festa de la bicicleta a Cubelles amb la 36a edició. Enguany, el gran protagonista sobre rodes serà el pas del Tour de França per al municipi el proper 5 de juliol. Com a avançada d'aquesta històrica cita, la regidoria d'Esports ha programat la 36a festa de la bicicleta per al dissabte 27 de juny, una setmana abans de l'arribada de la ronda francesa. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que la intenció inicial era moure la data de la festa per evitar les hores de més calor, però finalment s'ha optat per fer-la coincidir com a prèvia del Tour. A més, gràcies a aquesta col·laboració, els participants rebran marxandatge oficial del Tour. Com és tradició, també es lliuraran premis a la bicicleta més antiga, al participant més gran, la disfressa més elaborada, entre altres categories originals. Les inscripcions per participar-hi s'obriran el proper 15 de juny. Així ho explicava el mateix regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques.
13: Bueno, la festa de bicicleta doncs, serà amb el mateix format, com hem tingut rere any. És un format on la gent pot vindre doncs, disfressada amb aquests otorgaments de premis doncs, per diferents conceptes, ja ser el grup més gran, la disfressa més original, però també doncs, donant suport a aquest Tour de França doncs, tindrem també merchandising per aquests participants que ens ofereix el Tour de França i doncs, serà aquest, com t'he comentat, aquesta prèvia doncs, a aquest esdeveniment que ens porta per aquí Cubelles. No, és un circuit, és un circuit. Hem d'acabar de veure amb la policia i de com fer-ho, si el tema de calor ens apreta més o menys per medir distàncies. L'any passat, per exemple, pel tema de calor ho vam tindre que escurçar una miqueta. Doncs arribada al moment, doncs, depenent una mica la situació del temps, si fa més o menys calor, doncs acabarem de fer aquest circuit més o menys curt.
11: El preu enguany de la inscripció serà 2 euros, una recaptació que es destinarà íntegrament a una causa social que es donarà a conèixer properament. L'organització, a més, recomana apuntar-se amb antelació per poder fer millor una previsió del material que es repetirà. La jornada mantindrà el seu format habitual i festiu. Es té previst que l'ambientació comenci a partir de les 6 de la tarda al mateix poliesportiu municipal, on es farà la sortida cap al volt de les 7 de la tarda. Al final, un cop enllestit el recorregut, hi haurà l'entrega de premis a les disfresses més original, el sorteig de bicicletes i el repartiment de regals. Pel que fa al recorregut de la pedalada popular, l'organització adaptarà la distància segons la temperatura del dia per garantir la seguretat de tots els participants, tal com ja es va fer en l'edició de l'any passat. Però el recorregut no canviarà massa i passarà bàsicament per la façana marítima, tant per al passeig antic com també per la zona de les Salines, per completar doncs, una bona pedalada, que no es tracta d'una competició, sinó d'una festa, i enguany una festa per donar la benvinguda al pas al Tour de França. El sènior femení del Club Patí Cubelles buscarà aquest diumenge l'ascens a la Nacional Catalana en una exigent fase final. Les cubellenques s'enfrontaran al Sant Celoni en una semifinal que podria obrir les portes d'una final per l'ascens prevista per a la mateixa tarda del diumenge. D'aquesta manera, l'equip femení del Club Patí Cubelles afronta aquest diumenge 14 de juny una de les cites més importants de la seva història recent amb la disputa del play-off d'ascens a la Nacional Catalana. Després d'una temporada marcada per al creixement esportiu i la consolidació d'un projecte, les jugadores tindran l'oportunitat de lluitar per una plaça a la màxima categoria catalana. La fase final reunirà els quatre equips classificats en una jornada decisiva. La primera semifinal enfrontarà el Torrelles davant de l'Olot a les 11 del matí, mentre que el conjunt cubellenc jugarà la segona semifinal a la 1 del migdia davant del Sant Celoni, anfitrió de la competició. Els dos equips vencedors es disputaran l'ascens en la final prevista per al mateix diumenge, en aquest cas a 6:45 de la tarda. L'equip arriba a aquesta fase després d'una temporada molt competitiva en què ha estat lluitant fins a les darreres jornades per les primeres posicions del grup. Malgrat que en els últims partits es van escapar per petits detalls, les bones sensacions mostrades davant de rivals directes reforcen la confiança del vestidor de cara a aquest repte. Així ho explicava la mateixa capitana del Club Patí Cubelles, Judit Esteve.
14: Bueno, aquest play-off ens trobem que és un cap de setmana que juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, per... i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del play-off. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més, però destaca tot l'equip. Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
11: Des del club es considera que la classificació per aquest play-off ja representa un èxit per a un projecte que enguany ha incorporat un nou model de joc i ha hagut d'adaptar-se a diversos canvis esportius. Amb els objectius inicials assolits, la fase final es viu com un premi, però també com una oportunitat única per continuar fent història. L'ascens a Nacional Catalana suposaria una fita sense

0: www.cubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.